0: vitaldent.com.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
4: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
5: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas, el programa de viajes de Radio Castelldefels.
1: A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
2: Perdona, Oriol, he d'enviar una carta, però tinc un dubte.
3: Digues, aviam si puc ajudar.
2: Mira, ara no sé si la paraula alcalde va en majúscula o en minúscula.
3: Doncs a mi em sembla que va en minúscula. Vaja, almenys fins ara sempre ho hem fet així.
2: Encara que sigui l'alcalde?
1: Els càrrecs s'escriuen en minúscula. Per tant, si diem que l'alcalde ha convocat un ple extraordinari o que la presidenta de la Generalitat ha assistit a la reunió, hem d'escriure alcalde i presidenta en minúscula. A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
5: Així som, el magazín de Radio Castelldefels. Yeah. Ana

0: Doncs amb nosaltres, sota aquesta música que tenim tan bonica, eh? True Crimes, el subinspector de la policia local, Leo Piqué, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Ana.
0: Per parlar de seguretat. O d'inseguretat, no?
1: De tot una mica.
0: De tot una mica. Comencem, Leo, parlant les incidències que s'han produït aquest cap de setmana.
1: Doncs mira, aquest cap de setmana ha estat un cap de setmana que per sort hem tingut incidències greus. És a dir, ha estat un cap de setmana que hem tingut o estem tenint moltíssima calor. El dissabte va ser tremendo, diumenge tremendo, avui també ho és. Recordem que és festa a Barcelona i alguns municipis, no hi ha classe i tenim el poble supercomplert de gent, la platja està a rebosar. I el que volia posar en valor és que, a pesar de la quantitat de visitants que hem tingut, perquè el dissabte i diumenge, recordem que la calor ens ha vingut un dia per l'altre i les ganes de sol i platja són tremendes, doncs hem tingut una saturació de platja tremenda, molta gent, molts visitants, i per la quantitat de gent que hem tingut, no hem tingut incidents que destacar. Simplement, jo ahir vaig treballar concretament, vaig estar de tarda també, i sí que és veritat que voldria fer un toc d'atenció, sobretot a un incident que estem veient repetidament, que crec que és salvable, que és una llàstima, no?, que la gent que ve a visitar-nos, que ve en cotxe a la platja, recordem que la capacitat de vehicles de la nostra platja és la que és, de vegades queda saturada, perquè quan ve tanta gent se'n satura, i són els incidents per estacionaments o per trànsit. Ahir per la tarda va haver-hi com 4 o 5 discussions greus, alguna fins i tot amb agressió, per tema de reservar estacionaments, de que estava jo antes, tu me l'has quitado, i la crispació acaba fent del que ha de ser un bon dia d'oci, d'esbarjo al nostre municipi, pot acabar amb un mal sabor de boca, al jutjat, amb lesions i amb un mal cos que no té per què passar. Per això m'agradaria demanar de la policia local, a tots els visitants i a tots els veïns de Castelldefels que van a la platja, que tinguin paciència, que els estressaments són els que són, que sobretot no val la pena passar un mal dia del que ha de ser bo, que acabi malament, perquè un estacionament me l'ha tret un o me l'ha tret l'altre, o era mi o era tuyo. I insisteixo, és un fenomen que ahir concretament van haver-hi com 6 o 7 cas que tinguin

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 3.

0: Hola, molt bona nit, són les 9 i benvinguts al dilluns esportiu de Ràdio Castelldefels, l'espai en el que anem a repassar, en el que anem a comentar com ha estat aquest passat cap de setmana en l'àmbit esportiu a Castelldefels. Un cap de setmana del dissabte 23 i diumenge 24 en el qual hem tingut poca activitat esportiva. La d'avui és l'edició del dilluns dia 25 de maig del 2026. El meu nom és Cristian Cano, m'acompanya un dia més al Sebas des del SOP i ara sí que sí, comença el dilluns esportiu.
1: Chica, què dices? Saoko, papi, saoko. Saoko, papi, saoko. Chica, què dices? Saoko, papi, saoko.

En el dia d'avui, el dilluns esportiu, anem a repassar en profunditat com han estat els partits del cap de setmana a Castelldefels. Un cap de setmana en el qual hem tingut diferents esports, com futbol, bàsquet, futbol sala, handbol, hoquei herba, i a més, aquestes disciplines, en alguns casos, ens han deixat partits de màxima transcendència. Com per exemple va ser el de la Unió Deportiva Vista Alegre, que va guanyar per 0-2 al camp del Camp Rodon en el partit d'anada de les eliminatòries de la fase d'ascens. A nivell negatiu, ho comentarem amb protagonistes, també cal destacar la derrota de l'Esportiu Castelldefels femení, que es proclama com a subcampió de Primera Catalana, va perdre contra el Vilanova del Camí B i d'aquesta manera tanca la temporada amb aquest subcampionat. Parlarem precisament amb el Marc Viscarri, que és un dels protagonistes d'aquest enfrontament, el tècnic del sènior femení de l'Esportiu Castelldefels. Després continuarem amb més convidats, com pot ser l'Antoine Ribeiro, del CRUC, un CRUC que, recordem, el passat cap de setmana va guanyar la Copa Catalana Plata, i tancarem aquesta edició del dilluns esportiu amb Carlos de Frutos, organitzador de la KICCUP Castelldefels, la Castelldefels International Cup, que tindrà lloc el pròxim cap de setmana de divendres fins a diumenge. Un torneig amb equips de molt prestigi, des del Barça, el Madrid o el Paris Saint-Germain.

0: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Doncs anem a començar el repàs de marcadors del cap de setmana obrint la carpeta del futbol. I és que aquest passat cap de setmana, dissabte a les 5 de la tarda, la Unió Deportiva Vistalegre va disputar el partit d'anada de la primera fase de la promoció d'ascens a segona catalana. El quadre blau va aconseguir un resultat molt valuós del camp de la Unió Esportiva Camprodon, que va ser de 0-2. Un enfrontament on, recordem, el Vistalegre doncs es classificava aquesta fase d'ascens després de ser tercer de grup amb 61 punts, mentre el conjunt del Camprodon també va quedar tercer en el seu respectiu grup amb 66. Pel que va ser en si l'enfrontament, Albert Sánchez avançaria la Unió Deportiva Vistalegre al voltant del minut 10. Superada l'hora de partit, Manel Jiménez, el capità, signaria el 0-2 definitiu. Un resultat molt important pels interessos castelldefalencs, ja que el Vistalegre defensarà aquest avantatge de 2 gols el pròxim cap de setmana al partit de tornada que tindrà lloc al camp municipal de Can Vinader. Pel que fa a la resta de resultats finals que hem tingut en aquesta anada de la primera fase de la promoció d'ascens, tenim el Verdú Cercavins 1, Olímpic La Garriga 1, Camprodon 0, Vistalegre 2, Jesús i Maria 0, Sant Joanenc 0, Vilaseca B 2, Soses 1, Can Buixera 0, Avia 2, Deportivo Paraguay 2, Sant Genís Penitentes 1, Mas Pellicer 1, Sils 1, Canyelles 1, Tiana 2, Vallmoll 0, Bellcaire 1, el Masnou Abrera, que es va suspendre, de moment no hi ha data confirmada, per disputar aquest enfrontament, el Can Parellada 0, Unificació Santa Perpètua 1 i també el Bellavista Milan 2, Atlètic Baix 2. O sigui que d'aquesta manera tenim pràcticament doncs, totes les eliminatòries obertes de cara al pròxim cap de setmana, de cara als partits de tornada, i segurament el que millor ho té per estar a la següent fase és el Vistalegre, amb aquest resultat, insisteixo, de 0-2 a favor. Com comentava, diumenge vinent, a les 12, si no es canvia l'horari, es disputarà aquest partit de tornada entre el Vistalegre i el Camprodon. Cal dir que, en cas de superar aquesta eliminatòria, l'equip dirigit per Marcel Armengol encara tindria una nova fase, tindria una nova eliminatòria d'anada i tornada, i en aquest cas, en cas de superar-la, doncs ja sí que es podria confirmar l'ascens i el retorn del Vistalegre a segona catalana.

En clau bàsquet, victòria del bàsquet femení Castelldefels per 56-73 a la pista del Club Bàsquet Granollers. Aquest va ser l'últim partit de la Supercopa Femenina, almenys a nivell de fase regular. I és que el Castelldefels tanca la lliga regular d'aquesta manera amb un resultat positiu. Un Castelldefels que, recordem, ja era campió de lliga des de fa unes setmanes. D'aquesta manera, l'equip suma una victòria bastant contundent, ja que va ser clarament superior al llarg del transcurs del partit. El primer quart va ser favorable a l'equip de Mònica Lázaro per un parcial de 7-13 i el segon també va aconseguir un avantatge de 15 punts, 21-36, per marxar el temps de descans. A la represa, l'avantatge es va mantenir al marcador i el tercer quart finalitzaria amb un 44-58. Finalment, el Castelldefels aconseguiria la victòria per aquest 56-73 definitiu. Mayra Leiva va ser la jugadora més destacada del partit, amb 19 punts, 6 rebots, 4 recuperacions i 26 de valoració. Pel que fa a la resta de resultats que hem tingut aquesta última jornada de la fase regular de Supercopa, destacar el Cerdanyola 58, Roser 62, el Lleyec B 59, TGN Bàsquet 44, Grup Barna 94, Llafia 59, Espanyol 51, CC 70, Padrona Gràcia 53, Igualada 63, Granollers 56, Castelldefels 73 i el Tordera 58, Sant Adrià 66. En el cas de la B Premià, li va tocar descansar aquest passat cap de setmana. La classificació ja està tancada de manera confirmada amb el Castelldefels com a campió amb 54 punts i després un empat a 48 en la segona plaça entre Igualada i Grup Barna. Ja per sota, el quart classificat ha sigut el Camping Bianya Roser amb 47 punts, igualat amb el Granollers. Ja per sota, 6è Premià, 46 punts, 7è Lleyec B amb 43, 8è Pedruna Gràcia amb 42 punts, 9è Sant Adrià amb 42, 10è Cerdanyola amb 41, 40 pel CC en la 11a plaça, 12è Tordera amb 38 punts i els 3 per la cua són l'Espanyol amb 36 i el Llafià juntament amb el TGN Bàsquet amb 29 punts. D'aquesta manera, el Castelldefels està ja totalment centrat, mentalitzat, preparat de cara al que ve per davant, i és que recordem, ara arriba el moment de la veritat per les Liles, ja que disputaran a les pròximes setmanes la fase d'ascens. Una fase d'ascens que ja tenim seus, format i també equips confirmats de cara a les pròximes setmanes. Una de les seus serà la ciutat de Cartagena, on el Castelldefels disputarà aquesta promoció d'ascens. Cal dir que en aquestes dues seus, cadascuna tindrà dos grups formats per quatre equips. Estem parlant de 16 equips en total. En el cas del Castelldefels, els seus rivals seran el Cartagena, l'equip anfitrió, el Club Bàsquet Nemesis, l'equip de Santander i també la Dareva B de les Illes Canàries. D'aquests 16 equips que disputaran la fase d'ascens, com he mencionat anteriorment, tan sols pujaran 6. El líder de cada grup i el segon millor classificat de cada seu.

0: Passem del món del bàsquetbol cap al futbol sala per parlar sobre el futsal Castelldefels. I és que el seu primer equip, el sènior masculí, l'X Buyer Team, va guanyar dissabte per la tarda per 4 gols a 2 a l'FS Balaguer. El duel va ser corresponent a la jornada número 30, la penúltima, del grup 2 de la tercera divisió nacional. L'equip del Carlos Romo afrontava el partit sense res en joc, ja que l'equip no pot pujar més posicions a la taula classificatòria. Un Castelldefels que, pel que fa als últims resultats, la dinàmica de les últimes setmanes cal dir que era i és molt positiva, ja que són 6 partits ja sense perdre amb 4 victòries i 2 empats. Pel que fa a l'equip rival, aquesta derrota doncs situa el Balaguer pràcticament entre l'espasa i la paret, ja que a falta d'un partit per tancar el curs 25-26, l'equip de Balaguer està confirmat o que baixarà o que disputarà el play-out de descens. Respecte al guió de partit de dissabte, cal dir que va començar malament pels interessos locals, ja que Oriol Dalfau avançaria el Balaguer al minut 3 de partit. Arran del 0-1, Lenny Ramos capgiraria la situació amb gols al minut 6 i l'11. Néstor signaria el 3-1 al minut 21. Posteriorment, Pau Rosauro faria el 3-2 a favor del Balaguer i, finalment, de nou Lenny Ramos signaria el seu hat-trick particular i marcaria el 4-2 definitiu. Pel que fa a la resta de resultats que hem tingut aquesta jornada número 30 del grup 2 de la tercera divisió nacional, tenim l'Arrels 8, Andorra 1, Castelldefels 4, Balaguer 2, Sant Sadurní 4, Salou 5, Pardinyes 4, Atlètic Vilatorrada 7, Esparreguera 6, Parler Eixample 2, Sant Joan d'Espí 5, Futsal Vilomara 3, La Barca Monistrol 4, Frederic Mistral 4 i el Penyesplugues 3, Tecnobit Alforja 4. Pel que fa a la classificació, el líder és el Sant Joan d'Espí, campió de la Lliga amb 72 punts, el segon Vilomara amb 65, 5 més que l'Esparreguera, que és el tercer, amb 60, i en la quarta plaça situem el Castelldefels amb 56 punts. Cinquè, Alforja, amb 51 punts, sisè, Arrels, amb 46, setè, Salou, queda amb 45 punts, Sant Sadurní, vuitè, amb 45, novè, Partner Eixample, amb 44, desè, Andorra, amb 36, 33 pel Frederic Mistral i 30 pel Futsal Atlètic Vilatorrada, que marca la permanència amb 30 punts. Ara mateix, el 13è, l'equip que disputaria el play-out és el Balaguer amb 26 punts i els 3 per la cua són la Barca Monistrol amb 23, Pardinyes amb 20 i el Penyesplugues amb 14 punts. A la pròxima jornada, l'X Buyer Team disputarà el partit ajornat a la 19a jornada de competició, partit a casa, a Can Roca, entre el Castelldefels i el Partner Eixample, un rival que ja està salvat. Pel que fa a la categoria femenina, també hem de parlar sobre el sènior femení de, precisament, el futbol sala Castelldefels. Un sènior femení que, malauradament, doncs, acaba la temporada amb notícies negatives després de confirmar el seu descens el passat cap de setmana. En aquesta ocasió, les dirigides per Joel Vicedo van caure derrotades per 5-4 a la pista de l'Alzina. El maig va ser corresponent a la jornada número 16 del grup 2 de la primera divisió femenina. Com comentava, el Castelldefels afrontava el partit ja descendit, mentre l'Alzina és penúltim i també baixarà de categoria. Pel que va ser l'enfrontament en si, Neus Carbonell avançaria l'Alzina amb un gol en pròpia porteria al minut 9 de partit. Amb l'1-0 arribaria l'empat al quadre groc amb una diana de Geraldine Montoya al 14. Ràpidament, Laia Borrull faria el 2-1, però Lucía Noguera signaria un hat-trick per passar del 2-1 al 2-4 en qüestió de 8 minuts. Precisament, la trigolejadora del Castelldefels marcaria un gol en pròpia porteria per situar el 3-4 al marcador al minut 25 de partit. Al 26, de nou, Laia Borrull empataria amb el 4-4 i, finalment, al 34, Malena Aguilera marcaria el 5-4 definitiu. Una derrota del Castelldefels que tanca la temporada, doncs segurament de la pitjor manera possible, perdent contra un rival directe a la part baixa de la classificació. D'altra banda, i fent un petit parèntesi, cal dir que el CSR Castelldefels, que també disputa aquesta categoria, ja va jugar fa unes setmanes aquest partit ajornat on va guanyar per 2-1 el Futsal Comtal. I abans de tancar el futbol sala, hem de repassar els resultats i també la classificació d'aquesta última jornada de la primera divisió femenina catalana. CSR Castelldefels 2, Futsal Comtal 1, Palmasec 2, Jaco Montserrat 0, Sant Joan d'Espí 3, Cornellà 2, Molins 9, Alenyà 2, Alzina 5, Castelldefels 4, Mecanoviga Eixample B 1, APA Poblasec 2 i el Penyesplugues B 6, Solsona 0. Pel que fa a la classificació, el campió ha sigut el Molins 99 amb 71 punts, segon Penyesplugues B amb 64, tercer APA Poblasec amb 54, quart Mecanoviga Eixample B amb 53, CSR Castelldefels, cinquè amb 46 punts, sisè Futsal Comtal amb 39, setè Palmasec amb 37, empatat amb el Cornellà, novè Sant Joan d'Espí amb 32 punts, desè Solsona amb 29 i ha marcat la permanència el Jaco Montserrat amb 25. Els tres equips que baixen de categoria són Castelldefels, Alzina i Alenyà amb 21, 10 i 7 punts respectivament. A l'handbol, i com a una de les notícies més destacades d'aquest passat cap de setmana a nivell esportiu al nostre municipi, doncs ha sigut el subcampionat de l'Esportiu Castelldefels femení. L'equip d'handbol femení va perdre per 21-23 en mans del Vilanova B el partit de tornada de la gran final de la fase d'ascens de Primera Catalana. D'aquesta manera, les dirigides per Marc Viscarri surten com a subcampiones de la competició, mentre les seves adversàries, el Vilanova del Camí, doncs s'emporta el títol cap a la comarca d'Anoia. Cal dir que les visitants, al llarg de l'eliminatòria, van ser superiors, van aprofitar sobretot el gran resultat del partit de nedar de 32-25 i aquest passat cap de setmana a Can Vinader van tancar la seva feina. D'aquesta manera, l'eliminatòria es tanca amb un resultat global de 46-56 a favor del Vilanova del Camí B. Pel que fa a nivell general, la lluita de l'ascens, cal dir que tots dos equips, ja des de fa unes setmanes, ja sabien que eren equips de Lliga Argent de cara a la pròxima temporada, ja que els dos finalistes pujaven de forma directa. Pel que fa a l'altre enfrontament de tercer i quart lloc, el que s'ha emportat el gat a l'aigua ha sigut el Garbí B de Palafrugell, que ha superat per 66-69 el Laietà Argentona. També cal afegir que el tercer equip que pujarà de categoria a Lliga Argent serà el Cerdanyola, que per la seva banda a les eliminatòries de consolació ha superat a la gran final el Molins de Rei i s'ha ficat d'aquesta manera en aquesta llista d'equips que pujaran de categoria. D'aquesta manera, com a final de temporada, confirmem el títol de Vilanova del Camí B, campió de Primera Catalana, i també els ascensos de Castelldefels i de Cerdanyola. I passem d'un equip que pujarà de categoria, com és l'Esportiu Castelldefels, cap un que malauradament baixarà. I és que hem de parlar sobre el primer equip, sobre el sènior femení del Castelldefels d'hoquei herba. Un Castelldefels hoquei club femení que va tancar la seva temporada aquest passat diumenge després de ser derrotat per 2-3 contra el Club Deportivo Terrassa. El duel es va disputar al camp municipal de Via Fèrrea i va ser corresponent a la jornada número 22, l'última de la Lliga Iberdrola. El duel era important per les roxinegres perquè, tot i estar ja confirmat el seu descens, buscaven la seva primera victòria del curs. I què millor que buscar-la contra el penúltim classificat. Malauradament, el resultat va ser negatiu, va ser contrari i el Castelldefels acaba la temporada sense guanyar cap partit i també amb aquest descens bastant contundent. Florencia Belén avançaria a les agrenques al minut 10 de partit, però el Castelldefels reaccionaria molt bé i amb gols de Victòria Porcarucci i Anna Milla situaria el 2-1 al minut 36. Mònica López ràpidament tornaria a situar les taules amb el 2-2 i Paz Luisiana al 59 signaria el 2-3 final. D'aquesta manera, la jornada i també la temporada es tanca amb els següents marcadors. Club de Campo Villa de Madrid 3, Sardinero 0, Atlètic Terrassa 2, Real Club Polo 2, el Real Sociedad 1, Unión Deportiva Taburiente 1, Sanse Complutense 2, Tenis 1, Castelldefels 2, Terrassa 3 i el Club Egara 3, Júnior 4. Pel que fa a la classificació, el campió ha sigut el Club de Campo Villa de Madrid amb 57 punts, segon Sanse Complutense amb 53, tercer Atlètic Terrassa amb 46, quart Club Egara amb 45, cinquè el Júnior de Sant Cugat amb 42, el Polo, sisè amb 33 punts, setè la Real Sociedad Tenis amb 30, vuitè Taburiente amb 21, Real Societat, novè amb 19 punts, l'antepenúltim Sardinero amb 14, penúltim Club Deportivo Terrassa amb 11 punts i el cué, el Castelldefels, amb 3 punts. O sigui, ja està confirmat el Castelldefels que tornarà a la Divisió d'Honor B la pròxima temporada.
1: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.

0: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Doncs anem a saludar el primer protagonista del dia en aquesta edició del Dilluns esportiu de Ràdio Castelldefels. Saludem ja al Marc Viscarri, entrenador de l'Esportiu Castelldefels femení. Hola Marc, molt bones, què tal, com estàs?
2: Molt bé, aquí ja païnt la temporada.
1: Un final de temporada que malauradament ha sortit creu en aquesta final contra el Vilanova del Camí B. Malauradament no va poder ser possible la remuntada dissabte passat en un partit que va acabar 21-23 contra l'equip d'Igualada. Explica'ns una mica, míster, com va anar l'enfrontament.
2: Bueno, doncs nosaltres vam preparar el partit sabent que havíem de remuntar 7 gols, cosa que era difícil perquè Vilanova del Camí té un senyor A i de les 10 jugadores que venien 8 jugant amb el senyor A, que està dues categories per sobre. Tot i això, nosaltres el marcador no reflexa el viscut del partit. La primera part vam marxar guanyant 13-10, en moments anant guanyant de 4 a 5 gols, i la segona part, al minut 15, anàvem guanyant 19-13. O sigui, estàvem 6 gols, un gol de la renta. El tema va ser que se'ns va haver-hi un moment que la seva portera va enllaçar 8 o 9 parades seguides i elles van marcar gol. I això va fer que del 19-13 es passés a un 19-17 i ja veient que el marcador que no arribàvem, doncs vam arriscar i ens va sortir malament.
1: Potser marca aquesta experiència, aquesta veterania que tenien les jugadores de l'equip rival, hagués marcat la diferència?
2: Probablement. Al final, tot té a veure categories superiors, a ritme superior, a una intensitat superior, i nosaltres ens estem adaptant poquet a poquet a aquest ritme i ens va jugar que al final, quan estàs jugant per sobre de les teves possibilitats, hi ha un moment que comets errades, falles llançaments, prens males decisions, i aquesta va ser la diferència. Però analitzant el partit, nosaltres 45 minuts anàvem per sobre, o sigui, les jugadores van fer un treball esplèndid.
1: I què et sembla això, de que un equip pugui baixar jugadores del primer equip? No et sembla que és una mica adulterar la competició, per dir-ho d'alguna manera?
2: No, perquè al final són jugadores de fitxa del B, que com a l'A només té 4 jugadores, reforcen a l'A sempre. Però en principi són jugadores de fitxa del B. Parlant amb l'entrenador rival, ens comentava que l'any que ve, en comptes de tenir 2 equips, en tindrien un, perquè els havia passat això aquest any, hi havia hagut lesions baixes i tot això havia provocat que la situació, que no era inicial, acabés la temporada, han acabat la temporada així.

0: I quina valoració treus d'aquesta final?
1: Bona, a veure, nosaltres al final tenim el problema que és el 80% de les jugadores tenen 18 anys i és el seu primer any sènior. Llavors, nosaltres vam anar a jugar a Vilanova del Camí. És veritat que una vegada assoleixes l'ascens, que era l'objectiu principal, la intensitat d'entrenaments baixa, la intensitat competitiva baixa, perquè ja s'ha assolit l'objectiu, i anem a jugar a Vilanova del Camí, que fem un mal partit, perquè ja sí que fem un mal partit, i fent un mal partit al minut 50, quan quedaven 10 minuts, anàvem perdent d'un. Fem un final molt dolent, i que és el que ens fa... Doncs els dos partits ha sigut el mateix. Hem competit durant 50 minuts i hem perdut els últims 10 minuts. I és perquè al final, quan jugues a una intensitat més alta, doncs costa mantenir-ho durant el temps. Però estic supercontent. O sigui, al final hem competit contra el millor equip de la categoria i ho parlàvem amb l'entrenador rival. I em deia, hòstia, és que l'havies tenit. Perquè elles tenien una portera que és molt, molt, molt bona, superior a la categoria i els últims 10 minuts ens va parar 4 penaltis i 3 o 4 llançaments. Però jo estic supercontent amb el treball a nivell defensiu, que el Vilanova del Camí al minut 40 portés 13 gols, és un factor molt important. I després, a nivell ofensiu, doncs, tenim problemes, però bueno, el bo que tenim és que tenim molt marge de millora.
0: Entenc que ara mateix doncs, estareu ja primer mentalitzats en descansar, que ha sigut una temporada doncs, molt dura i molt treballada, i també amb un ull posat en el que ve per davant, que jo crec que marca és molt il·lusionant el que té el Castelldefels la propera temporada.
1: Sí, al final, ara, mira, per exemple, avui no entrenem perquè els donem descans a les noies, però a partir de demà ja comencem a plantejar per l'any que ve. O sigui, al final, parlem individualment amb les jugadores, saber què volen, les que segueixen, les que no, i una miqueta, doncs, ara que ja no tenim un objectiu competitiu, plantejar entrenaments per millorar tècnica individual, tàctica individual, i tot el que no hem pogut treballar per l'exigència de la competició, doncs, tenim un mes per fer-ho ara, que ens anirà molt bé.
0: I què creus que us exigirà l'ascens de categoria? Què creus que haurà de millorar l'equip de cara al pròxim any?
1: Doncs, sobretot, ritme de joc, perquè al final, ja ho hem vist a la final, que, bueno, que els partits, si nosaltres jugàvem a 45-50 possessions, ara els jugarem a 65-70 possessions perquè els equips corren molt més. El ritme de joc és més alt, i després pues, intensitat defensiva. O sigui, al final és una categoria que ens costarà, però que competirem.
0: I quines creus que han sigut les claus de l'ascens?
1: Doncs les claus de l'ascens ha sigut bueno, tu veus l'equip el dia 1 i l'últim partit i veus la intensitat, sobretot com han entès el joc que els hem proposat, el compromís que han tingut els entrenaments. És un cúmul de coses, però al final el mèrit és d'elles. Hem passat d'un equip que eren dos grups nous que no es coneixien a ser un grup únic i a nivell de vestuari s'ha notat molt.
0: I com s'han viscut, com has viscut aquestes últimes setmanes dins del club? Perquè han sigut dies molt especials. Primer, amb l'ascens del sènior masculí, que el va confirmar doncs, fa unes setmanes, i també ara amb aquest ascens del femení que tanca un any, no sé si dir històric, pels interessos de l'esportiu Castelldefels.
1: Sí, la veritat és que al final és un fruit del treball ben fet. Des que va entrar la nova junta ens ha ajudat moltíssim a nivell de mitjans i ens ha recolzat molt el dia a dia i al final tot és un resultat de 3-4 anys que el club està treballant en una direcció molt bona. Crec que no ens quedarem aquí, que al final cada cop anirem a més perquè estem buscant des de la base entrenadors amb potencial i crec que estem en la línia bona com a club per anar assolint èxit.
0: Perquè des de l'inici de temporada esperaves que ara, a aquestes altures de curs, el mes de maig, pogués celebrar un doble ascens?
1: Era l'objectiu. Al final no ens amagàvem. És veritat que el sènior masculí portava 3 anys intentant-ho i ens havien quedat a les portes, però el sènior femení pujava una fornada de jugadores joves que viuen al club, que els agrada l'handbol i han fet canviar dinàmiques. A dia d'avui les noies de 18 anys han sigut les que han fet canviar dinàmica les jugadores més veteranes. O sigui, al final, també hem de dir que la jugadora més veterana té 27 anys i en tenim una. O sigui, al final, tot és un reflex del dia a dia dels entrenaments. Si entrenes, competeixes, al final acaba donant resultat i és el fruit del masculí com del femení.
0: I l'última, Marc, això ho parlarem amb més profunditat el pròxim mes de juny, que farem balanç més general del que ha sigut la temporada, però a dia d'avui, així a bote pronto, quina nota li posaries al curs 25-26 de l'1 al 10?
1: Doncs li ficaria un 9. Un 10 no li puc ficar perquè no hem quedat primeres cap dels dos equips, però li ficaré una molt bona nota. És molt difícil pujar. Al final han pujat només dos equips i és molt difícil. I assolir-ho, al final, és molt complicat. Jo li fico un excel·lent.
0: Doncs bé, Marc, moltíssimes gràcies per atendre'ns en aquesta edició del Dilluns Esportiu. Que tinguis una molt bona setmana, míster. I res, a continuar gaudint d'aquest ascens de categoria. Una abraçada.
1: Una abraçada. Moltes gràcies per seguir-nos. Que vagi molt bé.
2: Dilluns Esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
0: Deixem de costat la carpeta de l'handbol per parlar amb més protagonistes de l'actualitat esportiva castelldefalenca, i és que, com vam avançar ja la setmana passada, de cara a aquesta edició, l'edició del dia d'avui del Dilluns Esportiu, anàvem a parlar amb protagonistes del Castelldefels Rugby Union Club sobre el que va suposar aquest títol de la Copa Catalana. Tenim ja en directe a l'Antoine Ribeiro, entrenador del CRUC. Hola, Antoine, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenas, muy bien. Gracias por la invitación.
0: Bueno, mister, sé que lo hice el lunes en privado, pero igualmente darte de nuevo la enhorabuena por este título, por esta Copa Catalana, que no sé si se te queda un poco de sensación agridulce. Por una parte, lo dulce de ganar un título, por supuesto, pero por otra, por el cómo, por todo lo que ha sucedido previamente.
3: Sí, bueno, me quedo con el dulce, porque al final... todo el caos que ha podido suponer la organización y que el partido no se juegue en casa como tenía que ser, pues esto da un poco más aún de valor a este éxito. Grande victoria para el equipo y sí, me quedo con la parte esta porque esta reafirma este equipo, como tal, porque muchos equipos ahora mismo, en este momento de la temporada, Ya no son equipos, ya la gente no va a entrenar y nosotros seguimos estando juntos, seguimos cerrando bien esta temporada y los jugadores ya tienen la mente preparar la siguiente, que esto es un lujo.
0: Antes de hablar un poquito más en profundidad sobre lo sucedido la semana pasada, sobre todo ese viernes tan caótico a nivel de calendario y de federación, me gustaría preguntarte sobre el partido, sobre lo que fue esa final con Kimmich, que acabó con el resultado favorable al CRUC de 21-26, que por lo que me has informado no estuviste porque te pilló fuera de Castelldefels. Igualmente me has comentado que hablaste con gente del cuerpo técnico. ¿Nos podrías hacer un poco de 5 céntimos de lo que fue el partido?
3: Sí, estaba Diego Pacheco, que entrena conmigo el equipo, y íbamos con mucha ilusión. Desafortunadamente yo no podía estar porque se supone que era el día de la semifinal y yo estaba para la final, y lo que me ha dicho es que el equipo contra el que jugábamos, que es el Kimmich, un equipo muy duro, lo hemos tenido 2 veces en la liga este año, las 2 veces hemos perdido por poco, pero siempre partidos muy reñidos, muy tensos, físicamente muy complicados, pues ahí íbamos a jugarles en su casa con unos cuantos lesionados, porque esto la temporada también te hace daño, y la verdad que acabamos yendo con 19 jugadores, que esto no es poco, y con muchísimas ganas. Y ahí, en el campo, es que, claro, Diego Pacheco me hacía un resumen diciendo este juego muy bien, este juego increíble, y de todos me estaba hablando. Algunos incluso no han jugado en la posición que solían jugar y lo han hecho súper bien. Luego, sí que también me mencionó que Nahuel Gorriz había hecho un partido fuera de serie, que había marcado unas diferencias tremendas y marcando ensayos también.
0: Entiendo que esto para un entrenador debe ser un auténtico lujazo, ¿no? Que te hablen también de tus jugadores y hablar de que tienes un fondo de armario también muy, muy importante.
3: Sí, piensa que hemos empezado con 35 jugadores la temporada, viniendo de hace 2 años con 17, y que sea cual sea el fin de semana, lesiones o no, siempre tenemos un equipo muy competitivo y con muchas ganas de ganar en el campo que sea.
0: ¿Cómo valoras esta Copa Catalana Plata, Antoine?
3: Yo, es lo que te decía antes, yo lo valoro como un premio para este equipo que ha sabido trabajar toda la temporada y que sigue con la misma seriedad ahora, diría que hasta la semana que viene. La semana que viene nos iremos de gira y ahí igual ya se respira otro aire. Pero es un equipo que de verdad da mucho gusto entrenar, muy competitivos, muy disciplinados y con esa chispa un poco de creatividad que marca la diferencia.
0: Y un campeonato que además lo has remarcado al principio, tiene un mérito tremendo por el contexto. Para la gente que se perdiese la edición del Dilluns Esportiu de la semana pasada, informamos a través de estos mismos micrófonos que la Copa se había adelantado una semana a lo habitual, ya que el pasado sábado 16 de mayo, en principio, estaba previsto que se jugasen las semifinales Cruxeu y también el Barça Químic. El viernes, de última hora, una serie de equipos, por decirlo de algún modo, se bajaron del barco. Esto dejó a Químic y al Castelldefels como únicos equipos en disputar el campeonato y prácticamente la federación a contrarreloj decidió situar la final el mismo sábado, por decirlo de algún modo, de un día para otro. Pidió a muchos jugadores, a muchos equipos contrapié. También el Químic pidió jugar el partido como sede porque si no tampoco se presentaba y ahí accedisteis, jugasteis la final y la sacasteis adelante. ¿Tú cómo viviste toda esta situación, Antoine? Porque entiendo que para un entrenador que te cambien un formato de un día para otro, pues debe ser una grandísima sorpresa.
3: Lo es, y hay el tema también de jugadores. Muchos con trabajos que tienen que trabajar los sábados, pues habían decidido trabajar ese sábado para tener el siguiente libre para la posible final, y al final los echas de menos cuando los planes cambian. Pero es lo que te decía, al final o te puedes quejar o puedes arremangarte y decir, chicos, nunca nos lo van a poner fácil, no nos van a regalar nada, pero si quieren que vayamos ahí mañana y que sea en su campo, pues haremos que nos preparen un tercer tiempo mientras nosotros celebremos. Y así fue.
0: Porque claro, si no me equivoco, la sede de la Final Four era Pitort, era Castelldefels. Vosotros aquí también podríais haberos, no sé si haber puesto alguna especie de queja de no jugar en el campo del Químico, ¿no teníais otra opción?
3: Sí, se puede, pero entonces esto se alarga y según lo que tenía entendido, entonces ya no jugaríamos la final el 24 porque Químic no podía esa fecha, ya lo iban a llevar en fechas en junio, que tampoco nos interesa porque en realidad luego ya es el torneo 7 que hacemos en la playa y no tiene sentido alargarlo demasiado. Al final dices, ok, las circunstancias son adversas, pero lo vamos a remontar, no pasa nada.
0: Literalmente el típico dicho de contra todo y contra todos. Tuvisteis todo en contra y acabasteis levantando el título. Por otra parte, Antoine, ¿alguna vez te ha pasado algo así? Porque es que yo no recuerdo una cosa similar a nivel de rugby, a nivel de Crook, en estos últimos años, en estas últimas temporadas.
3: No, es la primera vez que pasa y tampoco hemos ganado muy bien, pero tampoco quiero que se repita porque a nivel nervioso ha sido mucha comunicación en muy pocas horas y tener que moverlo todo ha sido complicado.
0: Y claro, comentabas que estabas fuera, mister. ¿Seguiste la final a través de algún sitio? ¿Te informaron una vez acabó el partido? ¿Cómo te enteraste de que el Crook era campeón?
3: Bueno, yo lo iba siguiendo casi minuto a minuto por WhatsApp con los que estaban en la banda. Y la verdad que cuando he visto la marca ya bastante clara a 5 minutos del final, empecé a respirar, pero también sé cómo somos. Y cuando he visto la marca final, porque acabamos encajando un ensayo en los últimos minutos, he dicho que menos mal que habíamos marcado diferencia, porque Y bien, y luego he visto todos los vídeos de los chicos celebrando, súper contentos. Y de hecho, hoy, cuando se supone que tenemos entreno, en lugar de un entreno, haremos un tercer tiempo todos juntos con el sub-18 para celebrar esta grande temporada y para ya empezar a pensar en la siguiente, en la gira y en cosas más festivas, vamos a decir.
0: Esto seguramente en el próximo mes de junio, en las próximas semanas, lo comentaremos con más profundidad cuando hagamos balance más general de lo que ha sido esta temporada. Pero así a bote pronto, y antes de cerrar por aquí la entrevista, Antoine, así muy rápido, ¿qué valoraciones haces de este curso 2025-2026, donde el equipo ha acabado sexto de forma bastante clara en Liga y se ha hecho con la Copa Catalana Plata?
3: Una valoración muy, muy, muy positiva. La verdad que entrábamos en esta temporada un poco en algo que desconocido, con mucha gente diciendo no estáis preparados para ese nivel, no tenéis equipo. No. Y ha sido convencer a todos que sí, que lo íbamos a hacer. Y el equipo ha respondido de una manera fenomenal. Y la verdad que me doy por muy, muy feliz porque al final son los jugadores lo que hacen. Tú los preparas lo mejor que puedes, pero una vez que empieza, tú estás ahí fuera. Tienes la sensación que diriges alguna cosa, pero son ellos quien mandan ahí ya e intentan utilizar las herramientas que has podido dar. Y cuando ves el resultado que se está produciendo en el campo, pues sí, te da mucho gusto. Y te da mucho gusto por ellos, porque realmente la idea es que ellos lo disfruten como yo lo he disfrutado en mi momento y de esto se trata.
0: Pues bien, Antoine, muchísimas gracias por pasarte este rato por el Dilluns Esportiu, que tengas una muy buena semana. Y nada, ya en junio hacemos más balance general y conocemos también más voces de lo que ha sido esta temporada por parte del club. Un abrazo.
3: Un abrazo, muchas gracias.
2: Dilluns Esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
0: I després d'escoltar les impressions de l'Antoine Ribeiro sobre aquesta Copa Catalana Plata, hem de dedicar l'últim tram del programa per parlar sobre futbol. Anem a saludar el Carlos de Frutos, que en aquesta ocasió, un gran amic nostre, el Dilluns Esportiu, no anem a parlar amb ell sobre la Unió Esportiva Castelldefels. I és que el pròxim cap de setmana, el cap de setmana del dissabte 30 i del diumenge 31 de maig, tenim a Castelldefels un torneig de futbol, la Castelldefels International Cup. El Carlos és un dels organitzadors d'aquesta competició i anem a conèixer de la seva mà amb més profunditat el que suposa aquest torneig a la nostra localitat. Hola, Carlos, molt bones, què tal, com estàs?
4: Bones, què tal, molt bé.
0: Ahir vas passar-te per la matinal esportiva on vas parlar amb els companys, pels oients, si volen recuperar l'entrevista a la web de Ràdio Castelldefels, doncs escoltareu aquesta xarla amb el Carlos, segurament més llarga que la del dia d'avui, per si algú principalment la vol recuperar. La primera pregunta que et vull fer, Carlos, és molt simple. D'on surt, d'on neix aquesta idea de la KICAP, de la Castelldefels International Cup?
4: Doncs la Castelldefels International Cup és una idea sorgida entre diferents persones del món de futbol de Castelldefels i és un torneig de categoria prebenjamí en aquest cas de segon any, jugadors i jugadores, perquè està obert el tema als equips que vulguin portar, evidentment, també jugadores a les seves files, nascuts l'any 2012. I la pretensió del torneig des del minut 1 ha estat la de tenir el millor futbol prebenjamí possible aquí al nostre entorn, a la nostra ciutat. Se celebrarà a Pitort el cap de setmana del 29 al 31 de maig i formaran part del mateix bona part dels millors planters i dels millors equips prebenjamins tant a nivell català com fins i tot diria a nivell espanyol i amb alguna aparició estel·lar d'algun planter de fora d'Espanya que li donarà encara més qualitat al torneig.
0: Sí, perquè és que he estat mirant una mica el menú d'equips que tindrem el pròxim cap de setmana al nostre municipi i és brutal, Carlos? El Barça, equips també com el Madrid, el Paris Saint-Germain, si volem anar més enllà de les nostres fronteres, un roster d'equips, una llista molt interessant, la veritat.
4: Sí, molt interessant. La veritat que l'ideòleg d'aquest torneig és una persona molt, molt experimentada i que coneix molt bé els planters professionals com és el Paco Revert, una persona molt vinculada al futbol local i molt coneguda a Castelldefels, i una mica a partir de la seva experiència i a partir dels seus coneixements, doncs hem pogut convèncer o hem proposat a algunes de les principals planters del món i a les línies del seu futbol per a Benjamí la possibilitat de que vinguessin al torneig i n'hem estat capaços, no? Recordem que a part de Barça, Madrid i Paris Saint-Germain, com acabes de comentar, també vindrà el Betis, vindrà el València, vindrà el Llevant, el Levante, vindrà l'Espanyol, evidentment, vindrà el Girona i també vindrà l'Sporting de Braga, no? L'equip portuguès, que seran aquests una mica els caps de sèrie de la torneig en els diferents grups. Recordem, un torneig de 32 equips amb 8 grups de 4 equips en fase or i fase plata.
0: A més, també hi haurà diferents clubs a nivell territorial, com pot ser el cas del Badalona, de l'Sporting Gavà, també la Unió Esportiva Rubí, com també estarà present, com no pot ser d'una altra manera, la Unió Esportiva Castelldefels. Carlos, sí, des també de l'organització... Sí.
4: Digues.
0: No, no, t'anava a preguntar que des de l'organització, quina influència creieu que pot tenir primer pel club, pel Castelldefels, i també per la nostra ciutat?
4: Home, jo crec que serà una influència important, sobretot a nivell de visibilitat. I cal dir que això, quan hem parlat amb l'Ajuntament de Castelldefels, ha estat un dels punts clau, no? Perquè, bueno, Castelldefels no ha organitzat mai un gran torneig de futbol de cap categoria. Podem dir que estarà marcat en una instal·lació molt propera a la platja, que això sempre és un valor afegit, i més tenint en compte les alçades d'any en què ens trobem i el clima i el temps que més farà durant aquests dies. I sobretot aquest factor de la visibilitat jo crec que serà molt important, no només pel club, per la Unió Esportiva Castelldefels, i també pel British, no? Com a organitzador del torneig, pel que fa referència, que és a la seva instal·lació on es desenvolupa, sinó també per la pròpia ciutat, no? Perquè és un esdeveniment més dins del calendari esportiu local i un esdeveniment que no és qualsevol cosa, perquè algunes de les principals entitats futbolístiques del món doncs hi prendran part i, a més, amb la seva principal línia d'aquesta edat. Són molt petits, són nens de 8 anys, nens i nenes, però, evidentment, ja són les primeres passes del món del futbol d'aquests jugadors que alguns poden arribar a ser estrelles del futbol o jugadors professionals de primer nivell. I sempre podrem dir que un dels primers llocs on van disputar un primer torneig d'alt nivell va ser Castelldefels.
0: Va ser una mica com en el torneig de bàsquet, que vam tenir fa unes setmanes, uns mesos, al Ciutat de Castelldefels, també amb equips de màxima referència a nivell territorial, estatal i fins i tot també a nivell continental. Precisament has comentat el tema de Pitort, que serà l'escenari d'aquesta competició, tenint altres estadis, altres camps a Castelldefels, com pot ser el cas de Canyars, casa de la Unió Esportiva Castelldefels, com també el camp municipal de Can Vinader, on juga el Vistalegre, com el Can Roca. Entenc que, pel que has comentat, que s'escull el camp Pitort per això, no? per la properitat que hi ha, per dir-ho d'alguna manera, amb la platja i també per la British School.
4: Sí, són un cúmul de factors, evidentment. Pitort, per la seva ubicació, és un lloc bastant còmode, en el sentit de que tens la facilitat d'una gran estructura i d'una gran infraestructura, com és el British School of Barcelona, i a més, si pot arribar bé, hi ha bons accessos, i no està malament, tenint en compte el context de Castelldefels, pel que fa al tema dels aparcaments, no? Perquè sempre és un dels cavalls de batalla de les instal·lacions locals. Això per una banda, i per l'altra, també cal dir que Can Vinader i Canyars són instal·lacions sobresaturades a nivell d'ocupació d'horaris també aquest últim cap de setmana del mes de maig i, lògicament, l'espai que oferia més opcions per poder-ho fer era Pitort. Va haver-hi un acord immediat amb el British, va haver-hi un acord immediat amb l'Ajuntament de Castelldefels i en aquesta primera edició també amb aquesta idea de prova errada, no? Que sempre tenen les primeres edicions, creiem que Pitort és el lloc idoni. Després, a partir de la segona, si hi hagués segona, que esperem que sí, evidentment, i de cara a futur, bueno, doncs ens plantejaríem d'altres opcions, evidentment, perquè bueno, la idea és segurament obrir una línia femenina del torneig i alguna cosa més.
0: Això ja serà de cara a un futur i ja obrirem, per dir-ho d'alguna manera, fronteres, que ara també et preguntaré. M'agradaria preguntar-te sobre el format de la competició, perquè he estat mirant, primer es comença amb una fase de grups, on hi ha diferents grups, i d'aquí, Carlos, em tens que explicar perquè hi ha com diferents fases d'eliminatòries, fase or A, fase or B, fase plata. En què consta? D'on ha sorgit aquesta idea?
4: Bueno, és un format bastant habitual en els tornejos d'avui en dia, perquè clar, la idea és que els equips juguin el major nombre de partits possibles i no sigui el típic torneig d'abans, no? Que jugava tres partits i al carrer ja no juga més, no? Òbviament, un torneig de tres dies, el que es vol és que, lògicament, els millors de cada grup facin i lluitin pel títol, però després els que no han pogut lluitar pel títol principal lluitin pel títol secundari, no? Que per això s'estableix la fase plata, no? La fase de consolació que se li deia abans, no? Ara això ha canviat de nom i es diu fase plata, però el capdavall és això, no? És a dir, que els dos primers de cada grup lluitin per fer-se amb el títol a partir dels setzens de final i que els altres 16 equips doncs lluitin també amb encreuaments en la fase de consolació, fase plata, per aconseguir la victòria dels que no han pogut lluitar pel títol, que lògicament és una cosa bastant cara, entre cometes, ja que amb planters com els que es donaran cita al municipal de Pitor, no és fàcil estar entre els 16 primers, evidentment, no? Per tant, hi ha molt bon nivell. Podem dir que a banda d'aquests planters internacionals i d'aquests planters de primer nivell del futbol espanyol, també hi ha la major part dels millors planters del futbol català i, evidentment, gaudirem. Seran tres dies de gaudir del futbol prebenjamí d'altíssim nivell aquí a Pitort.
0: Doncs bé, Carlos, ens estem quedant sense temps. Ja el pròxim cap de setmana et tornarem a preguntar, perquè també farem una mica del post, no? del que ha suposat aquest Castelldefels International Cup. Gràcies per passar-te, com sempre, que tinguis una molt bona setmana i desitjar-vos a tots, a tota la gent de l'organització, doncs la màxima sort possible de cara a aquest pròxim cap de setmana.
4: Moltíssimes gràcies a Ràdio Castelldefels pel suport i ens veiem a la FICAP.
2: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.

Doncs ja sé que sí, ho deixem per aquí amb aquesta conversa, amb aquestes paraules del Carlos de Frutos respecte a la Kickup del pròxim cap de setmana. Gràcies un dia més per escoltar-nos, que tingueu una molt bona setmana, salutacions com sempre als Sebas des del SUB i fins la propera. Adeu-siau!

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.
3: Al capvespre, músico per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció A la carta de radiocastelldefels.org.
1: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
2: Thank you for that lovely tune, that funky music.
3: A Radio Castelldefels. Us hi esperem.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.

0: No,
1: I got options.
2: Tu parroquia. El programa que te pone al día.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
4: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Hola de nou, amigues i amics de Ràdio Castelldefels i de les Havaneres. Us parla Ramon. Començo avui amb l'havanera Vina i amb el grup Porvell. Vol que la seva estimada pugi a la seva barqueta i s'allunyin de la platja i al vell mig de les ones la vagi dirigint per al mar. Ella és a tots els seus pensaments. Junts van sentint la remor de la mar i ella fa una mirada tèrbola amb un pòlsim de picardia, tot i mirant l'horitzó i pensant només en l'amor. Grup Porvell i Vina.

Ens acompanyaran ara els amics de Provo, amb l'havanera En una tierra. Canviarem ara d'entorn, lluny del mar i de les palmeres. Vol que vagi amb ell terra endins, oferint-li moltes riqueses i molt amor. Ella és a punt de caure en el parany de l'amor, tot i dubtant per allunyar-se del mar, però sentint-se alhora molt afalagada per les promeses d'amor que ell li fa. Amics, deixeu-vos portar per una tornada molt, molt melodiosa. En una tierra y por vos.

El grup Terra Endins ens canta ara Un niu de mora, sentint la tramuntana a la mar, penetrant-li fins al moll de l'ànima, els llamps esguitxant el cel, ell pensa que el niu d'amor és a casa. Quan torni, trobarà portes obertes i arribarà la primavera al seu cor. Mentre, a la barca, a la nit, la fosca s'ha fet tenebra i la tramuntana va fer núdols força insolents. Ell vol tornar a casa, al seu niu d'amor. Terra endins.

Ve ara una manera, amics meus, molt popular que no té un autor conegut. Ens n'interpretarà el grup Montjuïc. Ens explica l'amor que sentia un mariner per una dolça i preciosa cubana. El cant és llangurós, monòton i molt sentimental, accentuat alhora per l'accent musical caribeny. La lletra s'esmuny envers un tràngol que s'espera amarg, molt amarg. Grup Montjuïc i Cubanita Preciosa.

amb lletra de Rafael Llop i Casanovas i música de Josep Maria Roglan, escoltarem ara l'havanera La barca xica. Ens porta a un nivell poètic molt, molt elevat. Ens porta també a l'univers dels infants i a les joguines. Ens la presenta el mateix Carles Casanovas des del Palau de la Música. Ens la canta el grup Provo, La barca xica.

El grup Llops de Mar ens interpreta ara Vell pescador. En Josep Pujol i Botifoll va composar El vell pescador mentre tocava el grup Llops de Mar, que és qui ens la interpretarà avui. És, jo diria, que el balset mariner potser més representatiu de la cançó de taverna, de la típica havanera catalana. Obre moltes cantades d'havaneres, doncs és molt participativa i molt fàcil de cantar en la seva tornada. Pescador, barca, rems, enyorança i el blau del mar. Tot el que sent i alhora troba a faltar, aquest vell pescador que ja no pot sortir a la mar, doncs viu molt lluny d'ell. Ell va recordant tot el que era i tot el que tenia. S'ha quedat estabornit i amb una gran buidor interior. Ara ja només té l'enyorança del mar i de tornar a viure amb ell. Vell pescador amb els Llops de Mar.

Vull tancar avui el programa amb una havanera gens coneguda, composada a la lletra i música per Toni, component del grup Montjuïc i veí de Castelldefels. Es diu El pescador i la gavina. Ens l'interpretarà el grup Montjuïc. I de la interpretació ja no en dic res, és impressionant. Hi posen molt, molt sentiment. Es nota que la senten molt seva. En Toni em va comentar que li va venir al cap tot i passejant per la nostra platja, la platja de la nostra vila. El pescador i la gavina amb el grup Montjuïc. Amics, us espero a tots la propera setmana, tot i desitjant-vos molta, molta salut.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Una setmana més amb tots vosaltres, amigues i amics de les Havaneres i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Peix fregit ens porta ara a l'Havanera Els braus del nord, composada per en Ramon Carreras. Abans de sortir a la pesca, els mariners són a la taverna, tot i desitjant-se molta sort. Les seves dones, mentre, resen a casa per la por de la tempesta i el fort vent de ponent. I en la mar senten l'olor penetrant del temporal. Ells són pescadors de socarrel. Dels 17 que sortiren, 7 no varen tornar a port. Les embranzides ferotges del vent varen sacsejar la nau i la remor de la mar els arribava a bufades al clatell. Peix fregit i els braus del nord.

Els mariners autèntics i els habaners més nostàlgics prefereixen aquesta cançó abans que qualsevol altra. En ella es poetitza la tragèdia d'un naufragi, per culpa de l'embriaguesa del capità i de l'ús de la càrrega de ron que transportava el vaixell, que els mariners i el capità varen provar i en varen abusar. Us deixo amb el grup Alba i Salió de Jamaica.

de Pilar vol sentir el grup Montjuïc i la cançó La Paloma, composada per el basc Sebastián Iradier l'any 1855. Vull destacar la candidesa melòdica i la dolçor poètica de la seva lletra. Penso que és la manera més universalment coneguda. Ens la canta el grup que demana la Pilar. El nostre grup favorit és de casa, de Castelldefels. És el grup Montjuïc i la seva meravellosa versió de La Paloma.

Bé, amigues i amics, farem un canvi total. Ens n'anem a Cadis. Allí van venir per primer cop a la península les primeres habaneres, amb tot el sabor del Carib. El periodista Antonio Burgos i el músic Carlos Cano han contribuït molt a difondre les habaneres d'Andalusia. Escoltem ara, doncs, Habaneras de Cádiz i ens la canta Carlos Cano.

Aquesta manera, tots en alguna festa familiar l'heu cantat. Es diu Pel teu amor, o també Rosó. Disfrutarem d'un gran acordeó i de la famosa tonada de Rosó, Llum de la meva vida. Ell és presoner de la seva veu clara, de la seva rialla i, com no, dels seus ulls. El cor se li para i se li fa un nus, només en pensar en ella, la Roser, la Rosó. La lletra és de Miquel Poal Aragall i la música de Josep Ribas. Ens l'interpreta el grup Mar Brava. Mar Brava, Rosó, pel teu amor.

Malalt d'amor, composada la lletra i música per en Carles Casanovas, és la propera havanera. Ell és un dels amos de la cançó de taverna,

0: Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 21 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, 13 graus a Tremp i 11 a Granadella. Després del que per molts ha estat un cap de setmana llarg, avui tenim reunions del govern català i també de l'espanyol, amb carpetes molt diferents sobre la taula. A Palau, un cop encarrilat ja els pressupostos, el govern té pendent encara resoldre el conflicte amb els professors. I a la tarda hi ha nova reunió, que avui coincideix amb una vaga d'un dels sindicats d'estudiants. I a Madrid només es parla de Zapatero i del sumari del cas Plus Ultra.
1: Són joies que proceden de herencias tanto de su familia como de la familia de su mujer, en primer lugar, y dos, de regalos. Pues ya aparece uno, que no, esto vale 1 millón de euros, estos son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial de entre 30.000 y 50.000 euros.
0: És el portaveu de l'expresident. Luis Arroyo explicava així a la SER les joies que s'han trobat a la caixa forta del despatx de Zapatero. Avui, amb nosaltres serà Luis Arroyo també, el portaveu de l'expresident en temps d'àgora i amb, també amb una gemòloga, que parlarem, i taxadora, d'aquestes joies que s'han trobat i també amb el periodista Ernesto Ekaizer. I en el sumari, el jutge insisteix que en la idea que situen Zapatero com el líder d'una trama corrupta i que les instruccions més sensibles les donava des de casa seva. I cada dia que passa també se sumen més veus a demanar eleccions anticipades. Ara també dins del socialisme. Al matí de Catalunya Ràdio avui hem parlat amb l'exministre de Zapatero, Celestino Corbacho.
2: Em semblaria raonable que en aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals. Jo em costa veure que es pugui arribar fins al 2027 en aquest panorama polític actual, no?
0: Sentirem més reflexions de Corbacho en temps d'àgora, qui, per cert, admet que no sap a dia d'avui si unes eleccions votaria a Pedro Sánchez. I parlarem també amb el teòleg i assagista Francesc Torralba sobre l'inèdit missatge del Papa sobre la intel·ligència artificial.
3: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know. But deliberately chosen because this moment...
0: Lleó 14 parla de desarmar i posar fre al poder de les elites tecnològiques. Segons el Papa, la intel·ligència artificial genera noves formes d'esclavitud i la pèrdua de memòria històrica. Parlarem amb Francesc Torralba, que és una de les persones que l'ha assessorat a l'hora d'escriure aquest

aquesta encíclica. I a l'Iran, aquesta matinada, els Estats Units han atacat punts del sud de l'Iran. Des de Washington s'assegura que s'estan defensant pròpiament i que això no afecta les converses de pau. Avui repassarem les conseqüències econòmiques del plegat també amb el professor Xavier Sala i Martín. I a les 11 entrevistarem l'historiador i hisperista Ian Gibson, que acaba de publicar un llibre sobre Federico García Lorca. Es titula No me encontraron.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 5. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia.
1: Fem un cop d'ull a la matinada. I amb què ens portem aquest matí?
2: Amb el ple del Congrés, que avui vota si tramita la llei perquè les reunions de veïns, les reunions de comunitats de veïns, es puguin fer de manera telemàtica. La llei incorpora que el llibre d'actes es pugui fer també amb suport electrònic. És una proposta del PP que ja va passar pel Senat, on va superar, i de fet per unanimitat, un dels primers filtres.
1: I a Brussel·les?
2: En plena pugna amb la Xina pels cotxes elèctrics, Ferrari ha presentat el seu primer cotxe 100% elèctric. Es diu Luce, l'ha dissenyat Johnny Ive, que havia treballat per Apple. De fet, el cotxe té un cert aire al minimalisme d'Apple. El Luce de Ferrari costa 550.000 euros i té una autonomia de 530 quilòmetres.
1: I amb què ha de dormir als Estats Units?
2: Amb un reportatge del New York Times sobre les reunions de Donald Trump amb el seu gabinet, bàsicament el que ha fet el diari és analitzar hores de gravacions de trobades per veure què es diu. Una de les conclusions, els membres del govern dediquen una part important del temps a ensabonar el president, de mitjana. Diu, una de cada 6 frases és per afalagar Trump, aplaudir-lo o criticar els seus rivals polítics.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb el principal organisme de control de valors del país, que ha anunciat una sanció a 3 cases de borsa per fer negocis de valors transfronterers de manera il·legal. Bàsicament, facilitar les operacions de valors estrangers per clients xinesos. D'aquesta manera, l'estat xinès vol mantenir i fins i tot reforçar el control de capital.
3: Avui és dimarts 26 de maig, ens hem despertat amb 21 graus ja a Mataró, 12 graus a Valls i 8 graus a Esterri d'Àneu. Avui es preveu un altre dia de sol, un altre dia amb temperatures molt altes per l'època de l'any, molt semblants a les d'ahir, de fet, com a mínim, a les comarques de l'interior. Se superaran a gairebé tot arreu els 30 graus, poden arribar als 34 a Ponent, i avui la novetat és que a la costa també s'arribarà als 29 o 30 graus. Per tant, aquí serà on pujarà més la temperatura respecte a la d'ahir. De cara a demà, ja arribarem als 35 a Ponent, dijous podríem arribar als 37 a les zones més càlides també de l'oest de Catalunya, i sembla que divendres podrien aparèixer algunes tempestes de tarda al Pirineu.
1: Ara són les 6 i 6. Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
1: Isidre Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
1: Ens actualitzem. Finalment, el sumari del cas Plus Ultra ha refermat el que apuntava. Fa uns dies, l'escrit del jutge situa Zapatero com el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics.
6: L'empresa de les filles era clau en el cobrament de suposats suborns i el seu domicili era el centre neuràlgic per planificar instruccions i fer funcionar la xarxa d'empreses. El magistrat ha emès una ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de l'aerolínia, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències pertinent a organització criminal i blanqueig de capitals.
7: A Zapatero se'l presenta com l'home que mana, tot i que al sumari no hi apareix cap conversa seva. Sempre va intentar, diuen els investigadors, esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Apunten al despatx de Zapatero com el centre neuràlgic i el domicili particular, el nucli físic, on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Segons la secretaria de Zapatero, les joies que es van trobar en la caixa forta oculta en el despatx eren d'una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatges. El jutge ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses i ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de Plus Ultra. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I en total són més de 2.000 pàgines d'un sumari que també detalla el paper que jugava l'empresa de les filles de Zapatero i la influència del seu entorn sobre Venezuela. Àlex Giral Robert.
8: Pel jutge Calama hi ha indicis sòlids que la companyia de les descendents de Zapatero només era un instrument de l'entramat. No desenvolupava cap activitat real a punta i la xarxa la feia servir per canalitzar les comissions il·lícites a través de factures genèriques. A banda, el sumari també recull el gran poder d'influència de l'amic i suposat testaferro de l'exlíder socialista sobre Caracas. Creu el jutge que fins i tot hauria tingut capacitat per incidir en l'alliberament de presos veneçolans. A Julio Martínez Martínez, per cert, li van interceptar més de 280.000 euros en efectiu a casa seva, repartits en llocs com un radiador. La paperassa judicial també inclou un dinar de Zapatero amb José Luis Ábalos i Koldo García una setmana després que la Moncloa aprovés el rescat de Plus Ultra. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara com ara, els nous detalls que es van sabent del cas Zapatero no fan variar el discurs del PSOE i els plans de Pedro Sánchez, ni tampoc els dels seus aliats del govern, sumar que no passen per avançar eleccions.
9: Els socialistes afirmen que no hi ha proves sobre la participació de Zapatero en aquesta suposada trama i confien en les explicacions que doni davant del jutge. Partint d'aquest posicionament, Pedro Sánchez s'ha refermat en la continuïtat del govern i ho avala pel bon resultat de la gestió econòmica.
10: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
9: A l'espera de les explicacions de Zapatero i abans de fer-se públic el sumari, el portaveu de l'expresident, Luis Arroyo, qualificava les acusacions de l'UDEF de conjectures i disbarats.
1: I el Partit Popular veu la possibilitat de fer caure Sánchez més a prop i augmenta també la pressió sobre el PNB.
6: Els nacionalistes bascos han dit que no veuen futur a la legislatura més enllà d'aquest 2026 i el portaveu dels populars, Borja Semper, els incita a donar suport a una eventual moció de censura.
4: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
6: Ahir també va aparèixer en escena Felipe González, un dels socialistes més crítics amb Sánchez sempre. Diu que no es creu que Zapatero tingui capacitat per liderar una trama d'aquestes dimensions, però vol eleccions anticipades.
5: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
1: Celestino Corbacho, que va ser ministre de Treball en Zapatero entre el 2008 i el 2010, s'afegeix a Felipe González i reclama eleccions anticipades a l'Estat.
9: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el també exalcalde de l'Hospitalet de Llobregat constata que Pedro Sánchez no ha pogut aprovar pressupostos en 3 anys i que la fragilitat parlamentària li dificulta tirar endavant iniciatives al Congrés.
11: A mi em semblaria raonable que en aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals i que, al cap i a la fi, el poble, amb la seva participació i amb el seu vot, decideixi el que tingui que decidir.
9: En la seva última etapa a la política, Corbacho va ser regidor de Ciutadans a Barcelona després que el fitxés Manuel Valls en el seu intent de convertir-se en alcalde de la capital catalana.
1: En temps d'agora aprofundirem més en la seva valoració de la imputació de l'expresident Zapatero. I, a banda de tot això, avui també us expliquem que la Guàrdia Civil conclou ara que la càtedra que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid, complia la normativa legal.
6: La Unitat Central Operativa del Cos reconeix que no ha localitzat pagaments opacs als comptes de Gómez ni indicis que s'enriquís il·lícitament pels 17.000 euros que va ingressar de la Complutense als 2 anys de la càtedra. Tampoc han pogut aclarir si va explotar comercialment el programa creat per als estudis. Sí que obre la porta a possibles irregularitats amb les dues empreses que van desenvolupar aquest programari. Recordem que l'organització d'ultradreta Azteoir li demana 24 anys de presó. La Fiscalia, però, vol l'arxivament del cas.
1: I cinquena reunió avui entre el govern i els sindicats d'educació per intentar desencallar el conflicte.
9: Mentrestant, el govern aplana el terreny i aprovarà avui mateix la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent, el gran gruix per a l'escola inclusiva.
12: Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories, un fet que no convenç els sindicats perquè no beneficia a tots els docents. Tot això, mentre el cicle d'aturades continua, avui s'hi afegeix la que ha convocat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans pels alumnes de secundària i Universitat de Catalunya i el País Valencià. A Barcelona, la protesta serà a les 12 del migdia a la plaça Universitat i a València a les 10 del matí a l'Institut Ferrer i Guàrdia. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I aquesta tarda comença la desfilada de consellers al Parlament per explicar departament per departament la seva part del projecte de pressupostos que el govern ha pactat amb Esquerra Republicana i els Comuns.
6: Si tot va bé, la votació final s'acabarà fent a principis de juliol.
13: Avui arrenca el primer tràmit d'aquest debat parlamentari, que serà tranquil per Salvador Illa perquè ja té els vots lligats, però igualment els 16 consellers s'han de sotmetre a les preguntes de l'oposició per qüestionar les prioritats dels comptes. Els primers a defensar la seva part seran, a primera hora de la tarda, el conseller de la presidència Albert Dalmau i la d'Interior Núria Parlon. Dijous al matí serà el torn d'Esther Niubó en plenes negociacions amb els sindicats d'educació. I divendres a la tarda tancarà la ronda de compareixences Alicia Romero, la titular d'Economia i artífex dels primers pressupostos del govern Illa. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars del sud de l'Iran, però la treva continua i les negociacions per un acord de pau semblen ben encaminades.
9: Fons de l'exèrcit dels Estats Units han informat que han atacat rampes de llançament de míssils que amenaçaven l'aviació nord-americana i vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz. Les mateixes fonts han qualificat l'atac de contingut i llançat en legítima defensa. Fins ara no hi ha notícies d'una eventual resposta iraniana.
1: De fet, com veiem, les negociacions de pau avancen, tot i que l'acord no és imminent.
6: En qualsevol cas, una representació iraniana ha viatjat a Qatar, un país que Teheran va atacar abans de l'alto el foc i on hi ha dipositats part dels diners iranians bloquejats per les sancions internacionals. El Ministeri d'Afers Estrangers iranià reconeix avenços en les negociacions amb Washington.
14: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
6: Segons s'ha filtrat, l'acord de pau inclouria, més de la reobertura de l'estret d'Hormuz, l'aixecament de les sancions internacionals. Les mateixes fonts diuen que l'equació nuclear es deixarà per a una fase posterior. En aquest sentit, Donald Trump ha admès a la seva xarxa Truth Social que l'urani enriquit de l'Iran podria ser destruït en el mateix territori iranià. Fins ara, recordem que afirmava que Teheran els hauria d'entregar aquest material i que ells el destruirien. Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure el preu del petroli fins als $95 al barril de Brent.
1: I el Kremlin ha amenaçat Ucraïna amb una onada d'atacs contra el capital de Kiev, sobretot contra centres de comandament militars escampats per tota la ciutat, on hi ha personal de l'OTAN i també delegacions diplomàtiques.
9: Moscou ha recomanat al personal estranger que surti de la ciutat i, de fet, el ministre d'Afers Estrangers, Sergei Lavrov, ha trucat al seu homòleg nord-americà, Marco Rubio, per comunicar-li, segons ha informat la diplomàcia russa. La diplomàcia de Rússia. El cap de la diplomàcia ucraïnesa, mentrestant, ha instat els socis de Kiev a no cedir el que ha qualificat de xantatge rus i a proporcionar més ajuda i armament a Ucraïna. De fet, França ha rebutjat l'advertiment del Kremlin amb l'argument que estan acostumats a les amenaces de Putin.
1: I el Papa Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial i assegura que no és moralment neutra i recorda que ha estat i ha d'estar al servei de la dignitat humana.
6: En la seva primera encíclica també ha advertit que la concentració de poder tecnològic que representa la IA pot ser un gran perill i que cal establir normes de control públic.
15: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
6: Lleó XIV ha avisat que el control de la IA per part de les grans empreses informàtiques pot generar més desigualtats i manipulació. També ha denunciat l'impacte ambiental i social de la IA, assenyalant que en l'extracció de minerals necessaris per a aquesta indústria encara hi treballen menors.
1: Un fet que contrasta també amb un altre fet, que és que l'Església no ha vist fins ara cap problema en comprar valors a la indústria i a la intel·ligència artificial. Per tant, potser està molt bé fer encícliques, però també aplicar-ho. I un dels convidats a la presentació de la primera encíclica del Papa Lleó XIV va ser Christopher Olá, és cofundador d'Anthropic, una de les principals empreses dedicades a la intel·ligència artificial.
9: Des del Vaticà, Olá va defensar que el desplegament i la difusió de la intel·ligència artificial no depenguin només de les grans multinacionals del sector.
16: El desenvolupament de la IA està concentrat en un grapat de països rics. Com ens assegurem que els avenços de la intel·ligència artificial es comparteixen a tot el món? No tenim cap mecanisme per garantir. És un problema que no hem resolt. It is an unsolved
9: problem. Anthropic, fundada per Olag i algun dels exempleats de la companyia que va posar en marxa ChatGPT, sempre ha mostrat reserves sobre la velocitat amb què s'implementa la intel·ligència artificial i sobre l'ús que se'n fa.
1: Ara són les 6 i 18. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
9: Bon dia.
1: Quan encara no hem arribat ni al juny, ja s'han activat les alertes per calor en diversos països europeus com França, el Regne Unit i Portugal.
17: El Regne Unit ha marcat el rècord històric de temperatura en un mes de maig. Concretament a Londres, els termòmetres van marcar ahir 34,8 graus, 2 graus més que l'anterior rècord de maig, que va ser el 1922. A França, avui hi haurà 8 departaments en alerta roja i 17 més en alerta groga. Ahir ja es van registrar temperatures màximes de 36 graus a la costa oest del país. A casa nostra, la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona. La nit de diumenge, el termòmetre del Raval no va baixar dels 20 graus i mig. La ministra Sara Hessen atribueix l'avançament de l'estiu al canvi climàtic.
18: El canvi climàtic sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal.
17: Aquesta pujada de temperatures afecta pràcticament tota la península.
1: I el Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol.
19: Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius. Segons el Ministeri, el pacient que ha donat positiu en l'última PCR no té símptomes. És un contacte estret i estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital. Ara l'han portat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre. Les autoritats sanitàries asseguren que aquest cas no fa canviar ni el risc ni les mesures per la població general. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i pràcticament sense símptomes.
1: I el director general de l'OMS, Tedros Adhanom viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que hauria provocat 220 morts.
20: L'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu al Congo dificulta les feines de control. Se sospita que el brot afecta més de 900 persones i ja ha posat en alerta altres països de la regió. Uganda ha confirmat dos possibles nous casos que eleven a 7 les persones afectades pel virus en aquest país. Justament un vol des d'Uganda ha obligat a activar a Itàlia la vigilància sanitària sobre diverses persones. Hi ha dos viatgers ingressats amb febre en un hospital de Milà. A tots dos se'ls faran proves diagnòstiques segons els protocols i també s'ha activat la vigilància preventiva dels seus familiars. Recordem que el brot d'Ebola es va declarar el 15 de maig al Congo. Es tracta d'una variant sense vacuna ni tractament específic que té una taxa de mortalitat del 50%.
1: I el Servei Català de Trànsit qualifica de tràgic el cap de setmana de la segona Pasqua, que es tanca amb 5 morts en accident de trànsit.
17: L'últim accident amb víctimes va passar ahir al matí a Polinyà, al Vallès Occidental, on un motorista va morir després de xocar frontalment contra un turisme. De fet, de les 5 víctimes mortals del cap de setmana, 3 eren motoristes. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha posat el focus en aquest col·lectiu.
21: Especial atenció a les motos, que respectin tot el que és els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals i això és una notícia molt tràgica.
17: Des de principis d'any, 49 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 20 de les quals són motoristes.
1: I Comissions Obreres i la UGT reclamen que el salari mínim es revisi cada 6 mesos.
19: Els dos sindicats apunten que l'escalada de preus que ha provocat la guerra a l'Iran està fent que els treballadors estiguin perdent poder adquisitiu. En aquest sentit, recorden que l'augment aprovat per aquest any va ser del 3,1% i la inflació ja supera aquesta xifra en una dècima. Per això, creuen que no s'hauria d'esperar a finals d'any per revaloritzar el salari mínim. Comissions Obreres i la UGT han traslladat aquesta proposta durant la reunió amb el govern espanyol i la patronal d'aquest dilluns per valorar les mesures anticrisi. El sindicat les volen mantenir més enllà del 30 de juny.
1: I la pintora i escriptora Paula Bonet ha denunciat a les xarxes socials que algú hauria interromput la seva galeria d'art.
20: En un missatge publicat ahir a Instagram explica que un intrus hauria trencat el vidre de la porta, hauria mogut diverses obres i hauria robat una peça. Bonet recorda que fa 10 dies que va quedar en llibertat provisional l'home que l'assetja des del 2019 i que estava en presó preventiva des del juliol passat després que el juny assaltés el taller de l'artista. De fet, el 2023 la justícia el va absoldre perquè tenia un trastorn mental, però la sentència li va imposar un tractament psiquiàtric durant 4 anys i un ordre d'allunyament de l'artista durant una dècada. Bonet, que assegura que fa un any que intenta fer vida normal, diu que no farà més declaracions sobre el cas.
1: I comoció el Partit Nacionalista Escocès per l'enviament a presó d'un exalt càrrec que va confessar haver robat 460.000 euros, amb els quals es va comprar vehicles i articles de luxe.
17: Peter Murrell era el marit de l'aleshores primera ministra Nicola Sturgeon, que ha dit que no en sabia res.
1: Anem cap a Londres, Quim Olivares.
22: L'exdirector executiu del Partit Nacional Escocès ha admès davant l'alt tribunal d'Edimburg que va desviar més de 400.000 lliures de la formació. Sentim la policia escocesa.
23: Va abusar de la seva posició privilegiada amb accés als fons del partit per ingressar diners als seus comptes i finançar-se un estil de vida fastuós que anhelava però no es podia permetre.
22: Segons l'acusació, Peter Murrell es va comprar articles de luxe, un Volkswagen, un Jaguar i una autocaravana. La seva exdona i exprimera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, absolta l'any passat, ha dit que desconeixia què feia la seva exparella i que estava molt ferida, trista i també molt molesta. El seu exmarit està en presó preventiva i sabrà la sentència el 23 de juny. Quim Olivares és de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I tenim una última hora que afecta Girona.
17: Sí, una operació en marxa dels Mossos d'Esquadra amb epicentre en aquesta demarcació. Sembla una operació dedicada a explicar a la policia el cultiu de marihuana, també a la distribució de substàncies estupefaents. També es relaciona amb la tinença d'armes i amb el blanqueig de capitals. Hi ha, pel cap baix, 600 efectius dels Mossos treballant ara mateix.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
24: Què tal, bon dia?
1: La primera. La Machina!

0: Mishima apareix per sorpresa a la festa de comiat de Pep Guardiola com a entrenador del City. El grup ha interpretat la cançó Tot torna a començar, mentre de fons es projectaven vídeos i imatges del pas de Guardiola al capdavant de l'equip. Entre el públic, Noel Gallagher d'Oasis.
1: I la segona.

0: I la colombiana Karol G triomfa als American Music Awards 2026 amb els premis a l'excel·lència internacional artística i també el millor àlbum llatí per Tropicoqueta. El premi li ha entregat John Legend durant una gala que s'ha celebrat al Garden Arena de Las Vegas.
1: I la tercera.

0: Jugadors catalans a la convocatòria de selecció espanyola.
1: Nou catalans, Luis de la Fuente convoca Joan García, Cubarsí, Eric García, Lamine i Olmo del Barça, Raya de l'Arsenal, Cucurella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. Pedri, Gavi i Ferran Torres completen la convocatòria que té nou jugadors del Barça. No hi ha cap jugador del Madrid. Diumenge comença la concentració de cara al Mundial de l'11 de juny.
0: I el tècnic del Girona, Mitchell, llença un missatge en què diu que el club és immortal.
1: A través de les xarxes socials admet que viu en un moment dur, que la tristesa i el buit són enormes, i afegeix que fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, alhora que es mostra convençut que el club gironí tornarà a l'èlit perquè, diu, és immortal.
0: I missatge també de Michael Jordan en el comiat de Guardiola.
1: A través d'una pantalla gegant al final de la rua que el City va fer per acomiadar el tècnic.
2: Hey Pep, this is Michael Jordan. I just want to congratulate you on an unbelievable career. Enjoy your retirement.
1: Jordan el va felicitar per la seva carrera, li desitja sort al golf i que la mantingués recta. Aquest va ser el missatge de la llegenda del bàsquet mundial. Guardiola eufòric va agrair el suport del president del club i la connexió amb els aficionats de la ciutat.
3: Connection that this club for Khaldun Al Mubarak and all the people and with all the city.
1: Ramon Terrats deixa l'Espanyol, el club no allarga la seva sessió i els quarts de la Lliga d'Hockey Patins Masculina, Barça-Noia, Igualada-Voltregà i Calafell-Reus.
4: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
6: Bon dia. Avui us proposo, com a motiu per llevar-vos, que m'ajudeu a respondre una pregunta que em ronda pel cap des del cap de setmana, i és la següent. Això de la casita dels concerts de Bad Bunny no us grinyola una mica? Suposo que sabeu de què parlo, perquè ha sortit absolutament a tot arreu, però per si de cas us ho explico. Als concerts del Bad Bunny hi ha una caseta, així amb estètica humil, porto-riquenya, al mig de la pista, des de la qual ell canta algunes cançons. I aquesta caseta està habitada, diguem-ne, durant el concert per persones, persones famoses, convidades per l'organització i també altres persones. Quines altres persones? Doncs pel que he pogut saber, abans del concert hi ha una sèrie de senyors que es passegen entre el públic buscant gent guapa per estar a la casita. Tu sí, tu no. Amb criteris, diguem-ne, estètics, bàsicament. O sigui que la casita, que representa els concerts del Bad Bunny, una caseta humil de Puerto Rico, d'humil no en té res. Hi ha bàsicament gent o molt rica o molt famosa o gent triada del públic per guapa. I no ho sé, em sembla una forma de classisme bastant hipòcrita, tenint en compte la temàtica del concert.
0: I avui cançons sobre l'encíclica del Papa sobre la intel·ligència artificial.
7: On va dir, entre d'altres coses, que els humans són imperfectes i finits, i és per això títols imperfectes, títols incomplets, és a dir, títols de cançons, que tenen alguna manera una frase a mitges. Per exemple, If You Could Read My Mind, si poguessis llegir-me la ment, aquí a la versió que es va fer per la pel·lícula Studio 54.

0: En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Comencem amb una informació de darrera hora. Ampli dispositiu policial contra una organització criminal a Girona.
1: El desplegament policial compta amb més de 600 efectius dels Mossos d'Esquadra. L'objectiu és detenir els membres de la banda dedicada al cultiu de marihuana, distribució de drogues i blanqueig de capitals. El cas sota secret de les actuacions contempla diverses entrades a immobles de la demarcació gironina.
0: El sumari del cas Plus Ultra assegura que...

0: José Luis Rodríguez Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics.
1: El sumari també destaca el contingut de la caixa forta oculta al despatx de Zapatero, on es van trobar, entre d'altres, diverses joies. Luis Arroyo, portaveu de Zapatero, aquesta nit a la SER.
2: Són joies que proceden de herències tanto de su família com de la família de su mujer, en primer lugar, i dos, de regalos. Pues ya aparece uno, que no, esto vale 1 millón de euros, estos son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial d'entre 30.000 i 50.000 euros.
1: Segons la secretària de l'expresident, les joies provenien d'una herència de la dona de Zapatero i de regals de viatges.
0: De moment, els plans de Pedro Sánchez i els seus socis de Sumar no passen per avançar eleccions.
3: Una possibilitat que defensa el Matí de Catalunya Ràdio l'exministre socialista Celestino Corbacho.
4: Em semblaria raonable que en aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals. Jo em costa veure que es pugui arribar fins al 2027 en aquest panorama polític actual, no?
0: I a l'Àgora sentirem algunes reflexions més de Corbacho. També parlarem el mateix Arroyo amb la gemòloga Eva Gómez i també analitzarem amb el periodista Ernesto Ekaizer i els analistes del Matí de Catalunya Ràdio el que està passant. I aquí avui, cinquena reunió entre Educació i els sindicats d'Educació per intentar desencallar el conflicte.
1: Mentrestant, el govern aprovarà la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent. El gran gruix per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera.
5: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa.
0: Els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars al sud de l'Iran, però la treva continua i les negociacions per un acord de pau semblen ben encaminades.
3: Fonts de l'exèrcit dels Estats Units han qualificat l'atac de contingut i llançat en legítima defensa. Unes hores abans, el Ministeri d'Afers Estrangers iranià reconeixia avenços en les negociacions.
6: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
0: I Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial.
1: A la seva primera encíclica, el papa assegura que no és moralment neutre i recorda que ha d'estar al servei de la dignitat humana.
7: El desenvolupament de la IA està concentrat en un grapat de països rics. Com ens assegurem que els avenços de la intel·ligència artificial es comparteixen a tot el món? No tenim cap mecanisme per garantir-ho. És un problema que no hem resolt.
8: It is an unsolved problem.
0: I quan encara no hem arribat ni al juny, ja s'han activat les alertes per calor en diversos països europeus com França, el Regne Unit i Portugal.
3: Aquí la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona. La ministra Sara Ajeksen atribueix l'avançament de l'estiu al canvi climàtic.
9: El canvi climàtic sigue avanzando y no da tregua. Los 11 años más cálidos desde que tenemos registros están ocurriendo ahora, en el siglo XXI. Este año 2026 también va a ser más cálido de lo normal.
0: El director general de l'OMS viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que ja hauria provocat 220 morts.
1: L'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant i que el conflicte armat que viu el país dificulta les tasques de control.
0: En parlarem també aquest matí amb la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres, Esperanza Santos. I la malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa.
3: Una investigació liderada per IS Global i publicada avui a The Lancet avisa que la malaltia del fetge continua infradiagnosticada i fora de les grans estratègies de salut pública.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de les portades.
10: Sí, el sumari acumula indicis que el situen al capdavant de la trama, diu La Vanguardia, un sumari que vincula la seva offshore amb l'or veneçolà, apunta el periódico, i un Zapatero, la casa del qual l'UDEF fixa com a lloc d'instruccions sensibles, segons l'Ara. També Zapatero, les portades de Madrid, El Mundo afirma que la trama de Zapatero traficava en petroli i or de Venezuela, i El País, que el jutge ordena revisar tots els seus correus des del 2020. Altres temes de portada, onada de calor a Europa, ho llegim a l'Ara, que ho acompanya amb la gran foto de portada on es veuen desenes de londinencs en banyador. Ahir a la capital britànica els termòmetres van quedar-se a tocar dels 35 graus. El papa és l'altre gran protagonista de la premsa, amb foto inclosa. El periódico ocupa la seva principal instantània per acompanyar el text. Lleó XIV adverteix sobre la intel·ligència artificial. I un últim apunt per acabar, encara el periódico que avança que els Mossos van dubtar de Jonathan Andic quan va dir que no va veure la caiguda del seu pare.
0: Avui a Sant Feliu de Llobregat es desperten amb 16 graus, al migdia arribaran els 31 i a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, en tenen 13, màxima prevista de 33. Aquesta setmana la temperatura continuarà pujant cada dia una mica més. Eloi Cordomí, bon dia.
8: Bon dia. Sí, avui on més es notarà la pujada serà el litoral. A diferència d'aquests últims dies, avui a molts llocs de la costa ja fregaran o arribaran als 30 graus. I a l'interior encara s'arribaran entre els 30 i 34 graus. Tot això en un dia de sol, que repetirà també demà dimecres i dijous.
0: I ara que s'ha fet públic el sumari del cas Plus Ultra, pel qual ha estat imputat José Luis Rodríguez Zapatero, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Els espanyols s'han fotut tots solets en un embolic a base d'obrir la veda sobre la situació econòmica dels seus expresidents. El pobre ZP li ha muntat un judici per cobrar quatre comissions mal comptades, com si fos el Capone. I a hores d'ara la situació s'ha fet tan grotesca que l'UDEF li ha requisat fins i tot les joies que guardava la seva dona. Dic que s'han empatullat fatalment perquè ara, si volen ser conseqüents, també els caldria investigar com Felipe González ha acabat viatjant sempre en avions privats i assessorant empreses de l'IBEX, o com José María Aznar va entrar en consells d'administració americans quan no sabia dir ni quatre frases en anglès. Si continua així, el poder judicial pot començar una guerra que debiliti i molt l'estat espanyol. Jo del president Sánchez aguantaria fins al final, perquè quan més resisteixi, més carnisseria veurem. Tan bonita, tan morena, tan gitana como
3: era. La flor que siempre quise en mi jardín. I amb què t'espertes avui, Xavi Canalías? Bon dia.
12: Bon dia, avui amb la música d'Antonio Flores i Alba, la cançó que va dedicar la seva filla. I és que tal dia com avui, un 26 de maig, però de l'any 1995, el cantant va oferir l'últim concert de la seva vida al pavelló Anaitasuna de Pamplona. Aquesta actuació va marcar el retorn de l'artista als escenaris després de la mort de la seva mare, Lola Flores, només 10 dies abans. Durant el recital, davant d'uns 2.000 assistents, Flores va presentar el seu àlbum Coses Mías i va dedicar el directe a la seva mare mirant al cel en diversos moments de la nit. Només 4 dies després d'aquest esdeveniment, el 30 de maig del 95, Antonio Flores va ser trobat mort a la residència familiar de Lerele a Madrid.
0: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
12: Doncs mira, aquest matí la Tosa ha jugat una mala passada a Marta Viana.
13: I es veu que hi participen, doncs, medallistes olímpics. I que els experts, evidentment, ja estan alertant...
12: Tossega.
13: Què podria ser perillós? Torno a estar enganxadeta, eh?
12: Ara torno a estar una altra.
13: Torno a estar enganxadeta, eh? A veure quant duro.
14: Ai, tornarà a perdre la veu.
13: Seguim. De moment, amb molts diners per construir expressament aquest recinte... Prou ja. I què ho han fet? Jo m'ho dic a mi mateixa, eh?
0: Sí, clar.
12: Hi ha la maldat meva d'anar posant efectes de so...
13: Sort que ho dius, guapo.
0: I avui són festes on?
12: Doncs mira, avui festa major de Sant Salvador, votat de Golmés. A les 10 del matí...
0: Allò dels pobilles i els hereus.
12: Sí, i tant. I saps que, a més a més, van acompanyats per la Copla Montgrins.
0: Ah, no ho sabia.
12: I la xaranga, tal com sona, a 11:45 hi haurà ofici solemne.
0: Sardanes, també?
12: Sí, serà un quart de dues, en aquest cas, amb la Copla Montgrins. Uah. I acabarà a les 6 de la tarda. Això sí, un concert i ball amb...
0: L'Orquestra Montgrins.
12: Sí, senyor.
0: Molt bé. Plat rodó, avui, doncs.
12: Perfecte.
0: I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
13: Doncs la reacció del centrecampista del Barça, Gavi, quan sap que ha estat convocat per la selecció per jugar al Mundial. El vídeo l'ha publicat Lamine Yamal a les stories del seu Instagram. Se'l veu a ell mirant la televisió i plorant i abraçant-se amb els fisios del Barça. Recordem que Gavi ha estat lesionat gairebé 2 anys i aquesta temporada només ha jugat 13 partits oficials.
15: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
16: Avui hem rebut el missatge d'Alícia Palau, de l'Associació de Veïns Joan Maragall del Guinardó, a Barcelona. L'entitat demana a l'Ajuntament una modificació en el recorregut de diversos autobusos per fer més fàcil el desplaçament fins a centres de salut, com els centres d'atenció primària de la zona o l'Hospital de Sant Pau.
17: Això escurçaria la distància de gent o que no es troba bé o amb mobilitat reduïda, que si va a l'hospital és per alguna raó. I si surt de l'hospital i vol agafar l'autobús per anar a la part alta del barri, a Mare Déu de Montserrat, doncs encara més. Del CAP a l'hospital no tenim una connexió directa, hem d'anar a peu.
16: L'Ajuntament ha convocat una reunió el 15 de juny amb l'entitat veïnal i també amb TMB per abordar la demanda. Els veïns esperen que la trobada sigui efectiva.
15: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
18: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinarihub.com.
13: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. El preu del barril de petroli de Brent s'estabilitza al voltant dels $95, amb les converses de pau entre l'Iran i els Estats Units ben encaminades. Tot i això, els atacs d'aquesta nit dels Estats Units a objectius militars al sud de l'Iran desestabilitzen les borses asiàtiques. Aquest matí, mentre que els índexs de Hong Kong i Seul registren guanys, els de Tòquio i Xangai cauen lleugerament. Ahir les borses europees van tancar amb avenços sòlids davant la possibilitat d'un imminent acord de pau. L'IBEX va sumar un 2,24% i obrirà des dels 18.387 punts. A Wall Street, el Dow Jones i el Nasdaq també van tancar amb crescudes superiors al 0,5%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
14: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
19: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
20: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
19: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està, és igual.
21: És que fots cada pregunta, no, tallo, de veritat.
22: Les entrevistes lleges que t'he vist. Avui estic...
20: Perdona, que puc capir, això, però... És que no tinc una resposta.
21: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
19: No.
14: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
18: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. A la República del Mediterrani. Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
23: Aneu massa de listos.
24: I els valencians?
23: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
18: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
25: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
26: Has sentit el que acaba de dir?
23: Que a Mallorca no feu l'amor.
14: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
18: I també disponible a la plataforma 3CAT. El Matí de Catalunya Ràdio.
3: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
14: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Ho estem seguint i en marxa una operació dels Mossos per detenir els membres d'una organització criminal estable amb epicentre a la demarcació de Girona.
1: Una organització dedicada principalment al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també se la relaciona amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. El dispositiu preveu diverses entrades a immobles en aquesta demarcació amb un desplegament policial que compta amb més de 600 efectius policials.
3: I pel que fa al cas Rodríguez Zapatero, el sumari el situa com el líder d'una estructura de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics.
1: Diu que l'empresa de les filles era clau en el cobrament dels suposats suborns i el seu domicili, el de Zapatero, era el centre neuràlgic per planificar. Ara el magistrat ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses i ha ordenat també revisar tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan va començar els contactes per al rescat de Plus Ultra. També ha emès un ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de l'aerolínia, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinència a organització criminal i blanqueig de capitals.
3: En total, són més de 2.000 pàgines de sumari.
1: Sí que recull el gran poder d'influència de Julio Martínez Martínez, en qui suposat testaferro de Zapatero, sobre Caracas. El jutge creu que fins i tot hauria pogut incidir en l'alliberament de presos veneçolans. Ahir li van trobar més de 280.000 euros en efectius repartit per llocs de la casa com un radiador. El sumari també inclou un dinar amb Zapatero, Mávalos i Coldo García després que la Moncloa aprovés el rescat de Plus Ultra.
3: I la part més vistosa en el registre del despatx de Zapatero hi van trobar una trentena de joies a la caixa forta, més d'agendes i discos durs.
1: En concret hi havia collarets, braçalets, arracades, penjolls, cadenes d'or i rellotges. Segons la secretaria de Zapatero, les joies eren d'una herència de la seva dona, Sonsoles Espinosa, i també de regals de viatges.
3: Tot i els nous detalls, Pedro Sánchez no es planteja avançar eleccions.
1: De fet, afirma que no hi ha proves sobre la participació de Zapatero en aquesta suposada trama i confien en les explicacions que doni davant del jutge dimarts que ve, 2 de juny. Pedro Sánchez s'ha refermat en la continuïtat del govern i ho avala per la seva gestió econòmica.
27: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
1: Mentrestant, el portaveu de l'expresident, Luis Arroyo, qualificava les acusacions de l'Audet de conjectures i disbarats.
3: El PP, mentrestant, augmenta la pressió sobre el PNB per fer caure Sánchez.
1: Els nacionalistes bascos han dit que no veuen futur a la legislatura més enllà d'aquest 2026 i el portaveu dels populars, Borja Sémper, els incita a donar suport a una eventual moció de censura.
28: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
1: Ahir també va aparèixer en escena Felipe González, un dels socialistes més crítics amb Sánchez. Diu que no es creu que Zapatero estigui capacitat per liderar una trama d'aquestes dimensions, però també vol eleccions anticipades.
3: Aquí, govern i sindicats a l'educació es tornen a reunir per cinquena vegada per desencallar el conflicte. Demà hi torna a haver vaga a tots els centres de Catalunya.
1: Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè es basava en increment dels complements per tenir tutories. En paral·lel, el govern aprova avui la incorporació de gairebé 1.800 professionals més al curs que ve, la majoria per a l'escola inclusiva. I mentrestant, aquesta tarda comença la desfilada de consellers al Parlament per explicar departament per departament els pressupostos. Engegarà el conseller Albert Dalmau i demà al matí serà el torn d'Esther Niubó.
3: I en clau internacional, els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars al sud de l'Iran, però la treva continua.
1: Sí, han atacat rampes de llançament de míssils que amenaçaven l'aviació nord-americana i també vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz. Les mateixes fonts han qualificat l'atac de contingut i llançat en legítima defensa. Mentrestant, les negociacions avancen, tot i que l'acord no és imminent, com diu el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers.
2: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
3: Més notícies. Un nou estudi alerta que la malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa.
1: La investigació liderada per IS Global i publicada avui a The Lancet Regional Health Europe avisa que aquesta malaltia continua infradiagnosticada i fora de les grans estratègies de la salut pública. La malaltia hepàtica crònica destrueix el teixit sa del fetge de forma lenta i progressiva durant més de mig any en què l'òrgan va perdent les seves funcions. Segons els investigadors, ja és la segona causa d'anys de vida laboral perduts a Europa, només darrere de la cardiopatia isquèmica. L'informe també subratlla que Europa continua tenint les taxes més elevades de consum d'alcohol del món i que això, sumat a l'obesitat i altres factors de risc, com per exemple fa créixer els casos de cirrosi i càncer de fetge. Per tot plegat, els investigadors reclamen posar el focus en la prevenció, reforçant les polítiques sobre l'alcohol i millorant la vigilància i la detecció precoç.
3: L'Hospital de Bellvitge, en coordinació amb l'atenció primària, crea un nou sistema de derivació de pacients que permet reduir de 2 anys a 6 mesos el diagnòstic de la fibrosi pulmonar, una malaltia respiratòria greu que sovint es detecta tard.
1: Un estudi liderat per l'Hospital de Bellvitge, l'atenció primària Delta de l'ICS i l'IDI Vell conclou que aquest circuit preferent també millora el pronòstic dels pacients.
3: Cèlia Forment.
4: Els malalts derivats per aquest circuit arriben a l'hospital amb una capacitat pulmonar del 90%, davant del 76% dels que segueixen el procediment habitual. A més, 7 anys després del diagnòstic, la supervivència és un 14% superior entre els pacients atesos per aquesta via ràpida, que ja funciona a la regió metropolitana sud. Segons la pneumòloga Guadalupe Bermudo, el nou model
5: funcionen bé juntes. Formació específica de l'atenció primària, una via de derivació directa i clara i una unitat especialitzada que rep el pacient amb protocols definits.
4: La fibrosi pulmonar provoca una cicatrització progressiva dels pulmons i dificulta cada vegada més la respiració. La falta d'aire o la tos seca persistent sovint es confonen amb altres malalties respiratòries, fet que en retarda el diagnòstic. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I la crònica cultural d'avui la comencem amb un comiat.

0: Perquè ha mort als 95 anys Sonny Rollins, saxofonista i una llegenda del jazz, Marta Viana.
1: La notícia de la seva mort arriba hores abans de la commemoració del centenari del naixement de Miles Davis, que és precisament avui. El músic va ser un dels genis de la improvisació i un dels últims supervivents de l'edat daurada del jazz. Rollins ha mort a casa seva, a l'estat de Nova York, segons ha confirmat el seu representant. Les causes de la mort no s'han fet públiques, però des del 2014 que estava retirat per problemes de respiració. Rollins va guanyar 2 Grammys, a més d'un altre Grammy d'honor a tota la seva carrera. Va ingressar a l'Acadèmia Nord-Americana de les Arts i les Ciències i va ser distingit amb Obama a la Casa Blanca amb la Medalla Nacional de les Arts.
0: Ara parlem de teatre perquè I Say Potato, la comèdia amb Anna Moliner i Joan Negrier, que es pot veure aquests dies a la Sala Trono de Tarragona, farà gira i està de Barcelona la temporada que ve.
1: De moment han ampliat funcions amb 3 noves funcions per aquest divendres i aquest dissabte. L'obra està escrita per Joan Llago i parla de la solitud i el pas del temps entre dues persones que havien sigut parella, Joan Negrier, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
2: És una història molt més profunda i autònoma i que parla del pas del temps i de com aquell amor que va sentir una vegada doncs no s'acaba mai i tampoc dura per sempre.
1: Fa 10 anys el tàndem Moliner-Negrier ja va triomfar amb l'obra I Say Tomato i ara no descarten que el projecte continuï amb una tercera part.
2: És algo inèdit en el teatre català i que pues, s'ha de celebrar conjuntament i col·lectivament. I tant de bo, jo crec que treballarem perquè així sigui, puguem fer una tercera part d'aquesta història, no sé si 10, però 10 o 15 o 20 anys, els que siguin més tard.
0: I atenció si sou fans dels videojocs. Bond is a bullet without a target. Let's give him one. Bones notícies, perquè el nou videojoc de James Bond, que surt demà a la venda, s'ha desenvolupat a Barcelona.
1: La seu de l'estudi IO Interactive a la capital catalana, amb una 80ena de treballadors, ha liderat aquest projecte internacional que, segons el seu dissenyador principal, Eduard López, arriba en un moment immillorable. Són declaracions a la CN.
3: Fa 15 o 16 anys que no surt cap joc de James Bond gran. Ja fa un quant temps que no surt cap pel·lícula. Llavors crec que ara és un bon moment per poder gaudir d'aquesta història de Bond. La manera que treballem a IO, tots els estudis som un sol equip. Per exemple, aquí tenim el director tècnic del projecte. És un català. Tenim el lead de render, tenim el líder de motor. La responsabilitat és realment molt alta.
0: I els esports, Robert Prat.
4: Nous jugadors catalans convocats pel Mundial de Futbol de l'11 de juny, cap del Madrid. El tècnic del Girona, Mitchell, diu que el club és immortal i que tornarà a l'elit. Guardiola s'acomiada del City en una rua pels carrers de la ciutat amb missatge inclòs de Michael Jordan.
0: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
5: El Manchester City ha estat 48 hores acomiadant Pep Guardiola, una 10 a l'altura del millor tècnic de la seva història. I no és fàcil, aquí ho sabem bé, i si no que li diguin a Messi, acomiadar les llegendes. A les pròximes hores s'ha de resoldre el futur d'Alexia. I si el club no ha aconseguit fer-la canviar d'opinió, no n'hi pot haver prou amb un modest adeu al Johan Cruyff. La figura d'Alexia transcendeix el camp de futbol i el Barça té al davant l'oportunitat de demostrar-li a ella i al món com d'important ha estat en aquesta revolució social i esportiva que ens ha portat el femení blaugrana.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
6: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
7: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
6: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
7: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
8: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ulla. Com es desperta el país? Soc l'Eloi Crodomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim 13 graus a Coll de Nargó, a l'Alt Urgell, 14 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, i ja tenen 22 graus a Cabrera de Mar, al Maresme. Precisament avui a la costa serà on més es notarà la pujada de la temperatura. Avui ja s'arribarà en punts del litoral entre els 29 i 30 graus, i a l'interior es mantindran molt semblants a les d'ahir, per tant, entre els 30 i 34 graus, amb un dia que serà assolellat a tot arreu. Demà dimecres encara podria pujar un grau més la temperatura, dijous un altre grau, divendres un altre, això vol dir que a finals de setmana les temperatures poden arribar als 37 o 38 graus a les zones més càlides de Ponent, amb algunes tempestes de tarda al Pirineu que reapareixeran a partir de divendres.
9: Filla, quan era el teu aniversari?
10: Un altre cop, papa?
11: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
0: La tarda de Catalunya Ràdio.
12: una sintonia que enganxa.
13: No m'agrada aquesta sintonia.
12: És que està molt bé. Pa, pa, pa, pa. Inconfusible, però molt imitable.
14: M'ho faries tu, Elisenda?
13: Jo sempre. Pa. Pa, pa, pa, pa, pa.
12: Marc Marvà, bona tarda.
15: Bona tarda, Francesc Garriga.
12: Pots fer un pam, pam, pam, pam? Pam, pam, pam, pam.
13: Molt bé.
12: Com ho faries, Òscar?
14: No, jo no ho faria. Pam, no puc millorar-ho.
12: Pam, pam, pam.
14: Veus?
11: De dilluns a divendres de 4 a 7...
12: La millor hora del dia.
11: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: Pam, pam, pam, pam.
16: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
11: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
17: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
11: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
18: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
17: Per darrere l'espera i pam, pam, pam...
11: Crims, nous episodis, aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
19: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
1: A 8:45 obrirem l'àgora fixant-nos en l'encíclica del Papa sobre intel·ligència artificial. En parlarem amb el teòleg Francesc Torralba.
2: A partir de 9:00, analitzarem les novetats de la causa judicial contra Zapatero. Trucarem al periodista Ernesto Ekaizer i l'exassessor del president espanyol, Luis Arroyo, que ara li fa de portaveu institucional. També parlarem amb Eva Gómez, gemòloga i textadora, sobre les joies que hi havia a la caixa forta de Zapatero.
1: A partir de 10:00, amb el professor Xavier Salai Martín, abordarem les conseqüències econòmiques del conflicte a l'Iran.
2: A 11:00, entrevistarem l'historiador i hispanista d'origen irlandès, Ian Gibson, que ha publicat un llibre sobre Federico García Lorca, No me encontraron.
1: Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
3: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
4: Pep Guardiola deixarà el Manchester City després de 10 anys al club anglès i ahir va venir a temes pendents per explicar-nos com se sent i per què ha pres aquesta decisió.
5: And we have to see in front and the past...
4: Què vol dir, tu, sí?
5: Past is... well...
6: Hem de mirar endavant, vol dir.
4: Ah. The past, the past is...
6: Sí, el passat, passat,
4: de past...
7: Sí, sí. Sí. Però pot parlar en català o què?
5: Ah, i tant que sí, Armia. Per vostè el que faci falta. Ah, Això a Manchester, I feel that... I feel empty myself, and now I need to feel because I'm empty.
6: Yes.
5: I was full in the beginning in here, yes.
4: Què?
5: But slowly, the match on...
8: S'emociona.
5: Match on Sunday,
6: Què és el que t'ha buidat?
5: Sí, match on Sunday, Wednesday, match again, Sunday,
4: Molts partits, no? Dimecres,
5: Wednesday, and Sunday, sometimes
6: Tuesday. Però és que són molts Sundays i Wednesdays.
5: So at the end, I empty, you know.
4: Sí, sí.
5: Work, players, the fans, the tactics, they take the ball, as the ball, they take the ball,
4: sí,
5: as the ball.
4: Sí, sí.
5: It's so much pressure. I need to stop. And the famous poet in my country sí. is Michael Martin and Paul.
4: Sembla un grup de country. A partir de 11:45, més temes pendents.
3: Gràcies, Joan. Avui per ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
9: Avui és un bon dia per recordar la importància de fer el que ens diu l'esperança. Les coses quasi mai surten com les planegem, però amb una actitud oberta, joiosa i una mica atrevida, la vida continua sorprenent-nos. Diumenge, Bad Bunny sortia de l'hotel a 11:45 del matí, va fer una salutació general i es va ficar un cotxe a direcció a la Sagrada Família. Jo darrere, amb la moto. Un cop allà, sota el temple, m'hi vaig atensar, li vaig donar un missatge polític, em va premer la mà i em va donar les gràcies. Poca cosa, però més que res per una fanàtica del jove porto-riqueny. Avui, continueu perseguint el que voleu, moguts per l'il·lusió raonada. En altres paraules, amb el seny i la rauxa. Que tinguem tots un molt bon dimarts.
3: I el segon, la Maria Rovira, més coneguda com a Oye Sherman.
10: Sempre costa tornar de festiu i encara més quan fot aquesta calorada que va de les pedres. El ciment calent de la ciutat em posa trista i només penso a partir d'ara tot anirà pitjor perquè farà més i més calor. I el que frenaria el canvi climàtic, que és la desacceleració, no sembla que tingui molts adeptes, si més no, entre els poderosos. En dies com aquest és un bon dia per posar un himne primigeni de Valius com és Camps. On són els camps? Camps!

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Comencem un altre dia amb temperatures de ple estiu i amb previsió que continuïn pujant de cara als propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, segurament a l'interior cada dia que passi la temperatura pujarà un grau més i aquesta escalada es mantindrà fins divendres. El que passa és que avui sí que notarem una pujada més marcada de la temperatura a la costa, on podrien arribar els 29 o 30 graus amb facilitat. Tot plegat amb un dia de sol a tot arreu.
0: I tenim en marxa ara mateix un ampli dispositiu policial contra una organització criminal a Girona. Es tracta d'una banda dedicada al cultiu i a la distribució de marihuana i al blanqueig també de capitals. Última hora, Girona, Fèlix Martín, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, un ampli desplegament dels Mossos d'Esquadra que ha començat a primera hora del matí amb l'objectiu de desmantellar diversos cultius interiors de marihuana i la seva distribució. Al capdavant hi hauria una banda estable amb epicentre a la demarcació de Girona. En aquests moments hi ha treballant 600 agents dels Mossos de diferents unitats operatives, en les que també hi ha gossos ensinistrats i mitjans aeris. Estan fent l'entrada i registren diversos immobles. A més de la droga, també es relaciona aquesta banda amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals.
0: Gràcies, Fèlix Martín. De seguida ampliarem aquesta última hora que ens arriba des de Girona. L'actualitat, per això, continua marcada per les joies de Zapatero.
3: Son joyas que proceden de herencias tanto de su familia como de la familia de su mujer, en primer lugar, y dos, de regalos. Pues ya aparece uno, que no, esto vale 1 millón de euros, estos son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial de entre 30.000 y 50.000 euros.
0: Ell és Luis Arroyo, és el portaveu de l'expresident, explicava així a la SER l'origen de les joies que s'han trobat a la caixa forta del despatx de Zapatero. Avui parlarem amb ell, en temps d'àgora, i també amb una gemmòloga i també taxadora, i amb el periodista Ernesto Ekaizer. I en el sumari, el jutge insisteix en la idea que situa Zapatero com a líder d'una trama corrupta i que les instruccions més sensibles, diu, les donava des de casa seva. I cada dia que passa també se sumen més veus en demanar eleccions anticipades al govern socialista, ara també dins del mateix partit. Al matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb un exministre de Zapatero, Celestino Corbacho.
4: Em semblaria raonable que en aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals. Jo em costa veure que es pugui arribar fins al 2027 en aquest panorama polític actual, no?
0: En temps d'agora en parlarem, sentirem més reflexions de Corbacho, que, per cert, admet que no sap a dia d'avui si en unes eleccions votaria Pedro Sánchez. I parlarem també amb el teòleg i assagista Francesc Torralba sobre l'inèdit missatge del Papa sobre la intel·ligència artificial.
5: Artificial intelligence needs to be disarmed.
0: Lleó 14 parla de desarmar i posar fre al poder de les elites tecnològiques. Segons el Papa, la intel·ligència artificial genera noves formes d'esclavitud i la pèrdua de memòria històrica. I a l'Iran, aquesta matinada, els Estats Units han atacat punts del sud de l'Iran. Des de Washington asseguren que ha estat en defensa pròpia i que això no afecta les converses de pau. Avui repassarem les conseqüències econòmiques que està tenint aquest conflicte. Ja són extremes amb el professor de la Universitat de Columbia, Xavier Sala i Martín. I en esports, Anglaterra, comiat amb accent català i amb sorpreses aquesta nit per Pep Guardiola al City.
6: Mishima!
0: I és que Mishima s'ha colat en l'homenatge. I també un dels esportistes més grans de la història.
7: Hey Pep, this is Michael Jordan. I just wanna...
0: Michael Jordan ha felicitat a Pep Guardiola per una carrera, diu, increïble. Tot això avui que Sant Feliu de Codines, al Vallès Oriental, el sol ha sortit a les 6 i 23 minuts del matí i a Pardines, al Ripollès, es pondrà a les 9 i 16 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del matí, Vicent Sánchez, Sara González, Ana Grau i Pere Rossinyol. Serà a partir de 9:15, però abans, Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, bon dia.
9: Bon dia. Bon dia.
0: S'estrenya el cercle.
10: Les 4.000 pàgines de sumari del cas Plus Ultra afiança la tesi del jutge de situar José Luis Rodríguez Zapatero com el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. Les decisions es prenien des del despatx, però les més sensibles es tractaven directament des del domicili de Zapatero. La policia, de fet, va demanar al jutge un ordre per escorcollar casa seva, però no la va obtenir.
11: El magistrat ha emès una ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, principal accionista de l'aerolínia Plus Ultra, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals.
0: Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
6: El Zapatero se'l presenta com l'home que mana, tot i que al sumari no hi apareix cap conversa seva. Sempre va intentar, diuen els investigadors, esquivar en primera persona els moviments més compromesos. Apunten el despatx de Zapatero com el centre neuràlgic i el domicili particular, el nucli físic, on es prenien les decisions més sensibles de la suposada trama de comissions il·legals. Segons la secretaria de Zapatero, les joies que es van trobar en la caixa forta oculta en el despatx eren d'una herència de Sonsoles Espinosa, la dona de l'expresident, i també de regals de viatges. El jutge ha demanat més informació fiscal i comptable de totes les empreses i ha ordenat buidar el contingut de tots els correus electrònics des del 20 de març del 2020, quan van començar els contactes per al rescat de Plus Ultra. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Amagats.
9: La policia va trobar 286.000 euros en efectiu a casa de l'amic i suposat testaferro de Zapatero, Julio Martínez. Estaven repartits entre radiadors, un necessari al lavabo, una bossa de golf o sobres en inscripcions en xinès.
10: El jutge també destaca el paper que jugava l'empresa de les filles de Zapatero, que emetia factures per encobrir pagaments.
0: Àlex Giral Robert.
12: Pel jutge Calama hi ha indicis sòlids que la companyia de les descendents de Zapatero només era un instrument de l'entramat. No desenvolupava cap activitat real a punta i la xarxa la feia servir per canalitzar les comissions il·lícites a través de factures genèriques. A banda, el sumari també recull el gran poder d'influència de l'amic i suposat testaferro de l'exlíder socialista sobre Caracas. Creu el jutge que fins i tot hauria tingut capacitat per incidir en l'alliberament de presos veneçolans. A Julio Martínez Martínez, per cert, li van interceptar més de 280.000 euros en efectiu a casa seva, repartits en llocs com un radiador. La paperassa judicial també inclou un dinar de Zapatero amb José Luis Ábalos i Koldo García una setmana després que la Moncloa aprovés el rescat de Plus Ultra. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Eleccions anticipades.
11: Per ara el PP no fa el pas cap a una moció de censura, però sí que convida els socis de Sánchez a passar de les paraules als fets. Borja Semper.
13: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
9: Felipe González s'ha sumat als qui consideren que la situació és insostenible. També el ministre en l'últim govern de Zapatero, Celestino Corbacho, que veuria raonable convocar eleccions generals aquest any 2026 i admet no tenir clar el seu vot. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
4: Què votaré? No sé. Encara no sabem. Si em quedo en la proposta del president Sánchez, pues això, les eleccions seran l'any que ve. Jo em costa veure que es pugui arribar fins al 2027 en aquest panorama.
0: Amb el papa.
10: Pedro Sánchez comença avui un viatge oficial a Roma que el portarà demà al Vaticà. Es reunirà amb el pontífex quan queden menys de dues setmanes perquè visiti Espanya.
11: Després d'aquesta trobada, Sánchez té convocada una roda de premsa. Serà el primer cop que se li podrà preguntar al president espanyol pel cas Zapatero. Fins ara només n'ha parlat en sessió de control al Congrés, on va tancar files amb l'expresident.
0: És un perill.
9: El papa Lleó XIV precisament demana desarmar la intel·ligència artificial, assegurant que no és moralment neutre i que recorda que ha d'estar al servei de la dignitat humana.
10: En la seva primera encíclica també ha advertit que cal establir normes de control públic per contrarrestar la concentració de poder tecnològic que representa la intel·ligència artificial, que pot generar més desigualtats i manipulació.
14: Nuclear disarmament remains a service.
15: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
11: Per cert que precisament el Consell de Ministres aprovarà avui un projecte de llei pel bon ús de la intel·ligència artificial. Es preveuen multes de fins a 35 milions d'euros per qui la faci servir de forma perversa.
0: Cinquè intent.
9: Nova reunió avui entre el govern i els sindicats d'educació, només un dia abans d'una nova jornada de vaga a totes les escoles i instituts de Catalunya.
10: La consellera arribarà a la reunió d'avui després que el govern aprovi la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent, el gran gruix per a l'escola inclusiva.
16: Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories, un fet que no convenç els sindicats perquè no beneficia a tots els docents. Tot això mentre el cicle d'aturades continua. Avui s'hi afegeix la que ha convocat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans pels alumnes de Secundària i Universitat de Catalunya i el País Valencià. A Barcelona, la protesta serà a les 12 del migdia a la plaça Universitat i a València, a les 10 del matí, a l'Institut Ferrer i Guàrdia. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Desfilen.
11: Amb el suport d'Esquerra i els Comuns sota el braç, avui els consellers comencen a comparèixer al Parlament per explicar els pressupostos dels respectius departaments. Els primers a fer-ho aquesta tarda, Albert Dalmau i Núria Parlon.
9: Per cert que Junqueras parla avui d'aquest acord amb el PSC en una entrevista. El Nació assegura que per ara l'entesa amb els socialistes no anirà més enllà.
17: Esquerra Republicana és un partit que està en el Parlament de Catalunya i que no està al govern. I vostè em pregunta, i Esquerra Republicana es planteja entrar al govern? La resposta és no. Crec que s'entén perfectament, no.
0: Atacs defensius.
10: Els Estats Units han reprès aquesta nit l'ofensiva contra objectius militars al sud de l'Iran. Fonts de l'exèrcit dels Estats Units han informat que han atacat rampes de llançament de míssils que amenaçaven l'aviació nord-americana i també vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz. No hi ha notícies d'una eventual resposta iraniana.
11: La treva, de fet, continua les negociacions per un acord de pau semblen ben encaminades, tot i que l'acord no sembla imminent. El Ministeri d'Afers Estrangers iranià reconeix avenços en les negociacions amb Washington.
18: És cert que hem arribat a una conclusió respecte a gran part dels temes que hem estat debatent. Però dir que això significa que la signatura d'un acord és imminent, ningú pot fer aquesta afirmació.
0: Reunions de veïns telemàtiques.
9: El Congrés debat avui si accepta tramitar una proposta de reforma de la llei de propietat horitzontal que permetria celebrar aquestes reunions de veïns online. El text proposat pel Partit Popular també contempla que es puguin fer notificacions relacionades amb la comunitat per correu electrònic.
0: Nou positiu.
10: El Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a Espanya. Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius.
11: El pacient que ha donat positiu en l'últim PCR no té símptomes, se l'ha traslladat a la unitat d'aïllament. En els últims dies, com els altres 13 que segueixen donant negatiu, havia començat a rebre visites, però el Ministeri assegura que tot s'ha fet seguint els protocols i mesures de seguiment requerits.
0: S'estén.
9: El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que ja hauria provocat 220 morts. L'OMS reconeix que l'epidèmia està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu al Congo dificulta les feines de control.
10: Se sospita que el brot afecta més de 900 persones i ja ha posat en alerta altres països de la regió. També Itàlia. Hi ha dos viatgers ingressats amb febre en un hospital de Milà.
0: Tràgic.
11: És com es qualifica el Servei Català de Trànsit el cap de setmana de la segona Pasqua, que es tanca amb 5 morts en accidents de trànsit. 3 són motoristes. En Ramon Lamiel.
19: Especial atenció a les motos, que respectin tot el que és els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals i això és una notícia molt tràgica.
0: En marxa.
9: La campanya de pesca de la tonyina vermella al Mediterrani. Enguany s'ha avançat arran de la pressió dels pescadors. Es calcula que es podrien arribar a pescar més de 4.000 tones. És una dada superior a la de l'any passat. Pere Vicent Balfagó és copresident de la companyia líder del sector, la Brenca Vallfagó.
20: Per un costat, les previsions meteorològiques, que són molt importants, doncs són molt bones. Estem disfrutant, estem gaudint d'un molt bon anticicló. En total, enguany, el nostre grup de pesca podem pescar 4.045.000 quilos, que és un augment de voltant d'un 9% més que l'any anterior.
0: Assaltada.
10: La pintora i escriptora Paula Bonet ha denunciat a les xarxes socials que algú hauria irromput a la seva galeria d'art només 10 dies després que l'home que l'assetja des del 2019 quedés en llibertat. Portava en presó des del juliol, just després d'haver assaltat també el taller de l'artista. Ho ha denunciat la mateixa Bonet en un escrit a les xarxes.
0: Gira i temporada.
11: I Say Potato, la comèdia amb Anna Moliner i Joan Negrier, que es pot veure aquests dies a la Sala Trono de Tarragona, farà gira i està de Barcelona la temporada que ve. De moment han ampliat funcions aquest divendres i dissabte a Tarragona.
9: Fa 10 anys que el tàndem Moliner-Negrier ja va triomfar amb l'obra I Say Tomato i ara no descarten que el projecte continuï amb una tercera part.
21: Algú inèdit en el teatre català i que s'ha de celebrar conjuntament i col·lectivament, i tant de bo, jo crec que treballarem perquè així sigui, puguem fer una tercera part d'aquesta història, no sé si 10, però 10 o 15 o 20 anys, els que siguin més tard.
0: Premi d'honor.
22: ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?
10: Joan Joan Manuel Serrat rebrà aquesta nit a Madrid el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música Espanyola. És la primera vegada que es dona aquest premi. L'Acadèmia ha volgut valorar la seva llarga trajectòria i el llegat que deixa amb les seves cançons.
0: I adeu a una llegenda.
11: Ha mort als 95 anys el saxofonista i compositor Sonny Rollins. Va guanyar 3 Grammys, va formar part de l'Acadèmia Nord-Americana de les Arts i les Ciències i va ser distingit amb Obama a la Casa Blanca amb la Medalla Nacional de les Arts.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, potència mundial.
1: Catalunya porta 9 jugadors a la selecció espanyola de cara al Mundial de Futbol. Destaca la presència del blaugrana Gavi.
2: És el juguete de todo el equipo y lo digo con todo el cariño. Y a la vez, futbolísticamente, no tengo que descubrir a Gavi. La versatilidad que también te das.
8: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
23: A cada partit juguem tots amb el 3x2 en tots els cafès L'Or. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 10 de juny.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
24: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva'm fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dimarts 26 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut en Pep amb 3 quilos 940 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa i en Luca, quan passaven 5 minuts de la mitjanit a casa seva, a Figueres. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
8: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
11: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 13 graus a Centelles, 14 a Martorell i 20 a Barcelona. Carreteres Clàudia Serra.
16: Sense incidències destacades a les carreteres, això sí, força retencions, les habituals d'aquesta hora, sobretot d'entrada cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt i la Litoral.
11: Gràcies, Clàudia. I parlant de mobilitat, al Baix Llobregat s'han adjudicat els estudis per quadruplicar les vies de tren entre Castelldefels i el Prat de Llobregat. A la línia R2 de Rodalies es tracta de doblar la via actual.
25: És una de les actuacions més destacades previstes al pla de Rodalies perquè permetrà augmentar la velocitat dels trens regionals amb avançaments als de Rodalies i dotar de més capacitat l'entrada a Barcelona pel sud.
16: Els estudis adjudicats per 1,2 milions han d'estar fets d'aquí 2 anys i mig. Les obres podrien començar el 2032. L'estudi també es fa per ampliar la capacitat del tram entre el Prat de Llobregat i l'estació de Sants.
11: Atenció, veïns de la ciutat de Barcelona.
25: Les biblioteques comencen una vaga diària indefinida després que les negociacions amb l'Ajuntament estiguin en un punt mort.
11: Barcelona, Montse Pujol.
26: Les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida diària, a la qual a partir de divendres que ve se sumaran treballadors de biblioteques públiques de tot Catalunya, coincidint amb les setmanes prèvies a la selectivitat, que a Catalunya té lloc els dies 9, 10 i 11 de juny. La protesta va començar el passat 20 d'abril a Barcelona, amb una sèrie d'aturades a la setmana de Sant Jordi i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes convocada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de la Ciutat. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: Més notícies. L'Hospital de Bellvitge crea un nou sistema de derivació de pacients que permet reduir de 2 anys a 6 mesos el diagnòstic de la fibrosi pulmonar.
16: Una malaltia respiratòria greu que sovint es detecta tard, l'estudi també conclou que millora el pronòstic dels pacients.
11: Cèlia Forment.
27: Els malalts derivats per aquest circuit arriben a l'hospital amb una capacitat pulmonar del 90%, davant del 76% dels que segueixen el procediment habitual. A més, 7 anys després del diagnòstic, la supervivència és un 14% superior entre els pacients atesos per aquesta via ràpida, que ja funciona a la regió metropolitana sud. Segons la pneumòloga Guadalupe Bermudo, el nou model...
28: Funcionen bé juntes. Formació específica de l'atenció primària, una via de derivació directa i clara i una unitat especialitzada que rep el pacient amb protocols definits.
27: Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: El Maresme, al port d'Arenys de Mar, tindrà un nou accés per vehicles i vianants per la riera d'en Bareu, una de les principals artèries del municipi.
25: Les obres començaran després de l'estiu i tenen un pressupost d'1,4 milions d'euros finançats al 50% entre l'Ajuntament i Ports de la Generalitat.
11: I al Baix l'Ajuntament de Manresa respon la CGT que compleix la normativa del reciclatge de cartró.
16: Segons explica el Regió 7, el sindicat denuncia que la totalitat d'aquesta fracció procedent del centre històric podria estar sent eliminada sistemàticament en abocadors situats fora de la comarca.
11: I cultura avui al Palau de la Música.
4: Sons de la Terra, homenatge a Antoni Gaudí, amb Daniel Blanc al piano. A les 7 de la tarda, entrades fins als 52 euros. 7 i 20 minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
8: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
10: Són les 7 i 20 minuts, ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui, un dia més, amb Zero com a tema principal. La Vanguardia assenyala que el sumari acumula indicis que el situen al capdavant de la trama. Un sumari que vincula la seva offshore amb l'or veneçolà, apunta el periòdico. I segons l'Ara, l'UDEF fixa la casa de Zapatero com a lloc d'instruccions sensibles. També Zapatero a les portades de Madrid. El Mundo afirma que la trama de Zapatero traficava amb petroli i or de Venezuela i el País, que el jutge ordena revisar tots els seus correus des del 2020. Altres temes de portada, onada de calor a Europa, ho llegim a l'Ara, que ho acompanya amb una gran foto de portada on es veuen desenes de londinencs en banyador. Ahir, a la capital britànica, els termòmetres van quedar-se a tocar dels 35 graus. El Papa és l'altre gran protagonista de la premsa, amb foto inclosa, és la principal del periòdico, que va acompanyada del text Lleó 14 adverteix sobre la intel·ligència artificial. I un últim apunt per acabar, encara el periòdico, que avança que els Mossos van dubtar de Jonathan Andic quan va dir que no va veure la caiguda del seu pare.
7: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
12: El 3 de desembre del 1934.
7: I el número de la sort, el...
12: 2.
7: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Set i 22, un nou estudi confirma la desaparició de les dones de més edat al cinema. Frederic Vincent, bon dia.
13: Bon dia, sí, s'ha destacat diverses vegades el poc interès de Hollywood, especialment de Hollywood, vaja, en els papers femenins d'una certa edat. Sempre es diu que de Meryl Streep només n'hi ha una. Però ara ha aparegut un informe de l'entitat Age Without Limits, Edat Sense Límits, que fa justament campanya contra l'anomenat edatisme.
14: ¿Alguna vez has soñado con una mejor versión de ti? Más joven. Esto es la sustancia.
13: Aquest estudi el que ha agafat és mirar les 100 pel·lícules més taquilleres estrenades al Regne Unit els últims 3 anys. Primera conclusió, una pel·lícula taquillera té 4 vegades més de probabilitats de tenir com a protagonista un animal que parla abans que una dona més gran de 60 anys.
15: Las serpientes llevan sin poner un pie en zootrópolis toda la vida.
17: Si queréis hablar con un reptil, yo soy vuestra chica.
13: Insistim, eh? 4 vegades més de probabilitats de tenir de protagonista un animal que parla abans que una dona més gran de 60 anys. De les 100 pel·lícules, 5 estaven protagonitzades per una dona d'aquestes edats, 20 presentaven criatures que xerren. Aquesta és una de les conclusions. La segona, entre les 100 pel·lícules més taquilleres dels últims anys, n'hi ha més protagonitzades per un actor que es diu Chris que no pas per una dona de més de 60 anys.
29: Si nosotros no protegemos la galaxia, ¿quién lo hará?
30: Te seguiremos.
13: Tot això és aquest estudi, que ve avalat per altres informes que s'han fet recentment. Per exemple, n'hi ha un del Centre d'Estudis de les Dones de la Televisió, que té seu a San Diego, als Estats Units, que diu que les dones de més de 60 anys representen un 2% dels papers protagonistes. Els homes d'aquesta edat són el 8%.
0: I Europa?
13: Sí, fa no fa, la veritat. Hi ha un estudi belga molt interessant que ha analitzat pel·lícules entre el 45 i el 2022, pràcticament 100 anys de pel·lícules. Diu que la conclusió principal és molt evident, les dones desapareixen abans que els homes i, si reapareixen, són àvies o estereotips. Mentre que els homes, si surten homes grans, homes de més de 60, doncs, home, tenen més varietat de papers. Insistim, que no és una gran novetat. El que passa és que el context actual ho fa una miqueta diferent.
31: Yo estaba esperando ese sitio.
32: Lo siento, señora, somos más jóvenes y más rápidas.
31: Soy la señora de Cleo Threadgood, una viuda de 82 años.
13: Ja vam dir que l'assistència als cinemes està per sota dels nivells previs a la pandèmia, però és que al Regne Unit, un de cada 5 assistents al cine té 55 anys o més. Aquí, a Catalunya, una de cada 3 persones d'aquesta edat ha anat al cine en els últims 3 mesos. És menys que en altres franges d'edat, però és un sector que ha dit diverses vegades que un dels motius pels quals va poc al cinema és perquè troba a faltar històries seves. En un altre sondeig, un de cada 6 enquestats diu que aniria més al cine si tingués una protagonista femenina d'una certa edat.
8: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
1: I dilluns l'Enigmàrius feia la mena d'òpera que apaga espelmes i la resposta era bufa. L'òpera bufa és un gènere líric de caire còmic nascut a Nàpols i qui bufa les espelmes d'un pastís pretén apagar-les. Avui dimarts, un Enigmàrius d'estrena. S'estrenar repartint bombones de 6 lletres. S'estrenar repartint bombones. 6 lletres.
8: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.

0: actúa en estos casos a tipos com Llorente.
1: I a la recomanació del dia avui que l'actriu Helena Bonham Carter fa 60 anys, Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula El Club de la Lluita.
2: Tot un clàssic de David Fincher que molts espectadors de la generació millennial no només ens va posar al mapa Bonham Carter, en la pell d'una antiheroïna grunge, caòtica i magnètica, sinó que ens va fer enamorar encara més de Brad Pitt i Edward Norton, que després de grans títols com Seven o American History X, aquí es posaven al capdavant d'un club de baralles clandestí per canalitzar un malestar existencial i la destrucció de les convencions socials. El Club de la Lluita, una obra de culte que podeu veure gratuïtament a Rakuten i amb subscripcions a Netflix i a Disney+.
3: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
4: Tuya.
3: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
4: Sí, tu prima.
5: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
7: Bon dia, Guardiola.
8: Thank you so much.
9: Ziga-zaga!
8: And now, always I will have the rest of my life something on my heart.
9: Zaga!
7: L'exjugador i exentrenador del Barça, Pep Guardiola, és protagonista del dia després del multitudinari comiat que va rebre ahir als carrers de Manchester perquè se'n va del City després de 10 anys.
10: Yes, 10 years it is said very quickly.
1: Sí, es diu molt ràpid. Sí, sí. Pep Guardiola, bon dia.
10: Yeah, good morning. 10 years, because it's quickly, but it's not like this. No, Ricardo, it's not 10 years, and no, it's done, it's done. Finished, no. No. It's 1 year, then the second year, the three, and the four, and the five.
1: Pots parlar en català, sí. Que estem a sí, Catalunya Ràdio.
10: And like this until you know it's 10.
7: Catalunya Ràdio, Pep.
10: Oh, of course, yeah, sorry. Són tants anys que a vegades ja no sé bé, no, i 10 anys es diu molt de pressa. Però no ho és.
7: Sí, no, així ho hem entès, Pep. Gràcies per l'aclariment. Et va agradar l'homenatge d'ahir per part del City, de la seva afició?
10: No, yeah, it was very emotional. In my country, in Catalonia, we have an expression, you know, a refrain.
7: Sí, l'anglès, Pep.
10: Is of ungrateful people, the hell is full.
1: De desagraïts, l'infern és ple, no?
10: Sí. Yes.
7: The hell... Ens estàs dient que al teu país tens un refrany, que som d'aquí, Pep.
10: The hell is full. M'he deixat el pronom.
7: Nisful, molt bé. Però escolta'm una cosa, però a partir d'ara què, Pep?
10: No, a partir d'ara no ho sé jo. Gerard, si vols que t'ho diguis, m'he buidat, I feel that me sento que m'he buidat un altre cop.
7: Sí.
10: I have to fool myself. Veurem què passa.
1: Michael Jordan et va desitjar sort als camps de golf.
10: Oh, yeah.
7: Potser va Michael, per aquí la cosa.
10: My friend Michael. Yeah, it's a possibility that I will dedicate to plugging holes.
7: Em dedicaràs, eh?
10: Tapar forats.
7: Ah, tapar forats.
1: I tornar a entrenar, no?
7: I una emissora de Madrid et proposaven com a possible seleccionador espanyol.
10: No. By the moment, because never is, you know. Mm. You know? Never is, you know. So you have to think about that and plug in holes.
1: Sí,
7: Michael, molta
1: sort, Pep. Segur que el que faràs segur que anirà bé.
10: Why you love me so much?
1: Sort, Pep.
10: Gràcies. No tornareu gas.
11: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
1: Són 8:15. I a Girona, a aquesta hora, continuem pendents de la macrooperació dels Mossos contra un grup criminal dedicat al cultiu i al tràfic de marihuana. Actualitzem la situació des de Girona. Fèlix Martí, bon dia.
12: Bon dia. Sí, estan fent l'entrada i registren diversos immobles d'una dotzena de poblacions, sobretot a les comarques del Gironès i la Selva, en concret a la mateixa ciutat de Girona, en dos habitatges al barri de la Font de la Pòlvora. Però a més hi ha registres a Cassà, Llagostera, Quart, Celrà, Sal i Bescanó. També a Sils, Caldes de Malavella i Riudarenes i a l'Alt Empordà, al municipi de l'Escala, han confirmat al Matí de Catalunya Ràdio. El primer objectiu és desmantellar diversos cultius interiors de marihuana i la seva distribució, però també es relaciona amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Al capdavant hi hauria una banda estable amb epicentre a la demarcació de Girona. En aquests moments hi estan treballant 600 agents als Mossos d'Esquadra amb unitats operatives de gossos ensinistrats i mitjans aeris.
1: El cas Zapatero, que planarà també avui en la primera reunió del Consell de Ministres i després també del viatge oficial que el president Pedro Sánchez comença avui a Roma i que demà el portarà a veure's amb el papa. L'aixecament del secret del sumari ha confirmat la tesi del jutge, que Zapatero era el líder d'una trama corrupta i que les instruccions més

0: sensibles les donava des de casa seva. També hem sabut que la policia ha trobat gairebé 300.000 euros en efectiu a casa del suposat seu testaferro, Julio Martínez, i també un centenar de joies a la caixa forta del despatx de l'expresident.
1: Són joies que proceden de herències tanto de su familia como de la familia de su mujer, en primer lugar, y dos, de regalos. Pues ya aparece uno, que no, esto vale 1 millón de euros, estos son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial d'entre 30.000 i 50.000 euros.
0: El que sentim és a la cadena SER, el portaveu de l'expresident Luis Arroyo. Avui el sentirem també ell en aquest programa, perquè parlarà avui amb nosaltres al matí de Catalunya Ràdio en temps d'àgora. I a casa nostra, després d'un cap de setmana llarg, els consellers començaran aquesta tarda a comparèixer al Parlament per explicar els pressupostos dels respectius departaments. Això mentre Educació es tornarà a reunir amb els sindicats per buscar un acord que acabi amb les mobilitzacions. I pel que fa als esports, Robert Prat...
2: 9 jugadors catalans convocats pel Mundial de Futbol de l'11 de juny, cap del Madrid. El tècnic del Girona, Mitchell, diu que el club és immortal i que tornarà a l'elit, i Guardiola s'acomiada del City en una rua pels carrers de la ciutat amb missatge inclòs de Michael Jordan.
0: I pel que fa al temps, avui seguirem amb aquest episodi de calor avançada. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, avui la massa d'aire que tenim és uns 4 graus més càlida del que és normal en aquesta època de l'any, i de cara a divendres, que continuarà pujant la temperatura, la massa d'aire serà uns 8 graus més càlida del que és normal en aquesta època. Per tant, continuarà pujant el termòmetre. Avui, on més es notarà aquesta pujada, serà sobretot a la costa, poden arribar ja als 29 o 30 graus, i a l'interior encara tindrem temperatures molt semblants a les d'ahir. De cara a dimecres, dijous, divendres, a Ponent es podria arribar entre els 37 i 38 graus, fins i tot divendres podrien reaparèixer algunes tempestes al Pirineu.
0: I mobilitat també a aquesta hora, avui amb retards a l'R2 Nord. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. Hi ha hagut un robatori de cable entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu que provoca problemes amb la senyalització, segons informa Adif. Renfe assegura que els retards superen els 30 minuts i, de fet, alguns usuaris de l'R2 Nord ens expliquen que hi ha trens que han arribat una hora més tard del previst. A l'R11, que també passa per aquest punt, es veu afectada per aquesta incidència i també per un altre problema a la infraestructura que hi ha hagut entre Figueres i Llanes. En aquesta línia, els retards poden arribar als 40 minuts. Mentrestant, a l'R12, el tren que va de Manresa a Lleida circula amb 3/4 d'hora de retard.
0: I a les carreteres, sense incidències destacades, això sí, hi ha ara mateix força retencions. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia, sí. Direcció Barcelona, hi ha retencions en punts com la C58 de Terrassa-Sabadell, la C58 i la C33 d'entrada cap al Nus de la Trinitat, C16 cap a la Ronda de Dalt, l'A2 des de Pallejà, la B23 des del Papiol i la C32 des de Viladecans. També trànsit molt dens a la Ronda de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Vicenç Sánchez, Sara González, Ana Grau i Pere Rossinyol. Serà d'aquí a una hora, però abans... connectem amb la redacció per conèixer les opinions destacades del dia amb Maiol Roger i Pol Forada. Bon dia.
6: Bon dia.
0: I al marge dels articles d'opinió que n'hi ha sobre Zapatero, avui hi ha dos altres temes que aconsegueixen fer-se un lloc en aquests editorials dels diaris.
7: La Vanguardia, El País, El Mundo i l'ABC dediquen l'editorial al Papa, mentre que l'Ara i El Periódico coincideixen a parlar d'habitatge.
8: Comencem pel Papa. La Vanguardia recorda que en la seva primera encíclica Robert Prevost ha advertit de l'avenç de la intel·ligència artificial i els seus magnats.
7: Diu el diari del Grup Godó que el Pontífex referma la seva posició a l'escena política enfrontat a Trump i als seus aliats.
8: El País titula Lleó 14 contra els tecnooligarques. Destaca que, a més de posicionar-se sobre la IA, el Papa també pren partit sobre altres temes que no tensionen la política mundial.
7: El diari de Prisa considera que Prevost podria haver estat més explícit en advertir sobre els perills de l'ultradreta.
8: El Mundo destaca que estem davant d'un Papa amb vocació d'influir.
7: I diu que el Vaticà té una visió pragmàtica, no refusa l'avenç de la tecnologia, sinó els excessos de qui la controla.
8: I l'ABC subratlla que el Papa té ambició intel·lectual, consciència històrica i voluntat d'influència pública.
7: El diari de Vocento afegeix que cal que els governs estableixin marcs reguladors capaços de protegir drets fonamentals davant els perills de la intel·ligència artificial.
8: I canviant de tema, l'Ara diu que cada cop hi ha més símptomes de malaltia al mercat de l'habitatge.
7: Exposa que el fenomen de l'infrahabitatge es deu a la manca d'oferta a Barcelona i al tancament de comerços que deixen locals buits.
8: El periódico posa el focus en les 5 ciutats on cal més del 50% dels ingressos mitjans per poder comprar un pis o una casa: Barcelona, Madrid, Màlaga, Palma i Sant Sebastià.
7: I lamenta que les famílies amb rendes mitjanes també tenen problemes d'accés a l'habitatge.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
6: Augmenten els nens que necessiten una pantalla per anar al bany o per menjar. Així titula La Vanguardia un article en què pediatres i psicòlegs expliquen els perills d'aquesta dependència que ja té nom, xumet digital. Si el nen menja veient dibuixos, no aprendrà a alimentar-se. I si va al bany amb el dispositiu estarà més temps del que toca. I això té riscos físics i higiènics, fins i tot, perquè els bacteris poden arribar a impregnar el mòbil. Ells no fan més que imitar el seu entorn adult. I si no que aixequi la mà qui no agafa el mòbil per tal d'esperar o evitar l'avorriment.
9: Diu que hi havia un pare que cada dia, quan el seu fill sortia de l'escola, el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
10: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
11: La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les illes gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
12: Sou molt bona gent!
13: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
14: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat en viu.
15: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
16: Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic i relaxat. Hotels amb piscines idíl·liques, ubicació a prop del mar, vistes de somni i cuidada gastronomia. Reserva ara Viatges al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què no ensenyen les escoles oficials d'idiomes d'Andalusia?
8: Doncs ni català ni euskera ni gallec, cap dels candidats a les eleccions andaluses ho incorporava tampoc als seus programes. Es dona el cas que un irlandès sí que pot aprendre'l a l'Institut Cervantes a Dublín, però un sevillà andalusia no. Argumenten que és per falta de demanda. De fet, hi ha 7 comunitats que encara no han introduït les llengües cooficials a l'oferta de les escoles d'idiomes. Ho llegim al periòdico.
0: La gimnasta catalana que triomfa a l'Àfrica.
4: Es tracta de Cora Noguer, de la secció de gimnàstica artística del Club Natació Granollers, és adoptada, originària de Mali, i ara ha aconseguit una plata als campionats africans júnior, amb només 14 anys. Tot va començar quan va veure Simone Biles i va preguntar als seus pares per què als Jocs de Tòquio no hi havia cap gimnasta de Mali, una història que llegim a l'Àrab.
0: I aquí han perdonat 1 milió d'euros?
8: A un matrimoni de jubilats del Segrià, que tenia un deute amb Vicenta per aquest import. Un jutjat els ha concedit el perdó a través de la llei de segona oportunitat. Ho explica el Segre, que detalla que els casos de persones que s'acullen a aquesta mesura s'ha disparat un 70% en un any.
0: I què no s'entén?
4: Doncs encara hi hagi bars amb simbologia franquista i no els multin amb la llei de memòria històrica. Ho llegim al periòdico, que detalla 5 d'aquests locals que s'han convertit en llocs de peregrinació de nostàlgics de Franco. Són a Madrid, Ciudad Real, Córdoba i Salamanca. Segons l'advocat Eduardo Rans, que cita el diari, encara no s'ha fet el catàleg de simbologia d'exaltació com marca la llei.
0: La notícia que afecta els que esquien a Vallter.
8: Que Setcases ha avalat per unanimitat el projecte Vallter 365 i això vol dir que dona llum verda definitiva a un telecabina que enllaçarà Setcases i l'estació d'esquí. Argumenten que així s'impulsa un model turístic sostenible. Ara serà el torn dels informes urbanístics. Si no hi ha entrebancs, podria començar la temporada 2027-2028. Ho veiem al diari de la Neu.
0: I el misteri d'una empresa que compra llibres vells.
4: Una companyia del Canadà ha irromput a llibreries de tot el món comprant milers d'exemplars de llibres que ja no tenen recorregut comercial. Els llibreters denuncien que el seu objectiu és entrenar la intel·ligència artificial. Ha comprat llibres a la Fènix de Badalona i a la segona comanda el seu propietari va començar a sospitar. Es van endur exemplars en català que porten anys al magatzems, tots de no ficció. Una història que explica el diari japonès.
0: Ara entenc perquè hi ha molts llibres aquí a la ràdio que
8: desapareixen.
0: Que desapareixen. No saps on van a parar.
8: Doncs mira...
0: I ara els destacats en Internacional Economia, en Frederic Pincer i Lara García.
2: El New York Times publica un reportatge sobre les reunions de Donald Trump amb el seu govern, amb el seu gabinet. El diari ha analitzat hores i hores de gravacions de trobades i hi ha una principal conclusió, que és que els membres del govern dediquen una part important del seu temps a fer la pilota, a ensabonar el president. De mitjana, una de cada sis frases, diu el New York Times, és per afalagar Donald Trump. Molts diaris avui, evidentment, destaquen també l'encíclica del Papa sobre la intel·ligència artificial, incloent-hi per descomptat l'Osservatori Romano, el diari oficial del Vaticà, que posa en portada un primer pla del pontí firmant el document. També ho ressalten els diaris de tendència més aviat conservadora, com el francès Le Figaro, que en el seu editorial diu que el crit d'alerta del Papa s'entén davant de la feblesa dels dirigents d'abandonar la regulació en nom de la prosperitat. I justament sobre les noves tecnologies, el Times cita un avís de l'Acadèmia Mèdica del Regne Unit que avisa: les xarxes socials són el nou tabac, en el sentit de les addiccions. Pressionen així el govern perquè avanci en el projecte per prohibir les xarxes als menors de 16 anys.
5: I en plan econòmica, l'Economista titula que Espanya perd el tren europeu del treball d'alt valor afegit per la precarietat de mestres i docents. Diu que són dos sectors dèbils per la seva dependència de l'administració pública, on els contractes concentren una elevada de taxa de temporalitat. Encara en àmbit laboral, l'Expansión publica que més d'1,6 milions de persones treballen només 21 hores setmanals, tot i voler una jornada completa. Assegura que és un fenomen que afecta especialment dones i joves del sector dels serveis. L'Hora Economia es fa ressò d'un estudi de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència sobre el sector farmacèutic. Conclou que si Espanya s'impulsés l'ús de fàrmacs genèrics fins a arribar als nivells europeus, s'aconseguiria un estalvi anual de 1.800 milions d'euros. L'organisme proposa flexibilitzar la regulació sobre la propietat de les oficines de farmàcia, l'accés a l'activitat i el seu exercici.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat, què destaquem?
2: Selecció espanyola o selecció catalana? De la Fuente convoca 9 jugadors catalans per jugar amb Espanya al Mundial.

L'Esportiu parla de potència mundial. Per La Vanguardia és una llista amb missatge. 8 jugadors del Barça, cap del Madrid, amb Gavi com a 8è passatger. A un jugador del rècord, Clemente va convocar 9 culers el 1994. Per Joan Josep Pallàs és una derrota colossal del Madrid. El periòdico remarca que, per primer cop a la història, Espanya no comptarà amb jugadors del Madrid en un Mundial.

0: Pel Diari Esport és una golejada 8-0 del Barça i pel Mundo Deportivo, senzillament, una selecció culer.
1: També interessant avui l'article de Santinolla, que parla del culpable, diguéssim, del descens del Girona i assenyala Pere Guardiola com un dels responsables. Seria interessant també sentir Pere Guardiola, que és un president del Consell d'Administració del Girona, sí, sí. I que també, doncs, a veure com ha viscut aquest fracàs del Girona. En fi, perquè us ho llegiu. I a la premsa del cor, Frank Cuesta, Elisenda Pineda.
2: Frank Cuesta es casa amb Paloma Ramon en una cerimònia budista a Tailàndia. La relació va començar el 2021 quan ella va contactar amb ell com a admiradora. Després va viatjar al seu santuari a Tailàndia i allà va néixer l'amor. La núvia ha compartit les imatges del casament on veiem a Frank Cuesta vestit amb unes bermudes roses fetes de ras inflamable. Fins aquí fa esgarrifar, però és que també porta la seva inseparable gorra, amb més capes d'ADN que la moqueta d'un crim, les sabatilles crocs i uns mitjans Jones color de gos com fuig que farien vomitar una cabra. Esperem que la parella tingui una bona vida conjugal i que Frank Cuesta aprengui que una aigüeta no fa cap mal.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
3: Avui felicitem l'actriu Helena Bonham Carter.
1: 62.
3: Mira, 60 clavats. Mm. També fa anys el cantant Lenny Kravitz.
1: 70!
3: 62, Ricard!
1: Sí.
3: El cineasta Fernando León de Aranoa.
1: 60.
3: 58. I acabem amb el cantant Raimundito Amador.
1: 75.
3: 67. Ui, una mica...
1: Santoral.
3: Una mica fred, això. Avui a Sant Zacaries va ser un sacerdot jueu, marit d'Elisabet, cosina de Maria, la mare de Jesús i pare de Sant Joan Baptista. En l'Evangeli, segons Lluc, l'arcàngel Gabriel se li va aparèixer i li va anunciar que tindria un fill, Joan. Zacaries va dubtar de la paraula del missatger diví perquè Elisabet era una dona gran i estèril. Com a càstig per la seva incredulitat, Zacaries va perdre la capacitat de parlar i alerta només la va recuperar en el moment en què Sant Joan va ser circumcidat. A Catalunya hi ha 4 persones que es diuen Zacaries. Xats!
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 26 de maig del 2026, en el quiosc vintage amb Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
5: 26 de maig de 2006, Miquel Iceta, viceprimer secretari del PSC, adverteix públicament al president Pasqual Maragall que no doni per fet que ell tornarà a ser el candidat socialista. Diu que això no és una decisió personal, sinó de partit. A Maragall també li toca el rebre les jornades del Cercle d'Economia. El seu president, José Manuel Lara, li demana que no se li acudeixi repetir un govern tripartit. I ara fa 20 anys s'estenia a Catalunya la preocupació per l'onada de robatoris silenciosos de nit i en domicilis particulars. Una banda de romanesos eren detinguts al Baix Camp acusats d'assaltar més de 100 cases. Es demanava més policia i un enduriment de les lleis. Acabo amb una entrevista de La Vanguardia al sociòleg Zygmunt Bauman, amb un titular que val pel 2006... i encara més pel 2026. Vivim amb la por d'una amenaça constant, sense saber ben bé de què.
1: Avui és 26 de maig del 2026, és el dia 146 del calendari. Falten 26 dies per l'estiu, 29 per Sant Joan i 2 setmanes exactes per la visita del Papa a Catalunya. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: A Zapatero se'l presenta com l'home que mana, tot i que al sumari no hi apareix cap conversa seva.
7: Debería haberlas, o sea, debería haberlas ese año.
8: En aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals.
9: Que España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Es un éxito, por tanto, a continuar.
10: El cambio climático sigue avanzando y no da tregua.
11: Es tracta d'una aposta clara per enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa.
12: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia, Maiol Roger. Transhumanisme.
13: Corrent de pensament que defensa la millora de la condició humana a través de la ciència i la tecnologia, mitjançant l'eliminació de l'envelliment i l'augment de les capacitats físiques i mentals de l'ésser humà. El Papa qüestiona el transhumanisme en la seva encíclica sobre la intel·ligència artificial.
1: Sinistralitat.
13: Tot i que ho puguem associar com a sinònim d'accidents de trànsit, la sinistralitat ve de sinistre, greu dany o pèrdua produïts per un incendi o un naufragi, especialment tractant-se d'assegurances, una definició gairebé burocràtica per una sinistralitat que pot ser dramàtica, com els 5 morts que hi ha hagut a la carretera aquest cap de setmana llarg.
1: Desarrelament.
13: Acció de desarrelar o desarrelar-se. l'afecte. Establir-se, fixar-se en un lloc, especialment adquirint-hi béns arrels, és el que vol dir arrelar-se. La política de fitxatges del Madrid l'ha desarrelat d'Espanya fins al punt que per primer cop en gairebé 100 anys cap jugador del Madrid representarà el país al Mundial.
1: I ara posem-hi tres xifres, Lara García. 1.800.
14: El govern aprovarà avui la incorporació de gairebé 1.800 nous docents al curs vinent, al Gran Gruix, per l'escola inclusiva. També avui hi ha la cinquena reunió entre l'executiu i els sindicats d'educació per intentar desencallar el conflicte.
1: 4.045.
14: Són les tones de tonyina vermella que els pescadors preveuen capturar al Mediterrani. Avui comença la campanya de pesca. Enguany s'ha avançat després de la pressió dels pescadors. Les previsions són superiors a les de l'any passat gràcies al clima i també a aquest avançament de dates.
1: 3.5.
14: Són els anys de presó a què la justícia d'Indonèsia ha condemnat el capità del vaixell turístic enfonsat on van morir 4 membres d'una família valenciana el desembre passat al Parc Nacional de Komodo. El jutge el condemna per negligència perquè en el moment de l'accident el capità no controlava el timó.
1: I ara el veig, tres imatges pel Foradada. A la primera imatge hi veig diverses fotografies, una al costat de l'altra, i apareixen collars, braçalets, veig arracades. Són majoritàriament platejats, força ostentosos i amb pedres d'un color vermellós. Cada peça apareix amb un número identificatiu i amb el segell també de la Policia Nacional.
15: És part del que la policia va trobar la setmana passada a la caixa forta quan va escorcollar el despatx de Zapatero, un botí d'un centenar de joies, inclosos també rellotges de luxe, que molts van córrer relacionant amb els suposats cobraments irregulars que investiga el jutge, però un portaveu de l'expresident espanyol ha assegurat que majoritàriament formen part d'una herència de la dona de Zapatero i que en conjunt estarien valorats entre 30.000 i 50.000 euros.
1: A la segona veig el Papa Lleó XIV, que mira un quadre emmarcat, un quadre on hi ha una pintura. Qui conegui bé la zona de Balmes Diagonal de Barcelona i podrà reconèixer l'edifici del Círculo Equestre. I al costat explicant-hi què hi diu, en una inscripció, hi ha el president de l'entitat, Enric Lacalle.
15: El pontífex va concedir ahir una audiència privada a la junta d'aquesta selecta institució amb motiu del seu 170è aniversari. Lacalle va explicar després que va poder compartir amb el papa la trajectòria del Círculo, la seva vocació, diu, de servei a Barcelona i la voluntat de continuar sent espai de diàleg, de convivència i de reflexió.
1: I la tercera imatge ens l'envien, en aquest cas, des de Girona. Es tracta d'un adhesiu rodó de color taronja, amb un no en vermell ben gran, i en blanc hi ha un dibuix d'un tren, si llegeix el lema "No pagarem per un servei indigne". On el trobem, aquest adhesiu, Núria Paraire?
16: Doncs el trobem als vagons dels trens de la línia de Rodalies R11, la línia que va entre Portbou, Girona i Barcelona. Els usuaris han començat una campanya per enganxar els adhesius als seients. Demanen que el servei torni a ser gratuït perquè encara no funciona correctament. Diuen que hi ha retards constants. Ho promou la plataforma Ja n'hi ha prou, que està recollint signatures.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. El líder de Vox, Santiago Abascal, diu que quan ells els governin, reduiran les pensions i s'acabaran els viatges de l'Imserso. Marc Amorós, bon dia.
17: Bon dia, Santiago Abascal, ho diu en exclusiva en una entrevista al mitjà de comunicació BKN+. De fet, és habitual que Abascal utilitzi mitjans poc coneguts per introduir els seus temes de debat. En aquesta entrevista, el líder de Vox diu que Espanya s'està fent gran i que el sistema de pensions no és sostenible tal i com està configurat actualment. Sobre els viatges de l'Imserso, diu Abascal que el país no pot sostenir una xarxa de viatges quasi gratuïts, proposa estudiar fórmules perquè les persones grans tornin a cotitzar d'alguna manera. El periodista que ha fet aquesta entrevista a Abascal recorda que Vox va ser l'únic partit de tot el Congrés que va votar en contra de la revalorització de les pensions el passat mes de febrer.
1: I això és real o fals?
18: El Matí de Catalunya Ràdio.
19: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
17: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que el líder de Vox, Santiago Abascal, diu que quan ells governin reduiran les pensions i s'acabaran els viatges de l'Imserso és una notícia falsa. Ni Abascal ha fet mai aquestes declaracions ni tampoc ha donat cap entrevista exclusiva a un suposat mitjà de comunicació que es diu BKN+. De fet, aquest mitjà de comunicació tampoc existeix.
1: Gràcies, Marc.
17: Adéu, bon dia.
20: Ves t'entendre amb mi, di.
21: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
20: Crec que m'he enamorat.
21: Normal, amb aquests preus.
20: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
21: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
20: Que poc que costa comprar bé.
1: Són les 7:53. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. En marxa un ampli dispositiu policial contra una organització criminal en 12 municipis de la demarcació de Girona.
22: L'objectiu és detenir els membres de la banda dedicat al cultiu de marihuana, distribució de drogues i blanqueig de capitals. El desplegament policial el formen més de 600 efectius dels Mossos d'Esquadra.
1: El sumari del cas Plus Ultra assegura que José Luis Rodríguez Zapatero era el líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics.
23: El sumari també destaca el contingut de la caixa forta oculta al despatx de Zapatero, on es van trobar, entre d'altres, diverses joies. Luis Arroyo, portaveu de Zapatero, aquesta nit a la SER.
24: Son joyas que proceden de herencias tanto de su familia como de la familia de su mujer, en primer lugar, y dos, de regalos. Pues ya aparece uno, que no, esto vale 1 millón de euros, estas son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial de entre 30.000 y 50.000 euros.
23: De moment, Pedro Sánchez no preveu avançar eleccions, com li reclama Felipe González o l'exministre socialista i exregidor de Ciutadans, Celestino Corbacho.
1: I aquí, cinquena reunió entre Educació i els sindicats d'Educació per intentar desencallar el conflicte.
22: Serà abans d'una nova aturada a tots els centres demà. Mentrestant, el govern aprova avui incorporar gairebé 1.800 professionals al curs vinent, el gran gruix per l'escola inclusiva.
1: I els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars al sud de l'Iran, però la treva continua.
23: Fons de l'exèrcit dels Estats Units han qualificat l'atac de contingut i llançat en defensa pròpia unes hores abans. El Ministeri d'Afers Estrangers iranià reconeix avenços en negociacions.
1: Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial.
22: En la seva primera encíclica, el papa assegura que no és moralment neutre i recorda que ha d'estar al servei de la dignitat humana.
25: En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort.
1: I s'activen les alertes per calor en diversos països europeus com França, el Regne Unit i Portugal.
23: Aquí la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona.
1: El director general de l'OMS viatja avui al Congo pel brot d'Ebola,
22: que ja hauria provocat 220 morts. L'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant i que el conflicte armat que viu el país dificulta les tasques de control.
26: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
27: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia de sol amb temperatures molt semblants a les d'ahir a l'interior de Catalunya, per tant quedaran entre els 30 i 34 graus, i en canvi sí que pujaran notablement a la costa, on es podria arribar als 29 o 30. Demà, dijous i divendres continuarà fent sol i encara pujarà més la temperatura, tot i que a partir de divendres es preveu que es formin algunes tempestes de tarda al nord del país.
26: Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I pel que fa al trànsit, aturades en diversos punts en direcció a Barcelona. Clàudia Serra?
28: Sí, molt complicada aquesta hora la circulació cap a la capital. Hi ha retencions a la majoria de les vies principals que connecten amb Barcelona, també a la Ronda de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat. Densitat també a la P7, a la Roca i Santa Perpètua, sentit sud, a la C58 de Terrassa a Sabadell i a la C59 a Caldes, també sentit sud.
1: I ara que falten 14 dies exactes per la visita del papa, inaugurem un nou espai al Matí de Catalunya Ràdio. Cada dia us explicarem detalls d'aquesta visita amb l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
29: Bon dia. Abans de ser papa, entre 2001 i 2013, Robert Prevost va ser prior general dels Agustins. És per això que en aquella època va visitar els seus companys d'ordre religiós a la parròquia de Sant Roc de Badalona. El 10 de juny, Lleó XIV acudirà a la parròquia de Sant Agustí, ubicada al Raval de Barcelona. Es retrobarà amb el pare Faustin, amb qui havien coincidit a Tanzània el 2003. És el rector de la parròquia i fa un any a TV3 recordava així el pontífex.
30: És una persona muy simple. Siempre se baja a las personas muy pequeñas, a las personas simples. Vive con todos.
29: Actualment a Catalunya hi viuen 4 agustins, 2 d'origen tanzà i 2 filipins.
31: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: I avui, Canalies, bon dia.
3: Bon dia de nou. Què tal, Ricard? Com estàs?
1: Marcarem el telèfon del Julià.
3: Del Julià, sí.
1: Julià.
3: Que fa anys. No sabem quants en fa, però l'intentarem preguntar.
1: A veure si respon.
3: És el mateix que en faci 18 que 80.
1: No.
3: 18 pot ser que encara dormi.
1: Sí. I amb 80 també.
3: I amb 80 també,
1: sí.
3: Tens sí. Tota la raó. Sí.
1: Fa 40 ja és diferent, però avui el Julià no agafa el telèfon.
0: Se
1: sí, doncs el trucaven de part dels seus pares, no?
3: Sí, de Marcel, i també perquè, evidentment, li volen desitjar per molts anys i el volien dedicar aquesta meravellosa cançó que interpreta Manu Guix de Beatles, que es diu Hey Jude.

0: Oh, però quina meravella, aquesta cançó. Sí. Julià, doncs ja ho saps, a part dels teus pares i d'en Marcel, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari. També recordar-vos que, si voleu, que en Manu us dediqui una cançó o...
1: De cara ja, de cara al curs vinent.
0: Sí, perquè anem planíssims.
1: Aquest curs ja està la cosa plena.
0: El 636-36-06-09, 636-36-06-09. Deixeu el vostre missatge o ens envieu un WhatsApp i en Manu Guix us cantarà una fantàstica cançó en directe al matí de Catalunya Ràdio.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
5: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
9: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
10: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.

0: Castelldefels Desperta. Un programa d'actualitat comentada.
1: Què tal? Molt bon dia. Són les 8 i 3 minuts del matí d'aquest dimarts 26 de maig. Comencem un nou Castelldefels Desperta. Us acompanyarem fins a les 10 del matí des dels estudis de Ràdio Castelldefels en directe. En aquest programa d'actualitat comentada, amb seguiment de la darrera hora local i entrevistes sobre els temes que marquen aquestes jornades a Castelldefels. El control tinc amb mi a Gerard Carreras i us està parlant Estefania González. Avui Castelldefels se suma a la setmana sense fum, amb activitats per respirar salut fins al 30 de maig. Castelldefels celebra una nova edició d'aquesta setmana sense fum, una campanya, una iniciativa que promou hàbits de vida saludables i consciència sobre la importància de cuidar la salut respiratòria. Avui també parlarem de transparència, ja que l'Ajuntament de Castelldefels ha estat reconeguda per aquesta fita, una fita d'un 100% de tots els indicadors, la màxima puntuació en l'avaluació anual que realitza la Síndica de Greuges de Catalunya sobre el dret d'accés a la informació pública. I també ens marca aquesta jornada d'avui que demà arriben dues iniciatives mensuals. Estem parlant de l'alcalde al teu barri i del Parlem amb l'alcalde. També avui començarem amb una primera entrevista sobre fites de Castelldefels al que respecta també a la transició sostenible, ja que l'Ajuntament va rebre el reconeixement de fer servir tota la seva energia com a 100% sostenible i, a més, també aprofitarem per parlar amb el nostre convidat sobre unes obres que comencen a la plaça de l'Església, unes fonamentacions entre Palmera i Palmera per a la pròxima instal·lació d'un sistema d'ombratge. I a més d'aquests temes, que són les notícies destacades del dia d'avui, tindrem altres notícies, farem com sempre aquest seguiment també en directe, estarem pendents de les xarxes socials i de tot allò que es vagi publicant sobre la nostra ciutat. I a més, tenim prevista, com sempre, aquesta primera crònica que farem quan acabem la primera entrevista del dia, aquesta entrevista de transició ecològica, doncs sobre IVIN. Parlarem també amb el Servei Català de Trànsit per rebre aquesta crònica en directe de com estan les nostres carreteres. I a la segona hora, a 9:45 del matí, tindrem la secció de la Guaita amb Santi Amaro, el cap de promoció econòmica i d'ocupació, que ens portarà novetats sobre el calendari formatiu i els projectes que tenen en marxa. Tot això ho tindrem al llarg d'aquestes dues horetes de programa, així que si voleu estar al dia, assabentats, assabentades de totes les notícies que cal conèixer de la nostra ciutat, quedeu-vos aquí amb nosaltres, escolteu-nos, feu-nos companyia, que tenim tota la informació local que necessiteu conèixer.
0: Castelldefels Desperta.
1: Ara abordarem dos temes que tenen impacte directe a la ciutat, aquí al Castelldefels Desperta, i parlarem de la transició cap a una energia 100% sostenible. Dic transició, però en realitat parlarem de l'energia 100% sostenible que ha estat certificada cap a l'Ajuntament, i també parlarem d'una actuació de millora a l'espai públic. Tot això, per fer-ho, hem trucat ara mateix al Jordi Serret, cap d'unitat d'Espai Públic i Serveis de l'Ajuntament, per tal que ens ho expliqui. Bon dia, Jordi, com estàs?
2: Hola, bon dia, Estefania. Molt bé. Vosaltres?
1: Molt bé, molt bé. Aquí amb tot preparat perquè ens expliquis aquests dos temes, dues novetats a la ciutat. Per una banda, començarem amb el tema d'Ajuntament 100% sostenible, en tema d'energia. L'Ajuntament rebia recentment, era el divendres de la setmana passada, aquest certificat que l'acredita que tota l'energia que consumeix és 100% d'origen renovable. Ens expliques què representa exactament aquest certificat, que a més Endesa, i què és el que està acreditant en concret?
2: Val, doncs, a veure si us ho puc explicar una mica de manera senzilla tot el que és el mercat aquest elèctric. Val, aviam, perquè sigui entenible, hem de conèixer una mica el que és el mercat elèctric, que podem dir que des de que generem l'energia fins que ens arriba a les nostres llars, hi ha tot un procés d'agents i implicacions. No? Podem dir que principalment són quatre. Que són els productors, que són els que generen l'energia. No? Aquí tenim l'energia fotovoltaica, l'eòlica, l'hidroelèctrica, la que ve de combustibles fòssils com el carbó, el gas o el petroli, i finalment el nuclear. Aquests són els primers, els que generen l'energia. Després tenim la xarxa de transport, que és la red elèctrica espanyola, que és la que porta les línies de molt alta tensió, aquestes torres que venim tan grans, i després la xarxa de distribució, que són, doncs, bueno, ja són unes xarxes secundàries que ens porten aquestes línies d'alta tensió fins a les nostres cases amb línies de més baixa tensió. I finalment tenim, doncs, les comercialitzadores, no? Que són aquelles empreses que ens truquen cada dia i que ens fan ofertes i que ens estan, d'alguna manera, tot el dia emprenyant una mica, no? amb el tema de les trucades. I aquests són els que diríem que són més similars a un broker de borsa, a un broker bursàtil, que són els que compren l'energia diària en el mercat majorista i ens les venen als consumidors, com pot ser l'Ajuntament o qualsevol a casa seva. Val? Uh-huh. Doncs, en aquest cas, el que es garanteix és que tota aquesta energia que compren les comercialitzadores a l'Ajuntament, per l'Ajuntament, venen d'aquest origen 100% renovable, és a dir, que són produïdes a través d'energies fotovoltaiques, eòliques o hidroelèctriques.
1: Uh-huh. I aquest reconeixement fa referència a tot el consum energètic municipal? De què estem parlant exactament? A escala de gestió de ciutat?
2: Doncs sí, aquest consum, diguéssim, aquesta energia, prové, és la que alimenta d'alguna manera totes les instal·lacions municipals, tant escoles, edificis municipals, instal·lacions d'enllumenat públic, estacions de bombeig, etc. etc.
1: Una pregunta, Jordi, perquè pel que estaves explicant ara. Aquest certificat, el que ens està validant és que l'energia que ens proveeix Endesa, en aquest cas, ve de fonts renovables. Això ve d'un compliment normatiu que l'Ajuntament ja ho està demanant, o com es gestiona el model de contractació energètica per part de l'Ajuntament?
2: Doncs mira, fa uns anys l'Ajuntament de Castelldefels comprava l'energia a través de subhastes. Val? Però va arribar un moment, doncs, que el volum va ser tal que el que hem fet, que a través de lo que és l'Associació Catalana de Municipis, l'ACM, que és una entitat que agrupa i dona suport a molts municipis, entre altres funcions, doncs, té el que diguem una central de compres, amb la qual els ajuntaments ens podem adherir, i al ser un gran volum d'ajuntaments que fem compra d'energia podem obtenir millors condicions. Uh-huh. Dins del que seria aquesta central de compres hi ha tota una sèrie de condicions, i el que es demana és que tota l'energia que subministren aquestes comercialitzadores o que aquestes comercialitzadores compren en el mercat majorista, que és la OMIE, l'operador del mercat ibérico d'energia, doncs provingui de fonts renovables. I, per tant, qualsevol empresa, diguéssim, que està que compra energia per les administracions que estem adherides a aquest acord marc de l'Associació Catalana de Municipis, tenen el compromís i l'obligació de que tota l'energia que compren al mercat de valors sigui d'origen renovable.
1: Mm-hmm. Això també aplica a que en aquesta notícia que es publicava la setmana passada des del web de l'Ajuntament parlàvem que el que rebíeu era un certificat per Endesa, que sí que fa aquest tipus de certificat, però que també l'Ajuntament compra energia Iberdrola, però que Iberdrola, per exemple, no emet aquest tipus de certificat, però que sí que també, no?, tota l'energia prové d'origen renovable.
2: Exacte, sí. Aviam, segons el tipus tarifari i les potències que sol·licitem per cada tipus d'escomesa, doncs, bueno, l'energia ens la comercialitza ja sigui una Endesa, un Iberdrola, un Factor Energia, per dir alguna manera. Uh-huh. Totes elles tenen l'obligació i compromís, com he dit abans, de que tota l'energia que compren prové d'un origen 100% verd. El que passa, doncs, bueno, que en aquest cas Endesa, doncs, té una rama comercial, doncs, probablement més potent o està més encaminada a fer-se veure més i emet aquest certificat pels ajuntaments. Però no vol dir que altres empreses com Iberdrola o Factor Energia també tenen l'obligació i el compromís de que aquesta energia ve d'aquest tipus de fonts.
1: Uh-huh. I Jordi, per acabar amb aquest tema, Està molt bé tot el que m'ha explicat, no? Tota aquesta informació que ens permet entendre el context d'aquest certificat, què és el que implica, què significa, però jo crec que potser per les persones que ens estan escoltant, al final el que volen conèixer és quin és l'impacte real d'aquest model en termes d'estalvi econòmic, d'estalvi energètic, dels beneficis mediambientals que hi ha a la nostra ciutat i també doncs, una mirada al futur, no? De quins serien els següents passos o línies de treball en aquest àmbit per continuar millorant, per continuar sent un municipi compromès amb l'energia verda?
2: Bé, doncs, a veure, al final el que fem és posar el nostre granet de sorra, no? I mirar de vetllar pel medi ambient i fem força dins del conjunt de tots els ajuntaments i administracions i intentar que cada cop que l'energia que es produeixi provingui més de fonts renovables. Aquesta és la finalitat. I pel que fa a l'estalvi econòmic, doncs aquí ja ve una segona banda, no? Per una banda, doncs, bueno, fer força amb totes les administracions, doncs, intentar aconseguir millors preus de mercat, i l'altra, que aquesta ja correspon a cada administració o cada ajuntament, doncs és tenir cada cop instal·lacions més eficients. Val? En el nostre cas, doncs, bueno, l'Ajuntament fa un gran esforç amb la instal·lació de panells solars en molts edificis i instal·lacions municipals o optimització amb els sistemes de consum com són les instal·lacions d'enllumenat públic, no? Que són els doncs, grans blocs que tenim a l'Ajuntament com a grans consumidors d'energia.
1: Perfecte, Jordi. Amb això, jo crec que ja podem passar al següent tema que havíem comentat, el sistema d'ombrets que s'ha de col·locar a la plaça de l'Església, una actuació concreta a l'espai públic, amb unes obres previstes que, en principi, havíem comentat, Jordi, que estaven previstes per avui, però no sé com ha quedat finalment el calendari. Ja teniu la data definitiva per l'inici de les feines?
2: Doncs estem acabant d'ajustar les dates d'inici d'aquestes feines. Pensem que la plaça de l'Església és un espai on té programacions a diari, sobretot ara els caps de setmana i ara que s'acosta el bon temps, i estem acabant d'encaixar el que seria la primera fase d'aquestes obres amb tot el tema d'activitats, per mirar de reduir l'impacte i que es puguin compatibilitzar.
1: Clar, és veritat que, a més, precisament aquí al matinal portem una setmana comentant tots els actes que arriben a aquest cap de setmana, així que aquí una mica complicat acabar de quadrar tot aquest termini. Llavors, seguirem pendents a veure quan ja tingueu la data definitiva, poder informar també a la ciutadania. Ens pots explicar una mica en què consisteix aquest projecte, quin és l'objectiu i quines seran les fases que podem esperar al respecte?
2: Sí, aviam. Si recordem, l'any passat ja vam fer una primera prova instal·lant uns daus de formigó en superfície que feien com una mena de base i a partir d'aquí instal·làvem uns postes amb uns tensors i unes lones. Doncs, bueno, vam veure que va funcionar força bé, va tenir molt d'èxit i bueno, la ciutadania ho va agrair molt. I aquest any el que hem decidit és millorar una miqueta més la instal·lació i substituir aquells daus de formigó que teníem en superfície per el que serien unes cimentacions o uns daus soterrats a nivell de paviment. Val? De manera que, a partir d'aquí, fixarem també les columnes, i que són les que suportaran les lones d'una manera que siguin fàcilment desmuntables i que no generin més volum ocupat, i millorem l'estètica respecte a la instal·lació que vam fer l'any passat com una mena de prova.
1: Mm-hmm. Sí, efectivament, final, doncs, com una prova pilot, no?
2: Ah, exacte. I si l'objectiu final doncs, bueno, és obtenir una sombra, una zona d'ombra que cada cop és més necessària amb tot el tema de canvi climàtic i garantir que tots els actes que es facin durant l'estiu doncs, tinguin zones d'ombra i que la ciutadania doncs, estigui més còmoda.
1: Mm-hmm. I una vegada que ja tingueu definit l'inici d'aquestes feines, una mica com seran les fases d'execució de l'obra?
2: Aviam, pel que dèiem, la definició de la data d'obra. Estem intentant quadrar-ho perquè puguem començar doncs, o a final d'aquest mes de maig o la primera setmana de juny. Que com a molt tard, a finals de primera setmana de juny o segona setmana, ho tinguem tot acabat i instal·lat. Val? Uh-huh. Les fases, la primera fase, diguéssim, que és la que ocasionaria més molèsties, al final no deixa de ser de fer les cimentacions. És a dir, hem de foradar el terra, s'han de fer uns fonaments, i això implica doncs, bueno, una mica de soroll i moviment de residus, de construcció, i per tant és la fase que ens dificulta una mica més de compatibilitzar amb tots els actes. Val? Un cop tinguem aquestes cimentacions, La segona fase és molt ràpida, que al final es penja, punxa les columnes i amb a través d'uns tensors instal·la les lones. Però bueno, aquesta segona fase són 2 dies de feina.
1: Perfecte. Amb això estic pensant, Jordi, que també mencionaves, no?, de que cada vegada es necessiten més aquests sistemes d'ombreig. Ja porteu un temps que s'estan instal·lant a diferents espais públics, a diferents parcs també, i ara arribarà el torn d'aprofitar, ja es va fer aquesta prova pilot l'estiu passat a la plaça de l'Església, ara ja plantegeu fer aquest sistema d'ombreig com ja més definitiu, més definit, i no sé si també arribaran més actuacions d'aquest estil abans de que arribi l'estiu a la ciutat.
2: Bé, hi ha zones amb parcs infantils que sempre es mira d'instal·lar alguna mena d'ombra, i el que mirem és d'anar millorant cada any i anar disposant de zones del que anomenem refugi climàtic. En molts casos, aquests refugis els tenim amb el que seria ombratges naturals, que són els parcs i jardins, a través dels arbres. I en el cas de la plaça de l'Església, amb aquesta instal·lació d'aquest ombreig, que aproximadament obtindrem uns 300 metres quadrats d'ombra.
1: Perfecte, Jordi. Doncs seguirem ben de prop com avancen aquestes feines, si finalment començaran a finals de maig, la primera de juny, i mantindrem el contacte per informar la ciutadania. Gràcies per acompanyar-nos un dia més aquí al matinal, al Castelldefels Desperta, i per explicar-nos totes aquestes actualitzacions, també el que parlàvem al principi, aquest certificat que acredita que tota l'energia de l'Ajuntament és 100% d'origen renovable, i continuarem en contacte. Gràcies.
2: Perfecte, molt bé, molt bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: Castelldefels Desperta.
3: Te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas. El programa de viajes de Radio Castelldefels.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
5: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografía Rocopop, la historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.

0: Castelldefels Desperta.
1: Passen 22 minuts de les 8. És moment de mirar com tenim les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Bon dia, Mireia Camats.
2: Hola, bon dia. Problemes habituals a la xarxa viària catalana. L'autopista del Garraf a la C32 i a Cua de Gavà, Cornellà, en sentit Barcelona. A la C31 hi ha retencions de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord. A la B23 hi ha retencions del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A l'A2 i a l'Antítot i aturades de Castellbisbal a Cornellà en sentit Barcelona. A l'AP7 hi ha retencions entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà en sentit nord. A la C58 hi ha retencions de Terrassa, Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la Ronda d'Alt hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i Sarrià en sentit Llobregat i d'Esplugues a Sarrià en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Bonpastor a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Zona Franca al Port en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Perfecte, Mireia, moltes gràcies. Bon dia.

0: Doncs seguim amb les notícies que marquen el dia d'avui a Castelldefels. Precisament, avui 26 de maig comença la setmana sense fum. Fins al 30 de maig, Castelldefels celebra aquesta nova edició amb diferents activitats per respirar salut, una iniciativa que promou hàbits de vida saludables i consciència sobre la importància de cuidar la salut respiratòria. L'Ajuntament s'ha adherit un any més a aquesta iniciativa que té com a objectiu conscienciar sobre els riscos del consum de tabac i els beneficis de no fumar o deixar de fer-ho. La campanya també posa el focus en la importància de gaudir d'espais lliures de fum i de residus del tabac. Per part de l'Ajuntament, la tècnica de salut, Anna Gil, ens explica que la programació en escala local, a Castelldefels d'aquesta edició, és molt més àmplia que la d'altres anys.
1: Doncs aquest any hem intentat fer una programació una mica més completa, no? Perquè l'objectiu de salut, de la regidoria de salut, és cada cop fer més promoció de la salut, que al final té un gran impacte en la vida de la ciutadania, molta més salut comunitària, i en aquest sentit alineats completament amb els companys i les companyes dels centres d'atenció primària, no? En aquest reforç de la promoció. I hem intentat desplegar una programació més àmplia que altres anys, fent un esforç de coordinació entre els centres d'atenció primària i entitats col·laboradores.
0: El lema d'aquesta edició és Inhala Vida, un missatge que vol promoure hàbits saludables i animar la població a prendre consciència dels efectes del tabaquisme sobre la salut individual i col·lectiva. La primera de les activitats a la ciutat ens arriba avui a la plaça de l'Església. Escoltem de nou a la tècnica de salut, Anna Gil.
1: Unes carpes informatives amb la presència dels centres d'atenció primària, amb les infermeres, amb la presència de les infermeres que explicaran i donaran recursos a la ciutadania sobre com pot deixar de fumar, no? Quines estratègies hi ha. Farem una vinculació directa amb els equips

0: posant el focus en hàbits saludables i en trastorns com les apnees nocturnes que poden afectar directament la salut i la qualitat de vida.
1: També hem organitzat un taller de la son amb la mà d'un col·laborador d'una entitat de teràpies respiratòries d'aquí de la ciutat, que es diu Nippon, que molts usuaris, molts ciutadans són usuaris d'aquests serveis, de màquines de respiradors, d'oxigen domiciliari, i per tant estan molt vinculats amb aquesta entitat. I aquest taller de son, el que us convido que feu la inscripció a través d'Entràpolis de forma gratuïta, perquè l'aforament és limitat, el farem a la plaça de, ai, perdó, a l'edifici de la República a les 11:30, el dia 26, i es parlarà sobre la son, sobre les apnees del son, sobre els hàbits de son, no? I aquestes dificultats que veiem molts dies a les consultes sobre el tema de dormir i la relació que té amb la respiració, no?
0: I al vespre, de 7 a 8, l'Espai del Mar acollirà el taller El cos en joc, moviment i respiració conscient, una activitat pràctica centrada en la consciència corporal i la respiració a través del moviment per afavorir el benestar físic i emocional. Pel que fa a aquest dissabte al matí, l'Espai del Mar serà l'escenari d'una jornada d'activitats de salut comunitària dedicada a la promoció d'hàbits saludables i a la sensibilització sobre la salut respiratòria i els beneficis d'una vida sense fum. Hi haurà punts d'informació i assessorament per deixar de fumar, mesura de constants vitals de salut i informació sobre programes per fer que el tabac sigui cada cop menys habitual a la vida de les persones fumadores. A més, al migdia està previst que es facin diverses activitats simultànies, com un taller de fisioteràpia respiratòria, un campionat de bàsquet 3x3 i una exhibició de sardanes. La programació també inclou el taller Kokedama Penjant, una proposta creativa per elaborar composicions amb plantes i fomentar el contacte amb la natura i el benestar emocional. I en paral·lel, l'activitat que es preveu més multitudinària de la jornada serà la caminada saludable programada durant el matí de dissabte, una iniciativa oberta a la ciutadania per promoure l'activitat física i els hàbits de vida saludables.
1: Com a acte més gros, més important, serà el dia 30 de maig, la caminada solidària i saludable que organitzem amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, que el dia 29 vindrem a tornar a explicar aquí a la ràdio que es farà aquesta caminada. Sortirem a les 10:30 del baixador, de l'escultura de Dalí Tomar, i ens dirigirem cap al passeig marítim. Com a novetat aquest any, durant la caminada farem una gincana, amb 4 estacions, repartirem unes bosses al principi de la sortida amb uns materials i durant aquesta caminada doncs, farem una sèrie d'exercicis, una sèrie de proves per conscienciar-nos de la importància de respirar bé. I a l'arribada, a la plaça de les Palmeres, a partir de les 11:30, tindrem moltes activitats, tindrem una activitat esportiva de bàsquet 3x3 per a les persones més joves, tindrem un taller de fisioteràpia respiratòria allà in situ, o sigui, qui vulgui podrà, qui estigui passejant per allà o qui vulgui venir, totalment gratuït, totalment obert, i també tindrem una ballada de sardanes per qui li agradi aquestes propostes. I a més, doncs, també tindrem la presència de les infermeres dels centres d'atenció primària, farem el mateix que farem el dia 26, doncs, repartir informació, explicar les opcions per deixar de fumar, repartirem materials divulgatius, farem aquesta captació de pacients de qui tingui interès en demanar cita amb la seva infermera per deixar de fumar, doncs, que pugui anotar-se a l'agenda, també mesurarem aquestes constants vitals, repartirem fruita, o sigui, farem un munt d'activitats.
0: La Setmana Sense Fum està impulsada per la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària i coordinada a Catalunya pel programa d'atenció primària Sense Fum en el marc de Suma Salut, amb la participació de diverses entitats i organitzacions vinculades a la promoció de la salut. La iniciativa s'adreça tant a infants i adolescents com a persones adultes i forma part de les accions que es duen a terme per fomentar estils de vida saludables i prevenir el consum de tabac.
2: Castelldefels Desperta.

Demà dimecres ens arriben de nou unes iniciatives mensuals organitzades per part del consistori on l'equip de govern surt a

0: al carrer per atendre a la ciutadania. Demà dimecres torna l'alcalde del teu barri, que en aquesta ocasió arriba a Can Bou, Les Botigues i Marisol. Aquests són els nous barris que formen part d'aquestes trobades d'atenció individualitzada de l'alcalde Manu Reyes i el seu equip de govern amb el veïnat de cadascun d'aquests barris. L'horari d'atenció a veïns i veïnes dels barris de Can Bou, Les Botigues i Marisol serà de 10 del matí fins a les 7 de la tarda, al tendal que s'instal·larà a la cantonada de l'Avinguda Ciutat de Màlaga amb el passeix de Pitort, al costat de la mini deixalleria. Es tracta d'una nova edició de la iniciativa L'alcalde al teu barri, mitjançant la qual l'alcalde, acompanyat de membres del seu equip de govern, s'apropa al veïnat d'aquests diferents barris per conèixer de primera mà les seves inquietuds, suggeriments i necessitats. Aquesta activitat, l'alcalde del teu barri, s'ha anat desenvolupant al llarg de tot el mandat amb l'objectiu de reforçar la proximitat i el contacte directe amb la ciutadania. Aquesta iniciativa permet a veïns i veïnes traslladar propostes, plantejar dubtes o compartir qüestions relacionades amb el dia a dia del barri i de la ciutat en un espai de trobada obert i proper. Els darrers mesos, l'alcalde del teu barri ha fet parada a diferents punts del municipi i continuarà recorrent els barris de Castelldefels de manera mensual per mantenir aquest canal de comunicació directa entre l'Ajuntament i la ciutadania. Recordeu que podeu demanar cita prèvia a través del següent WhatsApp al 600 929 600. I aquesta és una de les iniciatives que torna demà, una d'aquestes iniciatives mensuals que estàvem mencionant, l'alcalde del teu barri, a Can Bou, Les Botigues i Marisol, i el telèfon de WhatsApp per demanar cita prèvia és el 600 929 600. La següent iniciativa és el moment de donar protagonisme al Parlem amb l'alcalde, donar protagonisme a la veu del veïnat de Can Bou. En aquest cas, al programa mensual Parlem amb l'alcalde, que emetrem també en directe des de Ràdio Castelldefels, demà dimecres 27 de maig a les 12 al barri de Can Bou, i s'instal·larà l'equip de Ràdio Castelldefels i també de l'àrea de comunicació digital de l'Ajuntament. Estaran a la cantonada de l'Avinguda Ciutat de Màlaga amb el passeig de Pitort, al costat de la mini deixalleria. El Parlem amb l'alcalde és un espai on es tracten temes d'actualitat del municipi i on la ciutadania que ho desitgi pot fer arribar les seves preguntes a l'alcalde a través de diferents canals. Es pot fer presencialment, com dèiem, al punt on s'ubicaran, a la cantonada de l'Avinguda Ciutat de Màlaga, a partir de les 12 del migdia. També es poden fer arribar les preguntes trucant al telèfon de Ràdio Castelldefels al 93 664 17 52 i a través dels perfils municipals a les xarxes socials. Com dèiem, el programa es podrà escoltar en directe a partir de les 12 aquí a Ràdio Castelldefels, bé, si ens esteu escoltant a radiocastelldefels.org o al 98FM, i també quedarà enregistrat el programa en vídeo i estarà disponible al canal oficial de YouTube de l'Ajuntament. I amb motiu d'aquest Parlem amb l'alcalde, nosaltres també hem fet un Parlem amb, i en aquest cas hem parlat amb el cap de comunicació de l'Ajuntament, Miguel Ángel Vázquez, per entrar en detall sobre el format en si mateix, per conèixer com va néixer, els seus objectius, què és el que ens aporta en matèria de transparència, de retiment de comptes i de participació activa per part de la ciutadania. Doncs de seguida entrem en matèria amb Miguel Ángel Vázquez.
1: Castelldefels desperta.
0: Avui, en l'entrevista que farem ara mateix, volem posar el focus en el format en si mateix, un espai que apropa l'Ajuntament a la ciutadania amb aquestes preguntes en directe i participació oberta. I per això, per aquest motiu, ens acompanya Miguel Ángel Vázquez, cap de la secció de comunicació de l'Ajuntament de Castelldefels. Bon dia, Miguel Ángel, com estàs?
2: Què tal, Estefania? Molt bon dia.
0: Doncs, Miguel Ángel, per començar, ens expliques una mica com va néixer aquest format Parlem amb l'alcalde i quin objectiu principal té i quina funció és el que compleix a la ciutat?
2: Doncs és un format que ja ve acompanyant-nos des de fa molts anys aquí a Ràdio Castelldefels i a l'Ajuntament de Castelldefels. No sabria, ara no recordo quants anys porta, però jo diria que un parell de dècades. I és un programa on tots els alcaldes han anat passant i han anat fent una rendició de comptes amb la ciutadania. La ciutadania té un espai on directament es pot dirigir a l'alcalde o alcaldessa que hi ha o que han tingut en el passat i li pot doncs, fer totes les preguntes que vol al voltant de la ciutat, suggeriències o qualsevol tipus de proposta que sigui valorada per l'alcalde. És una manera doncs, de tenir un contacte directe de la persona que lidera la ciutat amb la ciutadania. Doncs és un format que no només fem a Castelldefels, sinó que és un format bastant habitual, però que des de Castelldefels està molt consolidat, sigui quin sigui l'alcalde.
0: Des d'un punt de vista comunicatiu, estaves parlant ara d'aquest contacte directe amb la ciutadania. Què és el que pot aportar un format que surt al carrer, que es fa als barris, que surt dels canals institucionals habituals?
2: Doncs jo et diria que molt. El que passa és que jo crec que s'ha de fer una anàlisi de com ha evolucionat aquest canal des del seu naixement. Clar, hem de pensar que en el seu naixement aquesta fórmula del parlem amb l'alcalde arribava als mitjans de comunicació municipal sense xarxes socials, sense la interacció directa que suposa doncs, el poder enviar un WhatsApp, un correu, un directe d'Instagram o de les xarxes. Això abans tenia una explicació, diguem-ne, diferent a la que té en aquests moments. En aquests moments, doncs, sí que sabem que hi ha moltes possibilitats de contactar amb l'alcalde a través de les xarxes socials, bàsicament, fins i tot trobant-lo al carrer, però això és com una manera institucionalitzada de poder explicar-li els problemes que hi ha a Castelldefels i de poder tenir una resposta cara a cara amb ell, no? Ha anat evolucionant, però diguem-ne que la dinàmica i la lògica és la mateixa des del primer dia. Posar-se cara a cara amb la ciutadania i doncs escoltar totes aquelles propostes crítiques o suggerències que fa la ciutadania.
0: Clar, estic pensant que amb tota aquesta evolució i tots els canals que ara tenim, avui dia tenim disponibles, doncs aquest programa el que ajuda és a fer real i tangible aquesta transparència de la que tant es parla a l'administració, no?
2: Sí. El que passa és que també hi ha molts d'altres instruments per garantir la transparència, no? Afortunadament, en el dia en el que estem, doncs, els ajuntaments i les administracions en general estem molt obligats a fer una gestió amb un índex molt alt de transparència, no? Un dels elements que s'utilitzen és aquest, el de rendir comptes amb l'alcalde de la ciutat, no? Però bueno, si qualsevol persona necessita qualsevol document, tots els documents o pràcticament tots els documents que es mouen en un ajuntament són públics i s'han d'oferir a la ciutadania. O sigui que a dia d'avui parlar de transparència a l'administració pública és parlar pràcticament de poder conèixer o tenir dret a conèixer el 100% dels documents que s'utilitzen a l'administració.
0: I un dels elements clau també d'aquest tipus de format del Parlem amb l'alcalde és la participació, com estàvem comentant. Com valoreu des de l'àrea de comunicació la resposta de la ciutadania fins ara? Recordem que hi ha diferents canals perquè es pot fer la participació presencial, per telèfon, per xarxes socials. Com és la valoració que feu?
2: Bueno, nosaltres estem molt satisfets amb aquesta fórmula. Al final el que volem és que la gent participi, no? Si és que estem en un moment en què la política no s'entén d'una altra manera, només es pot entendre des del contacte directe amb la ciutadania. Poder justificar les decisions, poder explicar les decisions que es prenen, poder escoltar el que està succeint al carrer, que moltes vegades doncs, no arriba al despatx, no? I per això es donen totes les possibilitats que podem oferir en quant al contacte amb l'alcalde, no? En principi hi ha un molt directe, que és anar a l'estudi on es fa el directe, parlem cada mes i parlar amb l'alcalde directament cara a cara, però també es poden enviar les preguntes a través de les xarxes socials, dels nostres perfils institucionals, del correu o fins i tot trucant directament a la ràdio. O sigui que hi ha moltes maneres de poder contactar i de poder col·laborar i de poder fer arribar aquestes suggerències, consultes a l'alcalde de forma directa.
0: Clar, al final aquest tipus de format estem parlant de fer arribar la política i d'implicar més la ciutadania en els afers públics de la ciutat.
2: Sí, total, total, total. I doncs de trencar aquesta barrera o aquesta distància que hi ha amb les grans figures institucionals, no? Com ja et deia, doncs tot això és ja està molt normalitzat per la ciutadania i ha de ser així. O sigui, aquesta distància que potser dècades enrere hi havia entre les figures que dirigien les administracions i la ciutadania s'ha de trencar i s'ha trencat. Aquí a Castelldefels no en tenim a més tant l'alcalde actual com l'alcaldessa abans i l'alcalde anterior i l'alcalde anterior doncs, sempre han fet un esforç per poder doncs, estar molt accessibles a la ciutadania i aquest programa és una mostra d'aquesta accessibilitat.
0: Sí, com comentaves, un programa que ja porta gairebé unes 2 dècades, que han hagut molts canvis en el seu procés, no? Doncs, per exemple, també pensem que no sabria exactament en quin moment, però no fa molt que també es fa l'Instagram Live i així també es retransmet en directe per Instagram. Però, clar, tot això, dins d'aquest context, cal pensar també en la situació que tenim actualment amb molta desinformació. O sigui que un altre element més, no, per oferir aquest tipus d'informació fiable i de la font directa, perquè és aquest contacte directe amb l'alcalde.
2: Sí. És cert que, bueno, en l'època en què estem més connectats és l'època amb més desinformació perquè tothom pot enviar missatges moltes vegades contradictoris respecte al que està succeint o la realitat, no? I la realitat es pot veure des de molts punts de vista. Aquí és difícil que pugui passar això perquè el contacte directe és la clau d'aquest programa, no? I és el contacte directe amb la darrera persona que pren les decisions d'una administració tan important com un ajuntament que mou 100 milions d'euros, no? I que està gestionant la res pública de 70.000 persones que vivim a Castelldefels. Doncs això, posar-nos davant de l'alcalde i dir-li. I si s'ha de criticar, doncs s'ha de criticar. Si s'ha de preguntar, s'ha de preguntar. Si s'ha de suggerir, s'ha de suggerir. I fins i tot en alguna vegada hi ha fins i tot alguna felicitació. O sigui que, bueno, jo crec que aquest programa s'ha anat adaptant al pas del temps, que és cert que va començar amb una situació, amb un ecosistema comunicatiu molt, molt, molt diferent al que hi ha en l'actualitat, però bueno, s'ha anat adaptant. Tenim Instagram Live, directe a YouTube, apareix per la web municipal, apareix a Ràdio Castelldefels, o sigui, la pots escoltar, ho pots veure, després utilitzen tots els talls que són interessants i doncs són utilitzats tant pels mitjans municipals com fins i tot pels mitjans de l'alcalde, fins i tot de l'oposició. O sigui que, bueno, és el que hem de veure avui, no? Un multiformat i que doncs tothom està connectat i aprofita el que surt en el programa.
0: A més, quan començàvem a parlar d'aquest programa, doncs dèiem que la gestió d'aquest programa es porta en paral·lel entre l'equip de Ràdio Castelldefels, perquè també s'emet en directe aquí i ho condueix les primeres preguntes la companya Anna López, i també des de l'àrea de comunicació digital, que és des d'on es fa aquest recull de totes les preguntes que arriben a través dels perfils digitals i també es fan arribar a l'alcalde en directe. Doncs com es treballa tot això prèviament, aquesta planificació i aquest programa des de la secció de comunicació, fins a arribar ara, doncs, el dimecres que tenim aquest Parlem amb l'alcalde?
2: Doncs com es fa tota l'àrea de comunicació, doncs hi ha reunions de coordinació, tenim una reunió de coordinació de les diferents unitats cada setmana, aquí es van plantejant les diferents tant propostes com ajustos que hem de fer contínuament en el tema comunicatiu, que com ja saps és molt complexa. I doncs anem prenent decisions cada setmana intentant doncs ajustar el nostre contingut. El cert és que l'estructura comunicativa municipal en aquests moments és molt àmplia, molt gran, molt complexa. Tenim molts mitjans de comunicació. Jo crec que la ciutadania segurament no té aquesta al cap, no té l'abast del titànic comunicatiu que tenim ara mateix a l'Ajuntament i que va des de doncs, la cobertura de xarxes socials a mitjans tan tradicionals com la ràdio o la revista El Castell que es mantenen. Tenim la web municipal que ja en si és un gran projecte on s'han de coordinar moltíssimes àrees i moltíssims ítems comunicatius i de contingut. O sigui, jo crec que en aquests moments es va ampliant i complexitzant fent-se més complexa amb el llarg del temps. Ara també tenim un altre actor, que són les pantalles a l'exterior, que ara tenim 3 a la ciutat, però en breu tindrem 11. O sigui, L'àmbit comunicatiu s'ha anat fent més gran, s'ha anat fent més complexa i ara ha requerit de molts recursos, uns recursos que, doncs, afortunadament, la gestió d'aquests recursos permet, doncs, tenir tots aquests mitjans de comunicació actius i en bona forma, no? Estem veient ara l'ambiciosa programació que té des de fa uns mesos a Ràdio Castelldefels, que té pràcticament 10-11 hores diàries d'informació local, que és la seva raó de ser, però la revista El Castell, que és una revista mensual de 32 pàgines amb tot el recull informatiu, perfil institucional a totes les xarxes socials, però no només institucionals, sinó també gestionem el de Castelldefels Més Net, el de la policia, el de seguretat, o sigui, tenim un ecosistema molt ampli que costa de gestionar, però que, bueno, jo crec que la ciutadania hauria de valorar aquest esforç que es fa des de l'Ajuntament per tal de fer un exercici molt ampli de transparència cada dia.
0: Bueno, abans d'acabar, tinc una pregunta final, Miguel Ángel, però ja t'he de dir que m'he apuntat de tot el que comentaves, que un altre dia crec que podríem fer una entrevista específica sobre les pantalles a la via pública, perquè estaves avançant aquest gran projecte que teniu entre mans. Així que jo ja m'apunto i ja coordinarem i avançarem aquesta informació.
2: Sí, perquè arribaran aquest mes tindrem, aquest mes d'abril ja tindrem totes les pantalles instal·lades. És un projecte amb capital europeu, una subvenció com a profita europea, i doncs ampliem el nombre de les pantalles de 3 a 11 i això significa, doncs, tot un esforç per tal de donar resposta a aquesta necessitat, no? La ciutadania anirà caminant pel carrer i es trobarà una de les seves pantalles que, com tu ja ben saps, doncs són informatives. És un altre mitjà de comunicació que està oferint una programació amb continguts de 3, 4, 5 segons continu sobre el que passa a la nostra ciutat.
0: Doncs això apuntat i ja informarem també, que veig que anem perfectament de planning i de temps perquè serà el mes vinent quan comencin a veure's instal·lades, així que informarem des d'aquí, des de Ràdio Castelldefels, amb tota la informació que ens puguis compartir. I ara ja sí, Miguel Ángel, per acabar amb el tema que estàvem parlant d'aquest dimecres a la nova edició del Parlem amb l'alcalde. Com a missatge final, per què diries a les persones que ens estiguin escoltant i que potser mai han fet arribar una qüestió a través de tots els elements que oferiu, el que dèiem, a través de les xarxes socials, bueno, poden contactar també aquí a Ràdio Castelldefels perquè prenem nota de les preguntes o apropar-se directament al punt on es dugui a terme, on s'instal·li aquesta carpa del Parlem amb l'alcalde aquest dimecres a les 12. Doncs, per què diries que és important que la ciutadania s'animi a participar, a fer arribar les seves preguntes en espais com aquest de transparència?
2: Perquè és important també per l'Ajuntament conèixer què pensa la ciutadania i on estan els problemes que no localitzem i què no s'està fent bé i què s'està fent bé. És important rebre aquest feedback per part del ciutadà i la ciutadana de Castelldefels que ens digui, doncs, quins són els seus interessos i en què els hi podem ajudar. Si al final nosaltres som servidors públics, o sigui, estem aquí, la nostra feina és intentar que aquest espai compartit, que tots compartim, que és Castelldefels, doncs tingui la major qualitat de vida i tothom hi estigui el més a gust possible. Si en alguna cosa ens estem desviant i no estem aconseguint, doncs ho hem de reconduir. És aquest, diguem-ne, l'objectiu bàsic i màxim d'aquest Parlem amb l'alcalde.
0: Sí, al final un altre pot a més, perquè estava pensant en parlar de transparència, participació, retiment de comptes i també prendre nota, el que estaves dient ara, prendre nota, no? Perquè segurament doncs, preguntes que arribin de la ciutadania poden arribar a tenir conseqüències directes perquè són o concretes de coses que detectin i que ajudin a l'Ajuntament a seguir millorant. No? Em sembla que anaves en aquesta línia.
2: Jo sempre dic que per poder solucionar un tema primer hem de tenir tota la informació. El que no podem és intentar solucionar un problema i no tenir tota la informació. La informació l'aconseguim només escoltant la ciutadania. Doncs aquest espai on el que escolta és justament la persona que té més capacitat d'influir sobre un problema a la ciutat, doncs és una oportunitat que la ciutadania ha d'aprofitar.
0: Doncs perfecte, Miguel Ángel. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i agrair-te el teu temps, com sempre, Miguel Ángel.
2: Molt bé, Estefania, un plaer, moltes gràcies.
0: Adéu, bon dia.
1: Castelldefels desperta.
0: Seguim ara amb educació. Una altra notícia, canviem de tema per parlar del projecte És l'hora, que tanca una nova edició aquest final de curs, consolidant-se com una eina d'acompanyament educatiu i orientació personal per a joves de Castelldefels que necessiten altres formes d'aprenentatge més adaptades a les seves necessitats. Així ens ho ha explicat el regidor d'Educació, Ramon Amador, durant una entrevista a Ràdio Castelldefels.
3: Un altre projecte doncs, que honra també a tot el col·lectiu educatiu, i no només educatiu, perquè com sabeu aquest projecte també implica el que són empreses, el que són associacions, entitats, són joves, bueno, que els costa una mica més el estudiar i necessiten una altra forma d'aprendre, i el que fan és acompanyar i estar una part de l'horari lectiu treballant en aquestes empreses.
0: El projecte És l'hora ofereix una proposta educativa alternativa que combina l'aprenentatge als centres educatius amb experiències pràctiques en empreses i també en entitats del municipi, segons ens explica el regidor d'Educació.
3: O en aquesta, bueno, hi ha empreses del municipi doncs, que acullen aquests infants i els ensenyen doncs, una mica la feina. No? No tinc aquí la relació d'empreses d'aquest any, ja ho comentarem, però són empreses de del món laboral molt diferent, no? Des de residències geriàtriques a tallers mecànics, a tallers de pintura, a empreses d'informàtica també, tecnològiques, i doncs, depenent de la disposició i de la formació o inclús dels interessos dels joves, doncs, van cap a un lloc o per un altre, no?
0: El regidor ha destacat que aquest projecte busca actuar davant el risc d'abandonament escolar prematur, una preocupació compartida pel conjunt de la comunitat educativa. Tot i que Castelldefels presenta una taxa inferior a la mitjana catalana, igualment des de l'Ajuntament i des de l'àrea d'educació es continua treballant en la prevenció d'aquest abandonament escolar.
3: Comparant-nos amb altres municipis de Catalunya, doncs tenim la ràtio per sota del nivell mitjà de Catalunya, no? Però encara és un tema molt preocupant a tot el col·lectiu educatiu perquè és molt alt i amb aquest projecte i altres projectes molt semblants doncs, actuem davant d'aquest jovent per reduir aquest abandonament, no? I el que pretén aquest projecte, és l'hora concretament, és això, és acompanyar. És orientar, és motivar i ajudar a donar valor a aquests joves, no? Per poder orientar-los millor, per poder donar-los el valor que tenen, perquè moltes vegades dintre d'aquest col·lectiu de formació doncs, i és el que també reivindiquen una mica avui mateix, estan reunits amb el departament, el col·lectiu educatiu, i és un aprenentatge, una formació que canvia una mica, no? I es dedica més a la persona, a l'infant o al jove, i no tant globalment, no? No globalment, sinó més personalitzat.
0: Precisament com estava acabant de dir el regidor d'Educació, el projecte És l'hora aposta per aquesta atenció més personalitzada, adaptada a les capacitats, necessitats i interessos de cadascun dels joves, amb l'objectiu d'oferir un acompanyament més proper i prevenir aquest abandonament escolar. Segons l'Ajuntament, el programa compta amb la implicació de centres educatius, empreses i diferents agents del municipi en una tasca coordinada que reforça el compromís de la ciutat amb l'educació i l'orientació del jovent. Continuem informant en l'àmbit d'educació, ja que aquesta setmana se celebra una nova edició també de la Mostra d'Extraescolars, una activitat que arriba enguany al seu 20è aniversari i que servirà per mostrar la feina artística i educativa feta durant tot el curs als centres escolars del municipi. Aquesta iniciativa forma part de les diferents cloendes educatives que aquests dies tanquen el curs escolar, juntament amb projectes com És l'hora o STEAM. Escoltem de nou el regidor d'Educació, Ramon Amador, que destaca la implicació de l'àrea d'educació per facilitar que infants i joves puguin accedir a les activitats extraescolars.
3: Des de l'àrea d'educació ja vam destinar una part important a poder també doncs, que sigui unes activitats, uns tallers amb un preu molt assequible per a les famílies, són 13 euros mensualment per fer ball, hip-hop, bueno, és una mostra artística. 20 anys que fent la celebració d'aquesta mostra, però totes les activitats extraescolars van començar, no sé si 4 o 5 anys abans. El que passa que aquesta instauració de fer al finalitzar el curs una activitat oberta a les famílies perquè les famílies poguessin veure tot el que els seus fills i filles fan durant el curs, doncs això s'està fent des de fa 20 anys, no? I s'habilita el teatre perquè totes les entitats, tots els centres, doncs puguin participar, no?
0: Més enllà de l'exhibició artística, la mostra posa en valor la tasca educativa i emocional que es desenvolupa al llarg de tot el curs a través de les extraescolars. Entre els aspectes que es treballen hi ha la creativitat, la confiança, el treball en equip o la superació de la vergonya escènica. Escoltem de nou el regidor d'Educació, Ramon Amador.
3: L'àrea està molt orgullosa d'aquesta activitat perquè no és només una exhibició d'arts escèniques, que estan bé, perquè ho fan molt bé, sinó que és una exhibició, podríem dir, de lo més important, del treball que és de la feina i de la tasca que fan els monitors durant tot el curs, no? Que és treballar la confiança, el català també, la creativitat, el treball en equip, el perdre aquesta vergonya escènica que quan pugen a dalt, doncs, de veritat, és que hi ha vegades que hi ha infants que pot ser que a classe passen desapercebuts, però dalt d'un escenari canvien totalment i comencen a ballar pels seus pares i familiars i avis i àvies, també, de fet també a la grada, jo pràcticament estic a totes les sessions, veus com des de les grades també les familiars s'emocionen per veure els seus fills i filles doncs, donant allà un espectacle que mai s'ho haguéssim imaginat, no?, dintre de les escoles o inclús a casa, no? I això és molt, fa molt de goig.
1: Castelldefels desperta.
0: Amb aquestes darreres notícies de l'àrea d'educació arribem al final de la primera hora. Encara ens queda estona i temes per abordar. A partir de les 9 i fins les 10 del matí seguirem aquí en directe. En aquest cas, a la segona hora, amb un parell d'entrevistes. Per una banda, parlarem amb la Marea Pensionista de Catalunya, ja que organitzen una assemblea avui i demà a Castelldefels, la 7a Assemblea General. Entrarem en detall en uns minuts. I després també tindrem la secció de la Guaita. Això serà a 9:45 del matí. Tot això ens queda per davant, a més de les notícies destacades del dia i la setmana.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
4: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
7: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
8: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
9: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
10: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
11: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org

0: Seguim aquí al Castelldefels Desperta'ns, en aquesta segona hora. Encara ens queda estoneta per davant fins les 10 del matí, fent repàs als temes que marquen la jornada d'avui. De fet, els principals temes els hem abordat ja al llarg de la primera hora, però encara ens queden de més temes informatius, així com entrevistes durant aquesta segona hora. La primera hora l'hem començat parlant de la Setmana Sense Fum. Avui és el primer dia d'aquesta nova edició, una edició coordinada i encetada a través de Salut. La tindrem en marxa amb diferents activitats per respirar salut fins aquest dissabte 30 de maig. També hem parlat de les iniciatives que tornen demà, aquestes iniciatives mensuals. Per una banda, l'alcalde del teu barri, que estarà demà a Can Bou, les botigues i Marisol. I per altra, el parlem amb l'alcalde, que s'emetrà en directe també des del barri de Can Bou. I en aquesta segona hora continuarem parlant de l'àmbit institucional, ja que hi ha dues notícies més. Tenim, per una banda, el premi, el reconeixement que ha rebut l'aposta per la transformació digital de l'Ajuntament de Castelldefels. Aquesta notícia és de fa ja uns dies, era de finals de la setmana vinent i la comentaven també aquí al Desperta. Però és que ara s'ha sumat una notícia d'ahir, que Castelldefels ha estat reconeguda per la seva transparència. L'Ajuntament ha assolit, a més per primera vegada, la màxima puntuació en l'avaluació anual que realitza la síndica de Greuges de Catalunya sobre el dret d'accés a la informació pública. I aquests dies, de fet avui i demà, aquí a Castelldefels, la COESPE, la Coordinadora per la Defensa del Sistema Públic de Pensions, celebra la seva setena Assemblea General. Per conèixer tots els detalls sobre aquesta assemblea i conèixer, entendre millor què és la COESPE, què és el que s'està defensant des de la Marea Pensionista de Catalunya, parlarem amb un dels seus portaveus, Ramon Franquesa. Això serà en uns 10 minutets aproximadament. I després, a 2:15 del matí, tindrem la secció de La Guaita, on, com cada dimarts, parlarem amb Santi Amaro, cap de la secció de Promoció Econòmica i Ocupació. Parlarem, doncs, òbviament, d'ocupació, d'emprenedoria, formació i dinamització econòmica de la ciutat, fent un repàs al calendari formatiu, les properes activitats que tindrem organitzades des d'aquesta secció, des de La Guaita, i també ens destacarà diferents projectes o iniciatives que estan en marxa. Tot això ho tenim per davant en aquesta segona hora, amb el seguiment també de la darrera hora local i aquesta, doncs, aquesta actualitat comentada, com sempre, al Castelldefels Desperta. I ara el que farem també és rebrem una crònica del Meteocat, ens faran una crònica general de Catalunya.
1: Castelldefels Desperta.

0: de Catalunya, des del Servei Meteorològic de Catalunya, comencem avui aquesta jornada i ho fem parlant d'aquest ambient càlid que ens espera durant el dia d'avui. Déu-n'hi-do, la temperatura de nou tornarà a apretar de cara al migdia, però ja és així a hores d'ara. No és que faci molta calor, però sí que ja tenim temperatures superiors als 20 graus a diversos municipis de Catalunya, tant de l'interior com també de litoral i prelitoral. I en conjunt, juntament amb aquest ambient càlid i aquest ambient ja gairebé estiuenc, s'espera que avui faci sol i tan sols creixin alguns núvols d'evolució propis també de la calor i del bon temps en zones de muntanya, però sense més conseqüències, i és que no hi haurà precipitació. Això és tot de moment.
1: Molt bon dia.
2: Castelldefels desperta.
3: Parlem ara d'aquests dos reconeixements, a la transformació digital i la transparència de l'Ajuntament. Per una banda, teníem aquest reconeixement de l'Administració Oberta 2025, on es premiava l'aposta per la transformació digital de l'Ajuntament de Castelldefels. Això passava a finals de la setmana passada, un reconeixement a la innovació al servei de la ciutadania. D'aquesta manera, l'Ajuntament entrava al top 10 dels municipis catalans de més de 50.000 habitants, més destacats en transformació digital i govern obert, segons els indicadors oficials de l'Administració Oberta de Catalunya. I aquest reconeixement rebia un segon. Ahir, dilluns 25 de maig, Castelldefels era reconeguda per la seva transparència. L'Ajuntament ha assolit per primera vegada la màxima puntuació en l'avaluació anual que realitza la Síndica de Greuges de Catalunya sobre el dret d'accés a la informació pública. Aquest sistema avalua anualment el grau de compliment de les administracions públiques en matèria de transparència i accés a la informació, posant a prova de forma directa els canals i els procediments que tenen a disposició de la ciutadania. Durant el 2025 s'han avaluat un total de 1.070 administracions públiques de Catalunya i la nota mitjana obtinguda ha estat de 73 punts sobre 100. En aquest context, Castelldefels ha aconseguit la màxima qualificació possible, un 100 sobre 100. Per fer l'avaluació, la sindicatura utilitza el sistema conegut com a sol·licitant ocult d'informació, una metodologia que consisteix a presentar peticions reals d'accés a la informació i analitzar posteriorment com respon cada administració. Entre els aspectes que es tenen en compte hi ha l'eficiència, l'eficàcia, la qualitat de la resposta, la comprensibilitat, la garantia del procediment, la reutilització de la informació o la usabilitat i l'accessibilitat. Aquest resultat, aquest 100 sobre 100, situa Castelldefels entre els tres únics municipis de més de 50.000 habitants de Catalunya que han assolit el reconeixement màxim, juntament amb Manresa i Viladecans. Des del consistori destaquen que aquest reconeixement posa en valor la feina transversal que es du a terme des dels diferents serveis municipals per continuar avançant cap a una administració més transparent, accessible i orientada a facilitar el dret de la ciutadania a accedir a la informació pública. I com dèiem, de fet, aquest no és l'únic, tenim els dos reconeixements, dos reconeixements a aquesta feina que s'està realitzant en pro de la transparència, de l'aposta per la transformació digital, la feina que està realitzant l'Ajuntament, que ja en diverses ocasions hem parlat des d'aquí, des del Desperta, amb les veus protagonistes, ara ja veu els fruits d'aquesta gran aposta amb dos reconeixements.

0: Avui i demà, dimarts 26 i dimecres 27 de maig, tenim a Castelldefels la 7a Assemblea General de la Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions, la COESPE. Aquesta trobada arriba en un context de debat sobre el futur de les pensions públiques, la despesa militar europea i la possible afectació als serveis públics i a la protecció social. Per parlar-ne de tot això, saludem ara en Ramon Franquesa, portaveu de Marea Pensionista de Catalunya. Ramon, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
1: Molt bon dia, gràcies per la connexió.
0: Doncs primer de tot, Ramon, situem una mica a les persones que ens estan escoltant. Ens pots explicar què és exactament la COESPE?
1: La COESPE és la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Públic de Pensions. És un moviment social que ja portem més de 10 anys organitzant els pensionistes d'arreu del país en defensa de les pensions quan aquestes s'han intentat congelar o quan s'han intentat privatitzar. I sense que fa 10 anys estiguéssim pensant en què ens podríem trobar on ens trobem, el que veiem és que a mesura que passen els anys aquest sistema públic de pensions continua estant amenaçat a pesar de la resistència social i la mobilització que hem estat desplegant al llarg de tots aquests anys.
0: I què es debat avui i demà en aquesta 7a assemblea que organitzeu a Castelldefels?
1: Mireu, el que debatim és com hem de treballar per assegurar que el sistema públic de pensions es manté com una part dels drets socials. Aquest sistema públic de pensions se sosté a través de les cotitzacions que fan els treballadors. Ha estat sostenible des de 1963 i és la forma més segura que tenim per poder arribar a una vellesa digna. Els experiments que s'han fet en sistemes privats de pensions han acabat de manera desastrosa. En la crisi del 2008 van desaparèixer molts fons de pensions privats, tant el nostre, aquí a Espanya com als Estats Units, Alemanya, Holanda, i durant molt temps s'han tingut que estar explicant que tot el discurs que aquests bancs han promogut en els medis de comunicació de que el sistema públic era insostenible era fals. Nosaltres venim exigint que es faci una auditoria del sistema, del que entra i del que surt del sistema. El Parlament ho va aprovar-ho fa 3 anys, però aquesta auditoria no s'ha fet. I no s'ha fet perquè es vol seguir en el relat de que aquest sistema públic no és sostenible. Però ara ens trobem amb una paradoxa i és part del debat que ara tindrem, perquè hem passat a un canvi de discurs. De dir que les pensions no es podien sostenir perquè no hi havia prou ingressos, ara, amb tot l'entorn de l'escalada militar, se'ns diu que aquests ingressos de les pensions es tenen que derivar a despesa militar. I així, per exemple, el secretari general de l'OTAN va deixar anar fa 3 mesos que s'havien de reduir les pensions per augmentar la despesa militar. Escolteu, les pensions és un salari diferit, és un producte de la cotització social que no pertany a cap estat, a l'estat el gestiona, però pertany a la gent que ha treballat i que ha cotitzat i que té dret a tenir una pensió digna. I, per tant, una part important del pla de treball que desenvoluparem és precisament preservar aquests drets socials contra la temptació de que les empreses militars i industrials ara vulguin ficar mà sobre aquests fons que deien fa 4 dies els bancs que eren insostenibles i que ara resulta que és el gran tresor del que tothom vol tirar per finançar una cursa militar que l'únic que farà és encara tensionar més el món en què vivim.
0: Ramon, ens explicaves que aquesta coordinadora per la defensa del sistema públic de pensions la conformeu diferents marees, plataformes i col·lectius. Quin pla de treball heu estat treballant de cara a aquesta assemblea general, aquesta 7a assemblea general que celebreu avui i demà a Castelldefels?
1: Bé, nosaltres hem desenvolupat una activitat primer de tot pedagògica, explicativa. Produïm una revista cada mes que es difon a tot l'Estat. Produïm vídeos, fem una enorme quantitat de xerrades en els barris, als centres escolars, en els centres de treball, explicant per què aquest sistema és el sostenible i per què cal defensar-lo. I a partir d'una mobilització permanent a centenars de viles i ciutats i barris del país en què cada setmana hi ha concentracions des de fa 10 anys, ara el que examinarem és de quina manera podem continuar aquesta mobilització per estar presents en l'opinió pública i per transmetre el missatge de que si volem preservar aquest dret cal mantenir aquesta mobilització. Les pensions són una part molt important dels diners que mou l'Estat, fins al 40% en el nostre país, i, per tant, tenen un poder d'atracció, es converteixen en una gran temptació en els moments de crisi per aquells que han arruïnat les seves empreses o volen obtenir, diguem, una quantitat enorme de diners amb facilitat. Però, clar, és que aquests diners, torno a dir, tenen amo, pertanyen a la gent que els ha estalviat amb el seu treball, amb el que són un salari indirecte que ha de permetre assegurar una vellesa digna a tota la gent, els pensionistes actuals i els futurs, o la gent que ara està treballant.
0: Insistiu molt en la necessitat d'organització, de mobilització. Teniu la sensació que la ciutadania és conscient de tot el que es pot perdre?
1: Hem aconseguit crear una organització que està arrelada a tot l'Estat, a tots els territoris. Hem aconseguit generar, un moviment que sap on va, que té molt clares les exigències, que és capaç d'alterar, de contradir un discurs molt poderós que s'està llançant de manera contínua en els medis de comunicació, però no hem aconseguit encara la suficient mobilització dintre de la nostra societat per impedir, per barrar el pas en aquestes tentacions. I, per tant, tenim la tasca de seguir ampliant i reforçant la nostra organització, buscant la manera d'arribar a la gent, d'explicar-nos, trobar els mecanismes pues, des d'obres de teatre, cançons, publicacions, conferències. Bueno, estem examinant totes les formes que, a través de la nostra organització, podem desplegar i també totes les formes d'activitat conjunta amb altres moviments socials que es troben en una situació semblant. La retallada de la sanitat o la retallada de l'educació es produeixen en paral·lel a aquests intents de retallar el dret a les pensions públiques. I, per tant, també tractarem de buscar complicitat, aliances amb altres moviments que preserven altres drets socials que entenem que són bàsics per mantenir la qualitat de vida de la ciutadania.
0: Quan parles de fer arribar el moviment pensionista a la gent, que esteu treballant en trobar diferents vies, parleu no només de gent jubilada, sinó que també voleu que sigui un tema que preocupi els joves.
1: Efectivament, perquè nosaltres estem defensant ara la nostra pensió, però la gent que treballa en l'actualitat, els joves que accedeixen al mercat de treball, tenen que ser conscients que l'amenaça més forta és sobre ells, perquè aquest és el procés en què estem és una degradació paulatina del sistema. Si no aturem aquesta degradació, dintre de 10, de 15, de 20 anys, la situació serà molt pitjor per la gent que ara treballa. I, per tant, això ens porta a donar xerrades als centres de treball, a parlar amb els estudiants en els centres de formació professional i en els centres de batxillerat, en els instituts, a explicar què és el que està passant i a buscar el suport, la complicitat i la mobilització, perquè encara que ara ho tinguin lluny, també aquest atac a les pensions és un atac contra els drets de la gent que ara està treballant o que un dia entrarà en el mercat de treball. Vivim en una societat que donem per sentat que la gent gran té alguna forma de protecció, però en els plans d'aquests fons privats de pensions o en els plans d'aquells que volen desviar aquests fons vers la despesa militar, el que hi ha és un horitzó en què la gent gran no tindria aquest dret. I cal que tota la societat sigui conscient que aquesta amenaça no va només contra els vells actuals, sinó que va contra tota la ciutadania i que, per tant, la ciutadania ha d'entendre i ha de participar i ha de col·laborar amb el nostre moviment en defensa d'aquest sistema públic de pensions que ara tenim.
0: I tornant concretament a l'Assemblea General, la 7a Assemblea General que celebreu avui i demà a Castelldefels, quina és la participació que espereu? Estem davant d'una assemblea interna d'organització? També heu extès la invitació més enllà?
1: Bàsicament és una assemblea interna, és una assemblea de treball per veure com evoluciona la nostra organització, quines idees tenim, valorar les coses que hem fet, les que han sortit bé, les que han sortit malament i com podem continuar en els propers anys treballant, però haurà un acte final obert al públic demà a l'acabar l'assemblea es registrarà, es gravarà i com tot el que fem ho farem públic i ho difondrem per a totes aquelles persones que tinguin interès en conèixer com estem treballant i què és el que estem proposant per defensar el sistema públic de pensions.
0: Ramon, ens pots donar més detalls sobre aquest acte obert de demà? A quin horari, en quina hora serà i on es celebrarà?
1: Pues es celebrarà aquí a Castelldefels, però ara en aquest moment no tinc l'agenda exacta. Crec que els companys que estan aquí en l'estudi ho poden aportar.
0: Doncs,
1: sé que serà demà, però no tinc l'hora concreta.

0: anche per ragioni economiche. Nosaltres som un moviment que s'aguanta amb les aportacions de les plataformes i econòmicament al final hem tingut que anar a la perifèria de Barcelona perquè no ens podíem permetre un altre lloc de trobada que potser hagués estat més còmode per la gent que ve de la resta del país, però que, torno a dir, no ens ho podíem permetre i, de tota manera, aquí ens sentim molt acollits, ens sentim molt còmodes i, sense dubte, podem realitzar tot el treball que ens havíem proposat i, a més, sembla que la temperatura ens ajuda, el temps ens ajuda i, per tant, estem molt agraïts als companys de la Marea de Castelldefels que ens han facilitat a l'organitzar aquesta assemblea a la ciutat.
1: Ramon Franquès, a portaveu de la Marea Pensionista de Catalunya, gràcies per haver-nos atès aquest matí aquí al Castelldefels Desperta, coincidint amb la celebració avui demà de la 7a Assemblea General de la COESPE.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, que tinguis molt bon dia, que vagi molt bé l'assemblea i seguirem pendents i informant de totes les novetats que ens feu arribar des de la coordinadora per la defensa del sistema públic de pensions i també des de la Marea Pensionista. Molt bon dia.
0: Molt bon dia.
2: Castelldefels Desperta.

0: arriba el moment de parlar d'ocupació, emprenedoria, formació i dinamització econòmica de la ciutat amb la secció setmanal amb la Guaita. Avui ens acompanya per telèfon Santi Amaro, cap de la secció de promoció econòmica i ocupació. Santi, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, què tal? Com esteu?
0: Gràcies per acompanyar-nos un dimarts més aquí al Castelldefels Desperta. Si et sembla, comencem, com anem fent sempre a la secció, fent una mica de calendari. Quines són les properes activitats, cursos o accions destacades que teniu previstes des de la Guaita?
1: Doncs mira, el proper dia 27 de maig comencem un curs de preparació per l'Àctic. L'Àctic és el curs, és el,

0: concretament aquest curs didàctic és a nivell intermig i és el curs que t'habilita, un cop el finalitzes, si el superes amb suficiència, t'habilita doncs, per tenir un certificat que t'acredita com competent, entre cometes, utilitzant eines tecnològiques. És molt útil, sobretot, si t'has de presentar a oposicions, si vols treballar en el sector públic, en aquelles places doncs, que hi ha una prova d'informàtica, doncs, si tens aquest nivell, si tens aquesta acreditació, no has de fer aquesta prova i, per tant, doncs, ja tens, diguem, una de les proves superades. No? És un curs que dura 30 hores i que, en principi, va adreçat a persones en edat laboral, és igual que estiguis treballant o que estiguis en atur. Aquest és un dels cursos que tenim. Una altra activitat formativa que tenim prevista ataca el fet de l'entrevista de feina. I un percentatge molt important de la decisió que acaba prenent la persona que té capacitat de decisió sobre seleccionar-te o no per un lloc de treball, que és aquella informació que es trau d'una entrevista. Una entrevista és una prova de selecció que dura entre mitja hora o una hora i mitja com a màxim i que normalment és, com deia, és l'espai personal en el qual l'entrevistador acaba determinant si la persona és apta o no apta pel lloc de treball que està seleccionant. Aquest és una càpsula formativa, és una càpsula formativa que dura 4 hores i que la farem el proper dijous 28 de maig, concretament pel matí, de 9:30 fins a la 1:30. Aquestes són les dues accions formatives que tenim, diguem, per aquesta setmana i que seria una mica doncs, destacable en aquest espai i que convido doncs, a les persones que estiguin interessades doncs, a apuntar-se perquè encara tenim places buides.
1: Santi, concretament sobre l'activitat, la formació de demà, aquest curs de preparació per l'ACTIC, mencionaves que són 30 hores, per tant, demà comença. Quin és l'horari i quins són els dies que es farà per les persones que ens estiguin escoltant? Si algú li ha interessat i vol apuntar-se, que ja sàpiga quina disponibilitat hauria de tenir.
0: Doncs, parlo de memòria, comença demà i és dimecres i dijous, juraria, que són de 9:30 fins a la 1:30.
1: Uh-huh. I ja ens mencionaves que tant per aquest curs de preparació de l'ACTIC com aquesta preparació també de les entrevistes encara queden places i les persones interessades a través de la web de la Guaita o apropant-se presencialment podran sol·licitar inscriure's.
0: Sí, diríem, la forma més directa és trucar-nos directament al 93 635 25 75 i que les nostres companyes de recepció coneixen perfectament tots els serveis que tenim, els cursos que tenim, les places que queden i que demanin per aquests dos cursos que encara es poden apuntar.
1: I Santi, estic ara mateix a la vostra web de la Guaita i veig que heu anunciat recentment aquest World Cup Castelldefels, el primer fòrum d'ocupació que connectarà empreses i talent local al castell, que m'ha cridat l'atenció perquè pensava, heu preparat aquesta càpsula de preparació de l'entrevista i ben preparat no?, perquè arriba a aquest esdeveniment al juny i, òbviament, es necessita tenir ben preparada l'entrevista per a aquest tipus d'esdeveniment.
0: Doncs sí, mira, aquesta activitat és tota una novetat, és la primera vegada que la fem. World Cup és el primer fòrum de l'ocupació que fa l'Ajuntament de Castelldefels a través de la Regidoria de Promoció Econòmica i Foment de l'Ocupació i bàsicament consisteix en un esdeveniment que dura 2 dies, seran els dies 16 i 17 de juny. Ho farem al castell i que concentra tres tipus d'activitats. Hi ha una que és central, que és una marató d'entrevistes. O sigui, els dies 16 i 17 passaran 50 empreses pel castell de Castelldefels i passaran unes 250 persones a entrevistar-se. O sigui, aquestes 50 empreses que vindran els dies 16 i 17 tenen ofertes de treball i aprofitaran aquests 2 dies per fer una marató d'entrevistes, entrevistar a possibles candidats per reclutar i seleccionar a persones per ocupar els seus llocs de treball. Aquesta és l'activitat central, diguem. Aquesta activitat central es durà a terme, diguem, a la sala noble del castell, on cada empresa tindrà un petit estand, una taula per fer entrevistes i tindran un programa, una agenda, amb persones que prèviament s'hauran apuntat a aquestes ofertes. Val? Aquesta és l'activitat central. Després tenim dues activitats més, que és una activitat de formativa i conferencial, de conferències, xerrades, taules rodones, etc., que es durà a terme a la sala Mirador del castell, a la sala que hi ha dalt del castell, amb unes vistes estupendes, on en el mateix horari en el qual s'estan fent les entrevistes i mentre les persones candidates han d'esperar per ser ateses per els entrevistadors o les entrevistadores, doncs podran assistir a conferències i xerrades que tenim previst fer en aquest espai. I la tercera activitat, que està també programada dintre del World Cup, és un espai firal, que el farem a l'entrada del castell, on hi hauran centres de formació i entitats del tercer sector que es dediquen a temes d'orientació laboral, formació ocupacional, formació contínua, etc. És a dir, que entre les tres activitats el que volem concentrar en dos dies és tot un conjunt d'activitats que estan vinculades al talent, a la generació de talent i a la formació. Ara, en aquest moment, el que estem fent és una crida a totes aquelles empreses que en principi tinguin llocs de treball a cobrir per convidar-les a participar-hi. El que necessitem ara mateix és que hi hagin empreses que estem fent una campanya de publicitat i estem fent una tasca de recerca d'empreses que els interessi doncs, estar un dia des de les 9:30 fins a les 2, doncs, entrevistant a persones per ocupar llocs de treball. Molt especialment amb aquelles empreses que són el motor de l'activitat econòmica de la nostra ciutat, que són aquelles empreses que estan vinculades al sector de l'hostaleria i que ja han preparat, ja tenen la temporada en marxa i que molt possiblement necessitin gent per treballar amb ells. Això és una mica el resum o el contingut d'aquest World Cup Castelldefels, el primer fòrum d'ocupació de la ciutat.
1: Uh-huh. Santi, potser quan escoltem aquesta informació sobre el World Cup Castelldefels ens quedem amb tots els beneficis, l'oportunitat que suposa per les persones que estan en cerca activa de feina, però també hi ha uns avantatges per les empreses participants.
0: Sens dubte, actualment a nosaltres, en la nostra borsa de treball, tenim una borsa de treball, com sabeu, que intermedia entre empreses i persones de la ciutat. Actualment, totes les empreses de Castelldefels amb les quals nosaltres tenim contacte ens manifesten les dificultats per trobar talent, per trobar persones, per trobar treballadors i treballadores i persones que els ajudin doncs, a dur a terme els seus objectius. Fa alguns anys això passava molt i quasi exclusivament en aquelles professions que eren molt tècniques o que estaven molt tecnificades o que requerien d'una formació tecnològica, no? Vinculades amb les enginyeries, la informàtica. Actualment passa gairebé en qualsevol sector i és, bueno, és una bona notícia en general perquè hi ha feina, hi ha poc atur i el mercat de treball és molt competitiu. O sigui, les persones que acaben, les empreses que acaben contractant a persones normalment són persones que venen d'una altra empresa i que han canviat per algun motiu personal o de millora professional. No? Per tant, jo crec que aquest World Cup, aquest fòrum, és una molt bona oportunitat per a empreses que vulguin, com a mínim, conèixer a persones noves i contractar o tenir la possibilitat de contractar a persones que segurament a través de qualsevol altre mitjà doncs, no aconseguiríem.
1: Perfecte, Santi. Aquest World Cup Castelldefels, el primer fòrum d'ocupació, arribarà a la ciutat en 3 setmanes, diria que justament 3 setmanes. Per tant, seguirem pendents i ja en següents també seccions de la Guaita ja ens continuaràs avançant més informació a mesura que aneu tancant tots els detalls. No sé si més enllà d'aquest nou projecte portaves algun altre també que volguessis aprofitar avui per destacar o era aquest el que ja tenies preparat?
0: Bueno, aquest era el més important, perquè just l'acabem de posar just en marxa i volia sobretot fer una crida a tots els empresaris i empresaris que ens estiguin sentint perquè es connectin o bé directament a la web de la Guaita, laguaita.org, o una landing que hem creat expressament per a aquest acte, que és worldcupcasteldefels.org. A qualsevol de les dues webs, es poden preinscriure, sol·licitar amb un formulari molt senzill, només dient les seves dades, les dades de l'empresa i de la persona de contacte, i nosaltres ens posarem en contacte amb ells per indicar-los com han de procedir.
1: Perfecte, Santi. I si hi ha persones que ens han escoltat que estan en cerca activa de feina, que no es perdin tampoc aquesta formació que ens destacaves per aquesta setmana, que ens arriba aquest dijous per preparar l'entrevista de feina, com dèiem, doncs, ideal per fer una prèvia, per començar a treballar en aquestes competències bàsiques per afrontar una entrevista de feina i això, que estiguin preparats, preparades pel World Cup Castelldefels que arribarà a la ciutat el 16 i el 17 de juny, aquest primer fòrum d'ocupació que connectarà empreses i talent local al nostre castell. Amb això, Santi Amaro, cap de secció de promoció econòmica i ocupació, ens acomiadem fins al dimarts de la setmana vinent. Gràcies per haver-nos acompanyat avui també al Castelldefels Desperta.
0: Un plaer, gràcies a vosaltres i fins al proper dimarts.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu.

0: I estem arribant al final d'aquest Castelldefels Desperta. Ja només ens queda poc més d'un quart d'hora de programa. Farem ara un repàs al recull de premsa digital, aquelles informacions relacionades amb la ciutat i comarca que s'han publicat recentment als mitjans de comunicació oficial. S'han publicat durant les últimes hores. Per exemple, quan parlem de l'àmbit d'educació, que avui ha estat un tema també que hem abordat durant la primera hora, el diari digital Vilaprés publica Infierno en las, aules. El Baix Llobregat concentra los peores registros de calor en los colegios catalanes. Gavà, Castelldefels y Martorell aparecen entre las escuelas con las temperaturas más elevadas registradas en Cataluña, superando en algunos casos los 34 grados. Parlem també de medi ambient, en aquest cas en un altre diari digital de Màlaga. Màlaga Actualidad publica: el alcalde de Castelldefels asume la presidencia de la Red Española de Ciudades por el Clima. Aquesta notícia també l'hem anat abordant els darrers dies al Desperta i en aquest cas s'ha tingut ressò tant en aquest diari digital com en els canals oficials de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, també a Diario Sur i a El Far, per exemple. El diari digital El Far titulen així: entitats locals de l'Estat participen a la trobada de la Red Española de Ciudades por el Clima. Seguim amb medi ambient perquè a Barcelona Secreta publica: de la UCI al Mediterrani, l'alliberament de tortugues a les platges de Barcelona que pots anar a veure gratis. La Fundación CRAM liberará a varias tortugas marinas recuperadas de sus enfermedades que volverán al mar en Castelldefels en una jornada de talleres y actividades para toda la familia. Això ho han publicat a Barcelona Secreta i no patiu perquè aprofito i entrem a la web de l'Ajuntament per refrescar els detalls sobre aquest acte d'aquest cap de setmana. De fet, ara mateix, si entreu al web de l'Ajuntament, veureu que el logo de l'Ajuntament l'han actualitzat a la portada i l'acompanya el nostre logo de l'Ajuntament de Castelldefels, ve acompanyat amb una tortuga. I ja tinc aquí la notícia, aquesta notícia de l'àmbit de medi ambient, on ens detallen que serà aquest diumenge 31 de maig a la platja de la Pineda on s'acollirà aquest acte d'alliberament de tortugues marines recuperades per la Fundació CRAM amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castelldefels i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'AMB. Ens arriba sota el títol Torna a casa i conviden la ciutadania a participar en aquesta activitat de recuperació d'espècies marines. L'acte es desenvoluparà a partir de les 10 del matí fins a la 1 del migdia. Es tracta d'un acte gratuït, obert a tothom. Hi haurà 350 places per a nens i nenes entre 6 i 12 anys per poder accedir a una zona infantil delimitada del semicercle durant el moment de l'alliberament de tortugues. Per tal que els infants puguin accedir, necessitaran una pulsera identificativa que es podrà recollir a les dues carpes de punt d'informació i botiga fins a esgotar les places. I a la notícia del web de l'Ajuntament trobareu també el detall dels horaris i els tallers que es desenvoluparan amb l'inici de l'acte, com dèiem, a les 10 del matí, amb el punt d'informació, la botiga i dues exposicions. També serà el tret de sortida de tallers i activitats relacionades amb la conservació del medi marí. A 11:45 hi haurà teatre amb un simulacre de rescat d'una tortuga marina. A 12:45 serà el moment tan esperat de l'alliberament de les tortugues marines recuperades a la Fundació CRAM i a la 1 clourà l'acte. I veníem de parlar d'aquesta notícia que han publicat a Barcelona Secreta amb motiu d'aquest acte que celebrem aquest diumenge a la ciutat, que acabem de repassar amb tota la informació que podeu trobar també al web de l'Ajuntament. I seguim, ara passem a l'àmbit de salut. En aquest cas, el diari digital El Llobregat ha publicat una notícia relacionada amb l'Agència de Residus de Catalunya. Castelldefels informa de les noves ajudes per a retirar amianto de edificis en Catalunya. La Agencia de Residuos de Cataluña ha aprobado las bases reguladoras de una nueva línea de subvenciones para fomentar la retirada de materiales con amianto en edificios. Seguim amb Economia i Empresa, el diari El Periódico. La ciudad de Cataluña, donde viven los trabajadores mejor pagados, supera en 22.000 euros la media y no es Barcelona. Por debajo de este, que estem parlant de Sant Cugat, aquesta seria la ciutat on viuen les persones treballadores millor pagades, doncs just per sota es troba Castelldefels amb una mitjana de 38.500 euros. I en tercer lloc, Barcelona, on els habitants cobren prop de 36.400 euros anuals. I si mirem l'àmbit de seguretat, a la premsa del Baix es feia en ressò d'un incident, un incendi que destruïa completament una autocaravana a la C32 a Castelldefels. Això succeïa el passat dissabte. I a Vilaprés s'han fet ressò de la notícia sobre la xocolata de Castelldefels. Informàvem des de Ràdio Castelldefels el divendres en exclusiva amb informació sobre el gremi d'hostaleria i arriba també en l'àmbit de gastronomia aquesta notícia al diari digital Vilaprés, també al diari Diario de Gastronomia. A Vilaprés titulan així: Castelldefels recupera un chocolate de 1792 y lo convierte en símbolo gastronómico. El nuevo proyecto, impulsado por la hostelería local, rescata antiguas recetas vinculadas a las balsas de Can Roca y aspira a situar la ciudad dentro de una futura red internacional del cacao y el chocolate. Al mitjà digital Diario de Gastronomia també es feien ressò d'aquesta notícia amb el títol Castelldefels quiere recuperar el chocolate de 1792 y sus recetas históricas. A l'àmbit de gent gran, venim just d'acabar aquestes grans jornades, dues setmanes de les 44-enes jornades de la gent gran que finalitzaven el passat diumenge. I continuen arribant altres notícies de l'àmbit d'aquesta àrea de gent gran de Castelldefels. I una d'aquestes notícies ha arribat al diari digital El Llobregat. Castelldefels impulsa Nexes per abordar la soledat no deseada de persones mayores. El programa se dirige a persones mayores de 65 anys que viven solas, se encuentran en situació de aislamiento o sienten soledat. I acabem amb una notícia que arribava a Telecinco, una notícia de l'àmbit d'esports, més d'estil de vida, parlant del restaurant on el Barça va celebrar el seu sopar de campions. Crec que tothom haurem vist aquestes imatges del Futbol Club Barcelona, que es reunia la setmana passada al restaurant Casanova Beach Club aquí a Castelldefels per celebrar el seu doblete de Lliga i Supercopa d'Espanya. I amb això hem acabat de repassar totes aquestes notícies que han tingut ressò amb aquest recull d'informacions relacionades amb Castelldefels que s'han publicat durant les darreres hores pels mitjans de comunicació oficials.
1: Castelldefels desperta.

Parlàvem en aquestes notícies sobre la xocolata de Castelldefels i aprofitem per recordar què és això de la nostra xocolata. Arriba el projecte Xocolata de Castelldefels 1792, una iniciativa impulsada pel Gremi d'Hostaleria que recupera una tradició històrica vinculada a les basses i la font de Can Roca. Inaugurades a finals del segle XVIII com un dels principals espais socials i festius de la ciutat. La història es remunta a l'any 1791, quan Josefa Sant Martí i el seu fill Josep Roca Sant Martí van impulsar la construcció d'una mina d'aigua als terrenys de Can Esteve de Puig de Gall i la Casa de l'Horta. Segons la documentació històrica, aquell dia es va celebrar una gran xocolatada popular, una tradició habitual a Barcelona, però que llavors era inèdita a Castelldefels. Amb els anys, les basses es van convertir en un espai de trobada festiu i social, on les famílies i el veïnat compartien música, balls i àpats populars. Inspirat en aquest llegat, el projecte actual, aquesta xocolata de Castelldefels 1792, reuneix pastisseries, gelateries i restaurants de la nostra ciutat per reinterpretar receptes històriques elaborades amb xocolata. La recepta original, documentada per l'historiador Jordi Tresserres, ha estat reinterpretada pel mestre xocolater Patxi Larrea, reconegut internacionalment per les seves creacions amb cacau fi d'aroma. La nova xocolata es podrà degustar ben aviat en format rajola, com a beguda tradicional i també integrada en elaboracions de pastisseria i cuina local. Seguirem pendents i parlarem més en detall amb l'historiador Jordi Tresserres perquè ens comparteixi tota la informació relacionada amb aquest projecte. També hem de parlar amb el Gremi d'Hostaleria, que impulsa aquesta iniciativa, una iniciativa de l'àmbit gastronòmic de la nostra ciutat.

Doncs amb aquesta notícia estem arribant als darrers minuts de programa. Ja només ens queden 4 minutets. Aprofitarem també per seguir vinculant algunes d'aquestes notícies que destacàvem al recull, perquè, per exemple, també podeu trobar més informació sobre aquesta notícia que mencionaven d'una nova línia d'ajuts per retirar amiant dels edificis a Catalunya. Està publicada també la notícia al web de l'Ajuntament. Trobareu tota la informació sobre aquestes subvencions impulsades per l'Agència de Residus de Catalunya. Subvencions que estan destinades a finançar la retirada i la gestió de residus amb amiant en immobles de titularitat pública o privada. Els ajuts poden arribar fins als 30.000 euros per immoble.

0: Com dèiem, al web de l'Ajuntament trobareu aquesta notícia titulada sobre una nova línia d'ajuts per retirar amiant dels edificis a Catalunya. Aquí trobareu també el telèfon per rebre més informació i qui pot sol·licitar aquests ajuts, que no només ho podem sol·licitar persones físiques propietàries d'immobles, sinó també persones jurídiques públiques o privades i les comunitats de veïns. Amb això estem arribant al moment de dir adeu, un nou Castelldefels Desperta que acaba, però demà tornarem a estar aquí en directe de 8 a 10 del matí amb tota la informació que necessiteu conèixer de la ciutat i com cada dia ens acomiadem, però continuem en directe des de Ràdio Castelldefels, ja que a les 10 i fins la 1 del migdia començarà i es desenvoluparà al llarg d'aquestes horetes el magazín Així Som. I a la 1 arribarà el torn de l'informatiu amb totes les notícies, les novetats d'aquest dimarts 26 de maig. Nosaltres aquí al Desperta ja hem fet també un repàs de les notícies destacades a hores d'ara, en aquest matí de dimarts a Castelldefels. També hem pogut fer diverses entrevistes, hem pogut parlar amb un portaveu de la Marea Pensionista de Catalunya amb motiu de la 7a Assemblea General de la COESPE, la coordinadora per la defensa del sistema públic de pensions, que es reuneix avui i demà a la nostra ciutat. I també en aquesta segona hora hem pogut parlar amb Santi Amaro, cap de la secció de promoció econòmica i ocupació, a la secció de la Guaita, la secció que fem cada dimarts. Demà tornarem a estar aquí de 8 a 10 amb demà dimecres. La secció que tenim fixa és la de la biblioteca, a 2:15 del matí. Parlarem amb la Míriam Huguet, la directora de la biblioteca, perquè també ens faci un repàs al calendari d'activitats, les properes activitats que arribaran en aquest equipament municipal, així com recomanacions de lectures, novetats que s'han incorporat a les col·leccions de la biblioteca. Ara ja sí, és el torn de dir-vos fins demà, que tingueu molt bon dia amb aquest solet aquí a Castelldefels. Adeu, adeu.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: Bon dia, són les 10. Operació policial en marxa en una desena de municipis de la demarcació de Girona contra el tràfic i el cultiu indoor de marihuana als escorcolls al barri gironí de la Font de la Pólvora. Ja s'han acabat i no s'ha informat del material confiscat ni de possibles detencions. Activat en alerta el Placecat de risc químic a l'empresa Qualim pel polígon Bufalvent de Manresa al Bages. 17 dotacions dels bombers hi estan treballant. L'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que haurien fet reacció. El govern espanyol obre expedient sancionador i bloqueja les plataformes Polymarket i Calxim dedicades a fer negoci amb apostes sobre tota mena de pronòstics, des de resultats esportius fins a guerres, eleccions o fenòmens meteorològics. El Ministeri de Consum destaca que no disposen de llicència per operar. Catalunya rebrà menys diners estatals per dependència, per mala gestió i per no reduir les llistes d'espera, segons recull un informe sobre finançament de la dependència de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials. En la mateixa situació que Catalunya, també hi ha 7 comunitats més. L'Iran assegura que reserva el dret de respondre als Estats Units, que aquesta nit ha atacat objectius militars del règim de Teheran. L'administració Trump defensa que encara caldran dies per tancar un acord amb l'Iran enmig d'unes converses de pau cada cop més incertes. Els sindicats i el govern es tornen a reunir aquesta tarda per mirar de desencallar el conflicte a l'educació. L'executiu fa un gest amb l'aprovació de gairebé 1.800 professionals més per al curs vinent. Avui, qui ha convocat vaga secundària i universitats és el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. El director general de l'OMS viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que ja hauria provocat 200 morts. Se sospita que el brot afecta en total més de 900 persones i ja ha posat en alerta altres països de la regió. La malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa. Ho diu un nou estudi liderat per IS Global, que avisa que la malaltia del fetge, que destrueix lentament l'òrgan, continua infradiagnosticada. Els investigadors reclamen posar el focus en la prevenció. En marxa la campanya de pesca de la tonyina vermella al Mediterrani. Aquest any, després de la pressió dels pescadors, s'ha avançat. Les previsions de la companyia líder al sector, la Brenca Balfagó, són bones. Aquest any pot arribar a pescar 4.045 tones. I mor als 95 anys un dels grans noms del jazz, el saxofonista nord-americà Sonny Rollins, col·laborador de noms com Miles Davis o Charlie Parker. Alguns dels seus èxits s'han convertit en veritables estàndards del gènere.
1: Esports. Més d'un terç dels jugadors convocats amb la selecció espanyola per disputar el Mundial de Futbol són catalans. Dels 26 seleccionats, 9 són catalans. El Barça és també el club amb més representants, amb un total de 8. El Madrid, per primera vegada, no tindrà cap jugador. A l'Espanyol, Ramon Terrat s'acomiada a través de les xarxes socials. El migcampista va arribar cedit pel Villarreal amb una opció de compra que el club blanc i blau en principi no té previst exercir. L'Espanyol, d'altra banda, presenta aquest migdia el nou director general esportiu, Monchi. I en bàsquet, aquest vespre jugaran els 20 minuts que queden pendents del partit Joventut Unicaja. Suspès en el seu moment pels problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. Al descans, la penya guanyava de 20 punts de diferència.
2: I el temps, sol i calor d'estiu, amb temperatures que arribaran prop dels 35 graus a les zones més càlides de Ponent i superiors als 30 a l'interior. A la costa quedaran entre 26 i 29 graus. A la tarda només s'esperen alguns núvols poc importants al Pirineu per als pròxims...
3: Si fem un bon ús dels contenidors...
1: Castelldefels, avui.
0: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. Comencem parlant d'educació, ja que avui i fins al 29 de maig, aquest divendres, el Teatre Plaza es converteix en l'escenari de la 20a mostra d'activitats extraescolars de teatre, música i dansa, una cita ja consolidada al calendari educatiu local i cultural de Castelldefels, que enguany celebra la seva 20a edició. Durant aquests 4 dies, infants i joves de diferents centres educatius de la ciutat mostraran davant del públic el treball realitzat al llarg del curs dins les activitats extraescolars en un espai de convivència, expressió artística i participació. Avui comença també, i ara passem a parlar de l'àrea de salut, la Setmana Sense Fum, amb activitats per respirar salut fins a aquest dissabte 30 de maig. Castelldefels celebra una nova edició sota el lema Inhala vida, cada respiració compta. La programació ofereix activitats obertes a tota la ciutadania per fomentar el benestar, el moviment i la prevenció. Acabem amb la mirada a l'àmbit institucional, ja que demà dimecres la veu del veïnat pren protagonisme al barri de Can Bou amb una nova edició del programa mensual Parlem amb l'alcalde. Aquest programa s'emetrà en directe a les 12 aquí a Ràdio Castelldefels i, a més, també la ciutadania que vulgui es podrà apropar a la cantonada de l'Avinguda Ciutat de Màlaga amb el passeig del Pitort, on s'instal·larà l'equip de Ràdio Castelldefels i de l'àrea de comunicació digital de l'Ajuntament per entrevistar a l'alcalde de Castelldefels en aquest exercici de transparència i retiment de comptes, on la ciutadania que vulgui pot fer arribar ja les preguntes de manera prèvia a través dels mitjans digitals, a través del telèfon de Ràdio Castelldefels també, o a través de la bústia parlemalcalde@castelldefels.org i, com dèiem, també de manera presencial demà a partir de les 12 al barri de Can Bou. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem en una nova hora amb una actualització. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.
8: Baby! Baby! What? Come on, bye. 1, 2, 3.

0: Castelldefels, així som. Castelldefels, així somos. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels, així som. Sabremos lo que ofrece hoy Ernesto Duclosón en su programa Canto Popular Latinoamericano, los contenidos del programa del día, hoy Canto Popular, que llegará en directo a las 8 de la tarde. En el COFIO, nuestro espacio de participación política al Partido Popular, nos acompañará la concejal de Comercio y Promoción Económica, Mar Cecilia. Recordaremos que se han abierto ya las inscripciones para el próximo curso de la Escuela Municipal de Danza y que se celebra el día 28 el Día Mundial de la Salud a las Donas. Y a la nuestra sección Castelldefels Europa Món, avui Alejandro Murillo de la empresa Emotion Analytics. Per suposar, la nostra mòbil tornarà a acostar-nos a un comerç local. Comencem, welcome!
2: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.

Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 11 del matí. El jutge ha citat el pròxim 9 de juny Begoña Gómez, la parella del president del govern espanyol. La cita és el pas previ de cara a un possible judici pels delictes de corrupció, malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. L'antic assessor i ara portaveu de José Luis Rodríguez Zapatero no descarta que l'expresident espanyol pugui acabar entrant a presó per les pressions i interessos de grups que el volen vincular amb la corrupció. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Luis Arroyo ha titllat tot el cas d'error gegant ple de conjectures. Ha activat en alerta el Plasecat de risc químic a l'empresa Aqualim, al polígon Bufalvent de Manresa, al Bages. 17 dotacions de bombers hi estan treballant. L'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscina i clor que haurien fet reacció. Catalunya rebrà 15 milions menys d'inversió estatal per dependència, per mala gestió i per no reduir les llistes d'espera. Ho recull un informe de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials, que també denuncia que la Generalitat va retallar la seva aportació en dependència el 2025, tot i ser la comunitat amb més llistes d'espera. El govern espanyol obre expedient sancionador i bloqueja les plataformes Polymarket i Calxim dedicades a fer negoci amb apostes sobre tota mena de pronòstics, des de resultats esportius fins a guerres, eleccions o fenòmens meteorològics. El Ministeri de Consum destaca que no disposen de llicència per operar. L'Iran assegura que es reserva el dret de respondre als Estats Units, que aquesta nit ha atacat objectius militars del règim de Teheran. L'administració Trump defensa que encara caldran dies per tancar un acord amb l'Iran enmig d'unes converses de pau cada vegada més incertes. Operació policial en marxa en una desena de municipis de la demarcació de Girona contra el tràfic i cultiu indoor de marihuana. Els escorcolls al barri gironí de la Font de la Pólvora s'han fet a primera hora del matí, ja s'han acabat, i de moment no hi ha informació del material confiscat ni tampoc de possibles detencions. Els treballadors de les biblioteques de Barcelona han començat una vaga indefinida i protagonitzen una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Els sindicats justifiquen la decisió pel bloqueig de les negociacions amb l'Ajuntament de la capital catalana.
2: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. L'Espanyol presenta aquest migdia el nou director general esportiu del club, Monchi. No es descarta que en aquesta compareixença Monchi pugui aclarir si Manolo González continuarà o no sent el tècnic del primer equip la temporada que ve. En bàsquet, avui es juguen els 20 minuts pendents del partit Joventut Unicaja, que suspesen el seu moment per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. El partit es reprendrà la segona part amb 20 punts d'avantatge per la penya. El Barça avui està previst que reuneixin Joan Laporta i Xavi Pasqual. I en hoquei patins, avui es juguen els tercers i definitius partits del play-off de quarts de final de l'hoquei Lliga Masculina. Barça-Noia, Calafell-Reus i Igualada-Voltregà.
1: Sol i calor d'estiu amb temperatures que arribaran prop dels 35 graus a les zones més càlides de Ponent i superiors als 30 a l'interior. A la costa quedaran entre els 26 i 29 graus. A la tarda només esperen alguns núvols poc importants a l'Alt Pirineu. Pels pròxims dies la calor s'intensificarà.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassa les notícies locals d'actualitat ara amb els tres titulars destacats d'aquesta hora. Castelldefels estrena aquest cap de setmana una Fira de Sant Ponç renovada. La Fira de Sant Ponç torna aquest cap de setmana amb una proposta renovada que combina tradició i novetats. Gastronomia, cultura popular i música ompliran els carrers del centre en una celebració per a tota la família del 29 al 31 de maig. I demà, dimecres, la iniciativa L'alcalde al teu barri arriba a Can Bou, Les Botigues i Marisol. Aquests són els nous barris que formen part d'aquestes trobades d'atenció individualitzada de l'alcalde Manu Reyes i el seu equip de govern amb el veïnat de cada barri. Es pot demanar cita prèvia a través de WhatsApp al 600 929 600. I avui i demà té lloc a la nostra ciutat la 7a Assemblea General Estatal de la Coordinadora Estatal de Pensionistes, la COESPE. Delegats de les 17 comunitats autònomes debatran sobre el futur de les pensions a l'estat espanyol. Demà dimecres, a 2:15 del migdia, es convoca una roda de premsa amb els portaveus de la COESPE amb motiu d'aquesta Assemblea General. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure'n un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. I get on rush. El magazine. I get on rush. De Ràdio Castelldefels.

0: Doncs parlem ara del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, que té lloc el proper 28 de maig. I com sempre, des d'aquí, des de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat, des de l'Ajuntament, doncs s'organitzen activitats al respecte. I perquè ens les expliqui, nosaltres, Ana Dolors Rodríguez, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, com esteu? Quant de temps? A més, feia dies que quan hem parlat per telèfon i no he vingut aquí.
0: No és igual.
1: Així que no és el mismo, no? Així que encantada d'estar aquest matí amb vosaltres.
0: Moltes gràcies, Anna, nosaltres de tenir-te. Bé, què s'ha preparat enguany per celebrar aquest dia?
1: Doncs enguany, jo el que resaltaria de la proposta, sabeu que és el Dia Internacional d'Acció de la Salut per la Salut de les Dones, és una de les jornades que d'alguna manera nutrim de les propostes que ens fan a altres àrees i també al propi Consell de Dones, i jo resaltaria principalment d'aquesta proposta d'activitats que aquest any tenim sobre la taula, és la participació de les entitats del Consell de Dones. Tenim quatre propostes i aquestes quatre propostes estan enfocades a reflexionar, a donar eines a les dones sobre la seva salut. És un dia que es va començar a commemorar arrel d'una proposta que va fer la Red de Salut de Mujeres Latinoamericanes i del Caribe, i el que intenta és reflexionar, promocionar i fer palanca en el que històricament l'avenç mèdic ha tingut una mirada molt centrada en el model masculí, i sabem perfectament que tant els estudis... No vull enredar-me perquè són termes molt, molt mèdics i no vull aquí enredar-me, però sí que aquest avenç mèdic que es va centrar en el model masculí ha deixat tota la generalitat de la feminitat fora. Llavors aquest dia està pensat precisament per reflexionar sobre aquelles coses que ens afecten a les dones, sigui per tema biològic, perquè tenim doncs unes hormones, una constitució doncs biològica diferent, o bé tingui a veure amb els mandats de gènere, com per exemple poden ser les cures. Actualment continuem sent les dones majoritàriament, hi ha molts homes que s'estan incorporant en aquest vaixell, però continuem sent les dones que ens responsabilitzem de les cures. Les cures suposen una càrrega emocional, física i psicològica amb unes conseqüències doncs, a la nostra salut. Doncs aquestes conseqüències dels mandats de gènere doncs també volem ficar aquest focus. Dit això, les propostes que tenim, a lo concret, són quatre propostes, les quatre molt canyeres, i us animem a participar totes. Una és una de les tertúlies amb veus de dones, que va a càrrec de la Carolina May, que és la psicòloga del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, i que ens proposa el dimecres 27 de maig de 5 a 6 reflexionar de quan cuidar cansa, que és un dels temes que crec que en moltes converses femenines, i ara, com deia, incorporant també a molts homes que s'han incorporat a les cures, doncs és un dels temes que estan sobre la taula, no? Com impacten aquestes cures en la salut emocional de les persones cuidadores. Després, des d'Esports, han organitzat un taller d'autocura informada, que és una guia sobre una guia i recursos per al moment vital, és per dones de més de 45 anys, i la idea és que és conèixer, decidir-se, cuidar-se amb informació, que això també és molt important, i també amb confiança. Aquesta proposta és pel mateix dia 28 de maig a les 6 a Can Roca. Totes aquestes activitats necessiten inscripció, important. Llavors podreu trobar a la pàgina web de l'Ajuntament, a les xarxes socials també, l'enllaç per fer aquestes inscripcions. I ara sí, les dues propostes que venen d'entitats del Consell de Dones, que a més són entitats que són molt actives al nostre Consell, és una que proposa la xarxa d'intercanvi de coneixements de Castelldefels. La Joana Gallego fa una trobada on s'ajunten un grup de persones i caminen amb aquesta voluntat de cuidar-se i de fer xarxa i de també a vegades combatir la soledat. Però el dia, el 27 de maig a les 10, justament aquesta caminada es farà en motiu d'aquest Dia Internacional de Salut de les Dones. I per últim, la SAF, l'Associació d'Afectats d'Estrès, Ansietat i Fibromialgia de Castelldefels, organitza un taller que es diu Cultiva el teu benestar, moviments i respiració conscient, que el dirigeix la Nora Espinedi, que serà el 29 de maig de 10 a 11, que també cal inscripció prèvia. Trobareu la manera de fer les inscripcions doncs això, a les xarxes socials i a la web.
0: Molt bé, doncs déu-n'hi-do les propostes, molt diverses, però totes tenim com a punt neuràlgic o central aquesta cura nosaltres mateixes.
1: I tan important que és, perquè justament dintre que parlàvem dels mandats de gènere que assumim les dones de cura, sempre cap als altres, mai aquest foc cap a nosaltres. I sempre, mira, això ho diu molt, molt la meva mare, Mira, la citaré avui, amb especial orgull, que no podem cuidar si no ens cuidem. O sigui, és imprescindible que parem, que sí que és veritat que les cures sovint són urgents, no pots deixar cures per demà, no les pots aplaçar, però és també urgent i no pots aplaçar la cura d'una mateixa. I aquesta cura passa per parar, per informar-se, per conèixer, per compartir, i doncs això, doncs aquestes jornades són una oportunitat doncs, per fer això.
0: Molt bé. 28 de maig, Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones. Es poden consultar aquestes activitats, es poden fer inscripcions a través del web municipal?
1: Correcte. A través del web municipal trobareu tota la informació perquè cada activitat, com organitzen persones, entitats diferents doncs, o departaments de l'Ajuntament diferents, tenen la seva via d'inscripció. Si algú es perd, no ho troba, estem a l'Espai Montserrat Roig, us podem donar tota la informació que necessitem. I com jo no em vull posar en jardins mèdics perquè no són els meus, jo dels desviaixos de gènere aquests el que vulgueu, mira, vull recuperar, fa uns anys ja havia teníem un podcast que es deia Connectem amb la Salut i el capítol 2, justament que vam gravar aquí a la ràdio de Castelldefels, gira entorn a aquest dia, és un podcast que està compartit en diferents professionals de territori que reflexiona sobre aquestes diferències que impacten de manera directa a les dones, així que qui no tingui temps no pugui, l'oportunitat d'escoltar aquest capítol 2 del podcast Connectem amb la Salut, que també és una oportunitat per compartir, per reflexionar d'aquest impacte diferencial que té les dones.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, un plaer, com sempre, d'Anna Dolors Rodríguez, de tenir-te aquí als estudis de la ràdio.
1: Ja sabeu que el plaer és meu. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Adéu, seu bon dia.
1: Adéu, bon dia.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.

0: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels.
1: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
2: Todos los viernes a las 10 de la noche.
0: Així som, així som. I get a rush. El magazín. I get a rush. De Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Les 12. Almenys 4 persones han mort en un accident en un tren i un minibús escolar aquest matí a Bugenhout, al nord de Bèlgica. Segons les primeres informacions, 4 dels 9 passatgers de l'autobús haurien mort. Es tracta de 2 adolescents, un adult que els acompanyava i el conductor de l'autocar. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa en l'acusació per la mort del seu pare. En una carta a la plantilla de l'empresa, Andic considera injusta i infundada la imputació a partir d'una realitat que descriu com a tergiversada. Manté també el convenciment que podrà demostrar la seva innocència. Junts presentarà una esmena a la totalitat dels pressupostos. Els comptes, que aquesta tarda començaran a explicar els consellers del Parlament, tiraran endavant, però gràcies als acords del govern amb Esquerra i els comuns. El jutge ha citat el pròxim 9 de juny Begoña Gómez, la parella del president del govern espanyol. La cita és el pas previ de cara a un possible judici pels delictes de corrupció, malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. I l'antic assessor i ara portaveu de José Luis Rodríguez Zapatero no descarta que l'expresident espanyol pugui acabar entrant a presó per les pressions i interessos de grups que el volen vincular amb la corrupció. Amb declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Luis Arroyo ha titllat tot el cas d'error gegant, ple de conjectures. Protecció Civil desactiva l'alerta del pla de risc químic a l'empresa Qualim, al polígon Bufalvent de Manresa, al Bages. També s'ha aixecat el confinament de la població pròxima al polígon. L'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor, que hauria fet reacció. Operació policial aquest matí en una desena de municipis de la demarcació de Girona contra el tràfic i cultiu indoor de marihuana. Els escorcolls al barri gironí de la Font de la Pólvora ja s'han acabat i no s'ha informat del material confiscat ni de possibles detencions. L'Iran assegura que reserva el dret de respondre als Estats Units, que aquesta nit ha atacat objectius militars del règim de Teheran. L'administració Trump defensa que encara caldran dies per tancar un acord amb l'Iran enmig d'unes converses de pau cada cop més incertes. El gironès engega un pla pilot de salut amb l'objectiu d'incorporar el diagnòstic de l'ull gandul a les revisions de les criatures de menys d'un any i mig. És un trastorn que afecta la visió d'entre un 2 i un 5% dels més petits i que es pot revertir si el tractament es fa a temps. Mor als 95 anys un dels grans noms del jazz, el saxofonista nord-americà Sonny Rollins. Col·laborador de noms com Miles Davis o Charlie Parker, alguns dels seus èxits s'han convertit en veritables estàndards del gènere.
2: Esports.
3: L'Espanyol presenta aquest migdia el nou director general esportiu del club, Monchi. No es descarta que en aquesta compareixença Monchi pugui aclarir si Manolo González continuarà o no sent el tècnic del primer equip la temporada que ve. En bàsquet, avui es juguen els 20 minuts pendents del partit Joventut Unicaja, suspès en el seu moment per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. El partit es reprendrà la segona part amb 20 punts d'avantatge per la penya. El Barça avui està previst que es reuneixin Joan Laporta i Xavi Pasqual. I en hoquei patins, avui es juguen els tercers i definitius partits del play-off de quarts de final de l'hoquei Lliga Masculina. Barça-Noia, Calafell-Reus i Igualada-Voltregà.
1: I el temps, tarda de sol al 100% del país. La calor es mantindrà de ple estiu. Els valors de 27 a 32 graus seran els més freqüents. En alguns punts interiors seran superiors i s'acostaran als 35 graus, mentre que en algunes zones costaneres es quedaran al voltant dels 25.

0: Bon dia, repassem ara els titulars destacats d'aquesta hora a Castelldefels. La ciutat acollirà l'Europeu i el Mundial de Clubs de Dragon Boat. El Canal Olímpic de Catalunya serà la seu del Campionat Europeu de Clubs de Dragon Boat al 2027 i del Campionat Mundial de Clubs al 2028, després de l'èxit de la 7a edició del Barcelona International Dragon Boat Fest el passat cap de setmana. Ha reunit prop de 1.000 palistes de 15 nacionalitats i ha consolidat la nostra ciutat com un referent internacional d'aquest esport. Demà és l'últim dia per inscriure's i participar a la Festa de la Música al Carrer 2026. Es poden presentar aquells solistes i grups que vulguin formar-ne part de forma totalment voluntària i no remunerada a l'activitat que tindrà lloc el pròxim 21 de juny. La cita arriba a la seva 7a edició. I en l'àmbit de seguretat, una culebra en l'entorn natural de Castelldefels. Va ser divendres passat quan la policia local localitzava una culebra en una zona boscosa del municipi. Es tracta d'una espècie inofensiva i habitual en entorns naturals mediterranis com el Garraf. Després d'assegurar la zona per part de policia local, es va donar suport a agents rurals que es van encarregar de traslladar-la a l'interior del bosc per garantir de nou la seva seguretat. I fins aquí el repàs a les notícies destacades ara mateix, els tres titulars destacats d'aquesta hora a Castelldefels. Tornarem en una hora ja amb el torn de l'informatiu local. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels, a través del nostre web, Ràdio a la Carta i Ràdio Online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. I get a rush. El magazín. I get a rush. De Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels, Europa, món.
1: Doncs en aquest espai rebrem ara la visita d'Alejandro Murillo, directiu d'Emotion Analytics, una empresa amb seu aquí al Parc Mediterrani de Tecnologia de Castelldefels i amb vocació internacional. Què tal, Alejandro? Molt bon dia.
2: Doncs molt bon dia. En primer lloc, evidentment, agrair-vos, donar-vos aquest espai, tant a l'Ajuntament com a Ràdio Castelldefels, perquè al final és molt important per nosaltres donar-nos a conèixer i que la gent sàpigui doncs, què fem des d'Emotion Analytics per millorar a través de la tecnologia diferents coses que m'imagino que ara comentarem. Així que molt agraït.
1: Gràcies a tu per venir, Alejandro. Quina és la raó d'aquesta empresa? Quan es va crear?
2: Bueno, l'empresa es va fundar a Castelldefels el 2015, per tant ja portem 11 anys quasi d'activitat. Emotion Analytics neix amb l'objectiu de dotar d'intel·ligència a qualsevol tipus de càmera, no? Què és el que perseguim amb aquesta tecnologia? Doncs dues coses molt importants. Per un costat, millorar la seguretat de les persones. Tenim casos d'ús d'intel·ligència artificial aplicat a càmeres per millorar la seguretat de les persones en diferents verticals, en diferents sectors. I després també donar una visió de què està succeint al nostre negoci, no? Tant si en el nostre negoci pensem en un retailer que vulgui saber a la seva botiga què està succeint, com es mouen les persones, com es comporten, etc. Fins i tot pensant a dia d'avui com estem fent o donant aquesta informació a grans ciutats o a estacions de tren, no? Que mouen milers i milers de persones.
1: Va tenir sempre la vostra empresa aquesta vocació internacional?
2: Nosaltres, quan un comença i emprèn, doncs té molts objectius, no? En el nostre cas tenim la sort, a més, d'haver assolit una gran part d'aquests objectius, perquè sí que és cert que, evidentment, com a empresa catalana, doncs volíem comercialitzar la nostra solució començant per al mercat nacional, això és evident, també per capacitats econòmiques, logístiques i de tot tipus, però sí, que contestant la pregunta, sempre hem tingut aquest objectiu de fer-nos internacional i haver assolit diferents fites que hem assolit fins a dia d'avui, doncs estem molt, molt, molt contents, no, al respecte.
1: A nivell internacional, quines són aquestes fites o quines passes heu donat per tenir un nom a l'esfera internacional d'Europa o d'altres continents?
2: Clar, estem molt contents amb l'activitat de la companyia, encara som molt petits, no? Tenim molt per créixer. Nosaltres, després de 3 o 4 anys d'activitat, vam fer la reflexió doncs, que per poder arribar més lluny feien falta doncs, companys de camí, no? O com vulguem veure-ho. I en aquest cas el que vam començar és a tancar acords amb companys de viatge, millor dit, que ens poguessin fer arribar més lluny. Llavors, en aquest sentit, doncs, vam començar a tancar acords amb grans companyies que sí que estaven elles ja alertes a altres països i que, per tant, tancant acords amb ells aquí a Catalunya, aquí a Espanya, podíem arribar de la seva mà a altres mercats. Llavors, sí que és cert que nosaltres vam començar tota la part internacional molt vinculada primer a Europa. Després van tenir diverses oportunitats i estem presents al mercat d'Aràbia Saudita a través de diferents partners. Estem treballant amb IKEA i altres clients molt importants. I en els últims 2-3 anys sí que hem posat molt l'ull, per així dir-ho, al mercat americà. I quan dic americà, dic des d'Argentina fins a Canadà. En aquest sentit, suposo que ara ho parlarem com ho estem fent, sí que és cert que per poder arribar a una empresa tan petita a tants mercats tan diferents i tan llunyars, ens fa falta doncs, anar de la mà de companys de viatge, no?
1: De gent que ja està establerta.
2: Correcte.
1: en aquells països, no?
2: Correcte. I hi ha una altra part, que és la part legal. També és molt important tenir bons advocats que tinguin aquesta visió internacional, perquè al final cada mercat té les seves normes i coses que hem de tenir en compte, no?, com a empresa.
1: Clar, no és igual, estava pensant, Alejandro, establir-se un lloc dels Estats Units amb un marc legal molt diferent pot ser que hi ha a Espanya o a l'Aràbia Saudita, un altre país.
2: Totalment. Per això és important tenir un bon despatx al nostre costat, doncs que ens pugui assessorar. La nostra avantatge o l'estratègia que estem seguint és no tant obrir una oficina física al país de destí, sinó des d'Espanya, des d'Europa, poder tancar acords de comercialització de les solucions a través d'un acord marc amb companys de viatge que coneixen el territori de destí i que tenen presència i que ens poden ajudar doncs, i ens estan ajudant a créixer, no?
1: És a dir, allà es crea una necessitat, us la traslladen a vosaltres, vosaltres aporteu una solució.
2: Sí, ara, bueno, en el nostre cas tampoc és que la necessitat és detectar-la, no? Perquè una de les coses que estem utilitzant moltíssim són eines d'internacionalització de la companyia, com poden ser Acció o l'ICEX. Bueno, l'Acció està més vinculada, evidentment, a la Generalitat, però també treballem amb l'ICEX, depenent del país de destí. I gràcies a aquest ajut, el que estem fent és anar amb ells a diferents fires internacionals, a països on estem interessats de poder aterrar com a companyia, i amb el seu suport, evidentment, econòmic, no és el mateix anar sol que anar amb tota la infraestructura i tot el que t'aporta anar amb una Acció, per exemple. Un cop estem allà, a les diferents fires, localitzem aquells partners potencials que, evidentment, estan vinculats al nostre sector, empreses de seguretat o grans instal·ladores, telecomunicacions, etc., que puguin oferir als seus clients existents les nostres solucions. D'aquesta manera, d'alguna forma, el que aconseguim és que ells, evidentment, que coneixen, i perquè ja estan al mercat i coneixen els clients, poden afegir capes de serveis amb les nostres tecnologies. D'aquesta manera, evidentment, ells tenen doncs, un revenue, unes ganances doncs, per la venda de les nostres solucions, però també, com que estan comercialitzant tecnologia made in Castelldefels, però tecnologia molt puntera d'IA, el que també estan fent és diferenciar-se ells mateixos als mercats on ja estan competint. Per tant, no només, evidentment, som una fonts de remuneració per als nostres partners, sinó també som una fonts de diferenciació tecnològica. A més, i això sí que ho vull deixar clar, que el ser made in Castelldefels, made in Europa, el que ens està donant una mica a nivell internacional és una posició de compliance, de tranquil·litat legal, que no tenen altres competidors que no estan aquí a Europa.
1: Doneu una garantia, doncs, no?
2: Exactament.
1: En el servei.
2: Exactament. Al final, tot això que tenim aquí a Europa ho estem de regulació, vull dir, que evidentment és molt necessària, però que potser competidors nostres no tenen altres mercats, i són mercats potser que estem ara competint. El que estem agafant és una cosa que es podria identificar com una debilitat, que és tota la normativa que tenim nosaltres, que no tenen altres competidors, i transformar-ho en un avantatge, no? Perquè hi ha molts clients que tota la part de compliance i totes les capes de garanties que tenim els sembla molt interessants, perquè potser són normatives que no tenen ara mateix segons quins països, però que la tendència està anant que en algun moment sí que ho tindran. I si ells ja estan preparats i ja estan amb una tecnologia doncs, que és tan garantista, això, sobretot administracions públiques i clients privats molt importants, ho veuen com una avantatge competitiva.
1: Has fet esment abans de l'administració pública en com, en aquest cas, us ajuda a vosaltres i en aquest cas i en d'altres penseu que és fonamental aquest suport a l'empresa privada?
2: Bueno, nosaltres, com he comentat, hi ha diferents camins, tots són bons, evidentment. En el nostre cas, portem molts anys treballant amb Acció i per alguns mercats també hem decidit doncs, treballar amb l'ICEX, que al final és una mica l'homòleg a nivell nacional. I jo crec que tota la cobertura que ens estan donant, informació que ells ja tenen i tot l'acompanyament és totalment necessari, no? Perquè al final una empresa, a no ser que sigui una multinacional, una empresa molt, molt gran, no pots tenir tota la informació, tant legal com la informació de comercial fins i tot, perquè també el que hem fet, per exemple, el tema de Colòmbia, no? Colòmbia abans d'aterrar vam encarregar Acció fer un estudi, que evidentment al fer-ho a través d'Acció tenim dues coses. Primer, que econòmicament té un altre preu, i això per una empresa catalana és molt, molt important, bueno, per qualsevol empresa, no? Però que en aquest cas és un servei d'empreses catalanes. I d'altre costat també perquè ells tenen ja el coneixement del mercat, perquè tenen gent que porta potser 15 o 20 anys treballant al mercat, i et fan un acompanyament previ abans d'aterrar al mercat que tu potser identifiques com a interessant. Ells, amb aquest acompanyament, et poden fer veure si realment és tan, si fas tan match com tu creus que fas. No? Llavors, tot això, que si tu fessis com a empresa privada amb els teus mitjans, seria infinitament més car. I menys, bueno, més car i, a més, en el temps seria molt més llarg. No? Ells ja tenen tota aquesta capacitat, aquest coneixement per fer-ho en un temps molt correcte i a més a un preu encara més correcte.
1: Com valoreu el fet d'estar radicats aquí al Parc Mediterrani de la Tecnologia?
2: Nosaltres, al final, sí que és cert que tu, bueno, com a empresa catalana i que estem al final a la província de Barcelona, doncs hi ha molta visió d'estar directament a Barcelona, al Viteus Arroba o a altres zones. Jo crec que és un avantatge estar aquí al Parc Mediterrani de Tecnologia i no estar a l'altre indret, perquè al final tenim moltes sinergies amb la ETAC, amb l'OPC, que estem, bueno, estem intentant sempre treballar conjuntament en diferents projectes i estem intentant doncs, que tot això que la universitat com a persona, perquè jo al final vaig estudiar, no? Igual que un dels meus socis, el Ramon, vam estudiar a l'UPC, i estem intentant d'alguna manera doncs, que tot això que ens ha donat com a persones físiques, no? De coneixement, de contactes, de projecció, visió, que ens ha donat la universitat com a estudiants, també intentar-ho aprofitar com a empresaris. No? Sí que és cert que no és fàcil, al final els camins que té una empresa privada de necessitats i que té una universitat són diferents, no? Però sí que estem, i hem de dir, que estem molt contents amb la relació que tenim perquè bueno, ens donen difusió, estem fins i tot en algun projecte intentant entrar conjuntament, encara no ha succeït, però no tiro la toalla. I jo crec que és molt positiu, indiferentment que no sigui la ubicació que tothom pensa per una startup, una empresa tecnològica, sí que és cert que ve moltes sinergies. Més enllà de l'indret, que és preciós, i que estem aquí a casa nostra, a Castelldefels, les sinergies que es produeixen a la universitat crec que són molt positives.
1: Precisament vau rebre, no fa gaire, un premi.
2: Correcte.
1: Per la vostra tasca, per la vostra empresa.
2: Nosaltres, a més, estem molt orgullosos perquè el 2017 vam rebre el primer Premi Delta per una solució que vam fer d'experiència de client, detecció d'emocions, al sector de turisme, al sector hoteler, al sector retail, i en aquest cas també hem tingut l'oportunitat, perquè la nostra tecnologia ha evolucionat molt de 2017 fins ara, doncs hem fet un canvi tecnològic molt important, fins i tot a nivell de sectors a les que estem, perquè estem també molt ficats en l'infraestructura crítica i el concepte aquest que hi cap tot, que és l'Smart City, no? Que al final és una informació per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Doncs estem molt orgullosos, no? Aquestes sinergies que es produeixen al territori, doncs al final ens donen visibilitat, que això és el més important per a una empresa que vol créixer.
1: I vosaltres heu d'estar justament pendents dia a dia de la tecnologia, de l'evolució que imagino que és molt ràpida, Alejandra, no?
2: Sí, a veure, la globalització té les seves parts negatives, les positives és que no per no estar a Silicon Valley, deixem d'estar menys actualitzats que si estiguéssim allà, no? Llavors també té la seva part positiva, no? Al final aquesta globalització de la informació, fins i tot dels perfils que estem contractant i que tenim a l'equip, que ja no busquem que estiguin a la província de Barcelona, ens dona igual la ubicació geogràfica, no? Doncs sí, jo crec que tota la tecnologia que tenim per comunicar-nos i que per produir aquesta globalització també ens permet doncs, que estan aquí fent tecnologia Made in Castelldefels puguin competir amb empreses que estan potser a zones que des de fora semblen molt més tecnològiques, no? com són Silicon Valley. Evidentment, Silicon Valley a nivell de quantitat d'empreses i mida té un altre tamany, això és indiscutible, però sí que és cert que la tecnologia no té tanta diferència. Potser hi ha diferències d'inversions, que això sí que potser dona per una altra entrevista, però sí que és cert que tecnològicament doncs, estem competint.
1: Doncs, Alejandro, t'agraïm moltíssim la teva visita als estudis de Ràdio Castelldefels. Força èxit en els projectes futurs de la vostra empresa Emotion Analytics.
2: Doncs moltíssimes, Mercès.
1: Des de tu, bon dia.
2: Que vagi bé.
0: Castelldefels. Europa. Món.
3: Amics de Ràdio Castelldefels, encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu

0: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels.
1: Ràdio a la carta i ràdio online. Castelldefels a través del nostre web radiocastelldefels.org.
0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

0: 爱之声，
1: 爱之声，爱之声，
0: el magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels a dimarts 26 de maig. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Caminades, tertúlies i tallers per commemorar el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones a la Ciutat. La jornada del 28 de maig posa el focus en la necessitat d'incorporar la perspectiva de gènere en la investigació, la prevenció i l'atenció sanitària per garantir una salut més equitativa per a les dones. Castelldefels acollirà el 5è torneig internacional de pàdel per a persones amb discapacitat de Catalunya. Tindrà lloc els dies 29 i 30 de maig al Club de Tenis Andrés Gimeno i comptarà amb la presència del secretari general d'Esports Abel García. La mostra d'activitats extraescolars celebra avui 20 edicions a la ciutat. Des d'avui fins al 29 de maig, el Teatre Plaza es convertirà en l'escenari de la mostra d'activitats extraescolars de teatre, música i dansa, una cita ja consolidada al calendari educatiu i cultural de Castelldefels, que enguany celebra la seva 20a edició. Comencem l'informatiu.

0: El 28 de maig se celebra el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, una jornada impulsada per la Red de Salut de Mujeres Latinoamericanas i del Caribe, amb l'objectiu de reivindicar el dret de les dones a una atenció sanitària adequada i lliure de desigualtats. Des de l'Ajuntament s'han organitzat diverses activitats de sensibilització al voltant d'aquesta data entre dimecres 27 i divendres 29 de maig. Dues d'aquestes activitats compten amb la participació d'entitats del Consell de Dones, tal com explica la tècnica d'igualtat, l'Anna Rodríguez.
1: És una de les jornades que d'alguna manera nutrim de les propostes que ens fan a altres àrees i també al propi Consell de Dones, i jo resaltaria principalment d'aquesta proposta d'activitats que aquest any tenim sobre la taula, és la participació de les entitats del Consell de Dones. Tenim quatre propostes i aquestes quatre propostes estan enfocades a reflexionar, a donar eines a les dones sobre la seva salut.
0: La commemoració vol sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de tenir en compte les diferències de gènere en l'àmbit de la salut, tant en la recerca científica com en la prevenció, el diagnòstic i els tractaments mèdics. Durant molts anys, l'avenç mèdic s'ha desenvolupat principalment a partir d'un model masculí extrapolat posteriorment a les dones. Escoltem el que ens explica la tècnica d'igualtat, l'Anna Dolors Rodríguez.
1: Aquest avenç mèdic que es va centrar en el model masculí ha deixat tota la generalitat de la feminitat fora. Llavors aquest dia està pensat precisament per reflexionar sobre aquelles coses que ens afecten a les dones, sigui per tema biològic, perquè tenim unes hormones, una constitució biològica diferent, o bé tingui a veure amb els mandats de gènere, com per exemple poden ser les cures.
0: Els biaixos de gènere a la medicina han comportat, entre d'altres aspectes, una manca d'investigació en qüestions relacionades amb el dolor o l'acceptació de determinades interpretacions sense prou rigor científic, sense considerar factors genètics, biològics, fisiològics o psicològics diferencials. I amb motiu d'aquesta jornada es duran a terme activitats de sensibilització entorn de la salut de les dones per promoure la reflexió i avançar cap a una atenció sanitària més igualitària. Ens ho explica la tècnica d'igualtat, l'Anna Dolors Rodríguez.
1: Són quatre propostes, les quatre molt canyeres, i us animem a participar totes. Una és una de les tertúlies amb veus de dones que va a càrrec de la Carolina May, que és la psicòloga del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, i que ens proposa el dimecres 27 de maig de 5 a 6 reflexionar de quan cuidar cansa, que és un dels temes que crec que en moltes converses femenines, i ara, com deia, incorporant també a molts homes que s'han incorporat a les cures, doncs és un dels temes que estan sobre la taula, no? Com impacten aquestes cures en la salut emocional de les persones cuidadores. Després, des d'Esports, han organitzat un taller d'autocura informada, que és una guia sobre una guia i recursos per al moment vital, és per dones de més de 45 anys, i la idea és que és conèixer, decidir-se, cuidar-se amb informació, que això també és molt important, i també amb confiança. Aquesta proposta és pel mateix dia 28 de maig a les 6 a Can Roca. Totes aquestes activitats necessiten inscripció.
0: Les propostes impulsades per diferents entitats i serveis de la ciutat volen fomentar així espais de reflexió, suport i promoció de la salut en perspectiva de gènere, com són també les propostes que s'han fet per part d'entitats del Consell de les Dones.
1: Les dues propostes que venen d'entitats del Consell de Dones, que a més són entitats que són molt actives al nostre Consell, és una que proposa la xarxa d'intercanvi de coneixements de Castelldefels. La Joana Gallego fa una trobada on s'ajunten un grup de persones i caminen amb aquesta voluntat de cuidar-se i de fer xarxa i de també a vegades combatir la soledat. Però el dia el 27 de maig a les 10, justament aquesta caminada es farà en motiu d'aquest Dia Internacional de Salut de les Dones. I per últim, la SAF, l'Associació d'Afectats d'Estrès, Ansietat i Fibromialgia de Castelldefels, organitza un taller que es diu Cultiva el teu benestar, moviments i respiració conscient, que el dirigeix la Nora Spinedi, que serà el 29 de maig de 10 a 11, que també cal inscripció prèvia. Trobareu la manera de fer les inscripcions a les xarxes socials i a la web.
0: Les persones interessades a participar en les activitats poden formalitzar la seva inscripció des del web oficial de l'Ajuntament a través dels canals habilitats per a cada proposta. I per qualsevol dubte o per rebre més informació sobre les activitats, Els requisits d'inscripció o la disponibilitat de places, la ciutadania es pot posar en contacte amb el Servei de Polítiques d'Igualtat que es troben a l'espai Montserrat Roig, així com amb les entitats col·laboradores que impulsen cadascuna de les propostes. Castelldefels acollirà els dies 29 i 30 de maig el torneig internacional de pàdel per a persones amb discapacitat de Catalunya. Tindrà lloc al club de tennis Andrés Gimeno i comptarà amb la presència del secretari general d'Esports, l'Abel García. El torneig està organitzat per part de l'associació EPA, que col·labora amb ajuntaments, escoles d'educació especial, també amb escoles ordinàries, amb alumnes de necessitats educatives especials i fundacions d'adults amb discapacitat. Escoltem a Nil Martínez, el director tècnic de l'associació.
2: Ens vam fundar el 2017, ja l'any que ve fem 10 anyets, que estem molt contents, i bueno, es va fundar pues, per donar les mateixes oportunitats que tenim tots a aquest col·lectiu, que són nens amb discapacitats o capacitats diferents, i això, pues, per donar una miqueta aquestes oportunitats i poder treballar amb ells pues, molts aspectes que treballem dia a dia.
0: L'associació compta amb la participació de jugadors i jugadores de diferents municipis de la comarca, fet que també contribueix a crear espais de convivència, relació i integració a través de l'activitat esportiva, tal com ho explica el seu director tècnic, el Nil Martínez.
2: Ho vam fer al principi pels de Castelldefels, pensant que només vindrien de Castelldefels i 4 o 5, i bueno, se'ns ha acabat desmadrant la cosa, i sí que venen molts de Gavà també, Viladecans, el Prat, Sant Boi, inclús de Barcelona i el Vallès també ens venen uns quants. Actualment estem ja amb més de 200 alumnes, com l'any passat una miqueta més. El que hem fet aquest any ha sigut descentralitzar una miqueta. Abans ho estàvem fent totes les instal·lacions del club de tennis Andrés Gimeno aquí a Castelldefels, i aquest any hem començat també a treballar amb un club de pàdel del Prat, que els fem allà l'activitat als alumnes del centre especial de Can Rigol, i estem començant a treballar amb ells també.
0: Els alumnes de Catalunya provenen de l'associació Esports Pàdel Adaptat, EPA, un projecte que acull persones amb discapacitat des dels 5 anys fins als 65 i que ofereix classes de pàdel adaptat. I pel que fa al certamen, rep participants amb discapacitat de tota Catalunya, Espanya, Portugal, Itàlia i França. Escoltem a Nil Martínez, el director tècnic de l'associació.
2: La cinquena edició que fem aquest esdeveniment, que és el nostre esdeveniment preferit, i ho passem superbé. Divendres fem activitat a la platja, al Carita Morena, que aquest any està al Casanova Beach. Pues anirem allà enfront a fer activitats a la platja, amb tots plegats, perquè venen també una associació de Madrid, ve una associació d'Andalusia, que són de Càdiz, i venen també aquest any venen de França, també d'una associació de França, amb uns quants nens, i fem activitat a la platja el divendres, i després el dissabte per la tarda fem el torneig a les instal·lacions del club, al club de tennis Andrés Gimeno.
0: I durant el torneig, el Nil Martínez explica el perquè de fer-se més activitats.
2: Juntem activitats a la platja que no tenen res a veure amb el pàdel, fem jocs típics i ens inventem les mil i unes perquè s'ho passin tots el millor possible. I després en el torneig el mateix, quan és l'activitat del pàdel, el dissabte el mateix. Tenim els alumnes que sí que fan competició i fan partits i van a guanyar, però després la majoria que no van a competir, els hi fem altres jocs, altres activitats. Vull dir, no és cap competició, és més una festa que una competició al final del nostre torneig.
0: Aquesta aposta per l'esport i les activitats a l'aire lliure serveixen com a eina fonamental per treballar aspectes tan importants com l'autoestima, l'autonomia personal, la forma física i la inclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual, segons explica el president de l'entitat, el Joan Anton Martínez Pallarés. Des d'avui i fins al 29 de maig, el Teatre Plaza es convertirà en l'escenari de la 20a mostra d'activitats extraescolars de teatre, música i dansa, una cita ja consolidada al calendari educatiu i cultural de Castelldefels, que enguany celebra la seva 20a edició. Escoltem el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
3: Des de l'àrea d'Educació ja vam destinar una part important a poder també doncs, que sigui una, unes activitats, uns tallers amb un preu molt assequible per les famílies, són 13 euros mensualment per fer ball, hip-hop, bueno, és una mostra artística. 20 anys que fent la celebració d'aquesta mostra, però totes les activitats extraescolars van començar, no sé si 4 o 5 anys abans. El que passa que aquesta instauració de fer al finalitzar el curs una activitat oberta a les famílies perquè les famílies poguessin veure tot el que els seus fills i filles fan durant el curs, doncs això s'està fent des de fa 20 anys, no? I s'habilita el teatre perquè totes les entitats, tots els centres, doncs puguin participar, no?
0: És així com durant 4 dies infants i joves de diferents centres educatius de la ciutat mostraran davant al públic el treball realitzat al llarg del curs dins de les activitats extraescolars en un espai de convivència, expressió artística i participació. El programa inclou una gran varietat de propostes escèniques amb actuacions de teatre, dansa,

i la ciutadania. L'aplec de Brugués reforça els vincles entre Castelldefels i Begues. L'ermita de Brugués va acollir aquest diumenge 24 de maig una nova edició de l'aplec de Brugués, una cita tradicional que uneix cada any Castelldefels i Begues coincidint amb la celebració de la segona Pasqua. La trobada, organitzada conjuntament pels ajuntaments dels dos municipis, va reunir així entitats i col·lectius de cultura popular amb l'objectiu de compartir una jornada de convivència, tradició i intercanvi cultural en un entorn emblemàtic com és el Brugués. El programa va començar al matí amb la missa solemne i va continuar amb el concert de cant coral protagonitzat per la Coral Montau de Begues i les corals Marinada i Margalló de Castelldefels, que van donar el tret de sortida a una jornada marcada per la participació i el retrobament. Al llarg del matí, l'activitat es va traslladar als espais exteriors de l'ermita amb una mostra de danses, balls tradicionals i actuacions de cultura popular catalana, i la jornada va comptar amb la participació de colles i entitats dels dos municipis amb actuacions de gegants, bastoners, grallers i colles castelleres, així com la presència del drac Garigot, que va aportar un dels moments més festius de la trobada. La celebració va finalitzar amb el tradicional dinar popular de Germanor, un espai de trobada entre participants, entitats i assistents que va servir per posar el punt i final a una jornada que un any més ha posat en valor la cultura popular i els vincles històrics entre Castelldefels i Begues.

Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui dimarts 26 de maig a Castelldefels. Caminades, tertúlies i tallers per commemorar el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones a la ciutat. La jornada del 26 de maig posa el focus en la necessitat d'incorporar la perspectiva de gènere en la investigació, la prevenció i l'atenció sanitària per garantir una salut més equitativa per a les dones. Castelldefels acollirà el 5è torneig internacional de pàdel per a persones amb discapacitat de Catalunya. Tindrà lloc els dies 29 i 30 de maig al Club de Tenis Andrés Gimeno i comptarà amb la presència del secretari general d'Esport, l'Abel García. La mostra d'activitats extraescolars celebra avui 20 edicions a la ciutat. Des d'avui i fins al 29 de maig, el Teatre Plaza es convertirà en l'escenari de la mostra d'activitats extraescolars de teatre, música i dansa, una cita ja consolidada al calendari educatiu i cultural de Castelldefels, que enguany celebra la seva 20a edició. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un dia més, tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org

0: Afons.
1: Avui parlarem de la Guaita, el centre de suport a l'economia de l'Ajuntament de Castelldefels, un servei municipal que té com a objectiu principal impulsar l'ocupació i el desenvolupament econòmic del municipi. Tenim amb nosaltres a Santiago Amaro, que és el tècnic responsable d'aquest servei, que està pensat per ajudar a millorar les oportunitats d'inserció laboral de la ciutadania. Molt bon dia, Santiago, i moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
2: Molt bé, molt bon dia. Gràcies a vosaltres. Un plaer.
1: Doncs per qui no conegui el vostre servei, aquest servei de suport a l'economia, quin és el paper de la Guaita dins de l'estratègia de promoció econòmica?
2: Bé, la Guaita és el nom de l'equipament, del centre, que dona cabuda, diguem, al Departament de Promoció Econòmica, des del qual s'impulsen tots els programes que tenen a veure amb l'activitat econòmica del municipi, no? Principalment tenim dos tipus de serveis que van adreçats a persones que estan a recerca de feina i serveis que van destinats a les empreses. Per tant, jo diria, per resumir-ho d'alguna forma molt entenible, que és el lloc on ha d'anar-hi qualsevol ciutadà de Castelldefels que o bé estigui buscant feina o bé vulgui millorar la seva capacitació, la seva formació per millorar en el mercat laboral, o bé ha d'anar qualsevol ciutadà o ciutadana que tingui algun projecte empresarial, que necessiti de cert acompanyament per garantir doncs, l'èxit en la seva creació. O bé també qualsevol ciutadà o ciutadana que tingui ja una activitat empresarial, una activitat econòmica empresarial a Castelldefels i que d'alguna manera doncs, pugui identificar quins són els serveis que nosaltres estem impartint per la seva millor consolidació empresarial.
1: Quina va ser llavors la necessitat del municipi que va motivar la creació d'aquest servei?
2: Bé, nosaltres estem a la Guaita, l'equipament que ocupem ara, des de l'any 2003. Ja prèviament, des de l'any 1995 aproximadament, diguem que amb l'aparició de les primeres convocatòries de subvencions, les primeres subvencions d'agents d'ocupació, AODL es deia, agents d'ocupació i desenvolupament local, molts ajuntaments de certa dimensió doncs, van començar a pensar en la possibilitat de tenir un departament que s'encarregués de les polítiques actives d'ocupació. Les polítiques actives d'ocupació són aquelles, sembla tonto, però són el contrari a les passives. Les polítiques passives són aquelles que et donen un salari, com és l'atur o una prestació, mentre estàs en un temps que no pots treballar. No? Aquelles que són actives, les polítiques actives, són aquelles que d'alguna forma obliguen a les persones que estan en atur o conviden a les persones que estan en atur a fer alguna cosa per millorar la seva ocupabilitat. Aleshores, en aquells anys la Generalitat va començar a impulsar programes que tenien a veure amb la creació de serveis adreçats a les persones que estaven en recerca de feina o les persones que volien crear una empresa, i els departaments de promoció econòmica van començar a assumir aquesta tasca. Des d'aleshores fins ara, doncs, pots imaginar-te que ens hem adaptat a tot tipus de situacions molt, molt, molt, molt diferents, no? I que hem crescut moltíssim.
1: Des dels inicis, llavors, fins a l'època actual, creus que ha canviat molt el concepte de promoció econòmica i ocupació? Com ho heu viscut?
2: Molt. Aviam, una característica molt d'aquests, diguem, de tot el nostre recorregut, diguem, la primera qüestió a destacar és que hem crescut. O sigui, en un principi hi treballàvem 7 o 8 persones i actualment som una plantilla, som un nombre de persones que superen les 20. Moltes són funcionàries i d'altres estan escrites a programes. No? Aquesta és una característica. Per tant, a mesura que ha anat creixent el municipi, nosaltres hem anat també creixent com a departament. Una altra qüestió que ha anat canviant ha sigut, diguem, el que se'ns ha demanat com a secció, com a regidoria o com a departament. En un principi només érem un departament que gestionava algunes polítiques actives, feia plans d'ocupació, cursos de formació, i actualment som gairebé un departament estratègic. No? Se'ns demana que impulsem programes que millorin la visibilitat de la ciutat, no? I que siguem un factor clau a l'hora de la marca, de tenir una marca potent a nivell d'empresa Castelldefels. No? I una altra característica molt nostra és que, com que depenem molt, prestem serveis que van adreçats a l'economia i l'economia és una cosa viva i que va canviant en funció del mercat, doncs ens anem adaptant molt, no? Hem passat per etapes, èpoques de crisi, com és la crisi del 2008-2010, que va trigar molt a marxar i que aleshores doncs, hi havia molta gent a l'atur i que, per tant, els nostres serveis anaven adreçats a donar algun tipus de servei a aquelles persones que estaven fora del mercat, no? I que d'alguna manera volien treballar i no podien, no? No trobaven feina. Hem passat també per una crisi com és la del Covid, que era una crisi econòmica i una crisi també de salut, no? Que van volcar tots els esforços doncs, a fer donar subvencions per poder garantir la continuïtat dels comerços i les petites activitats empresarials de la ciutat, que són la majoria, perquè durant un temps no podien ni tan sols obrir, no? O èpoques com la d'ara, que tenim un atur molt controlat i que, en canvi, el que estem intentant és adaptar, diguem, el nostre múscul a intentar doncs, crear noves activitats empresarials més vinculades amb la innovació, etc. Per tant, jo diria que ens hem intentat sempre adaptar una mica al mercat laboral i empresarial de la ciutat.
1: Doncs ara, pel que deies, dins el mercat laboral actual que hi ha un atur controlat, no sé si ho has dit així, llavors quins serien els principals objectius del centre?
2: Bé, mira, actualment tenim diversos projectes que tenen a veure amb la digitalització i la innovació empresarial. Un d'ells és, tenim un equipament a Vistalegre, al Centre Cívic Vistalegre, un servei que es diu OnLab. És un centre de divulgació digital. És l'espai des del qual l'Ajuntament impulsa els programes que tenen per objectiu que no quedi ningú enrere en la formació digital. Això es va crear just després de la Covid, va ser un dels programes que van sortir, diguem, després del tancament. I el seu programa té a veure, el centre té com dos parts, una part que és de divulgació i formació i una altra que és un centre de fabricació digital. Tenim eines de fabricació digital que són útils per a moltes coses, són útils gairebé per a qualsevol disciplina. Aleshores, el que estem fent des d'allà és impulsar un conjunt de cursos i programes per tal de que tothom tingui algun vessant o algun programa que li pugui interessar. Per tant, jo convidaria a consultar aquest programa tant a professors per adaptar les seves metodologies didàctiques a mètodes més online, a persones grans que no saben fer ús del mòbil o que han d'aprendre a comunicar-se, per exemple, amb l'administració pública d'una forma digital i fins i tot a persones que tenen una idea, un projecte empresarial perquè puguin veure quines màquines tenim allà i les poden fer utilitzar. I l'altre projecte una mica que també destaca, que estem donant impuls, és tenim un centre, un coworking, un espai per la creació d'empreses, un espai que està ubicat al Lògic, a l'edifici Lògic, al parc empresarial que tenim aquí a la ciutat i compartim amb Gavà, i que és un espai de 800 metres quadrats que inclou allotjament empresarial i serveis de valor afegit per tal de que les persones que tenen un projecte empresarial vinculat amb la tecnologia i la innovació tinguin un lloc on poder-lo crear.
1: Com s'organitzen aquestes, la guaita amb aquestes empreses del territori que comentes?
2: Bé, nosaltres estem en contacte directe amb les associacions de la ciutat, per tal que puguin tenir aquelles associacions que ja d'alguna forma tenen certa experiència i porten algun temps doncs, col·laborant entre elles. Estem ajudant ara a donar un cop de mà amb una nova associació que s'ha creat, que es diu Castelldefels Empresarial i que té un impacte directe sobretot en la zona industrial, en l'espai industrial. I a part d'això, doncs, el que fem és tractar de fer la màxima difusió de tots els nostres serveis per tal que les empreses els puguin utilitzar.
1: Llavors, aquest suport entenc que és com més cap a emprenedors. Quin tipus de suport?
2: Mira, els emprenedors de la ciutat poden venir a la guaita, primer, simplement a rebre un suport a l'hora de convertir la seva idea empresarial en un projecte empresarial. Això significa que des que tu tens una idea, per validar si aquesta idea té alguna validesa en el mercat, tenim una eina que es diu Pla d'Empresa, val? Que amb un tècnic especialitzat en temes empresarials, doncs ajuda a aquesta persona a convertir la seva idea en un projecte. La següent fase és aquest projecte convertir-lo en realitat. Per tant, la primera cosa que fem és ajudar aquestes persones a validar que la seva idea doncs, realment doncs, es pot portar a terme, que no l'haurà de tancar cap de 4 dies. Si és vàlida, nosaltres hi ajudem a l'hora de posar en marxa. A l'Ajuntament s'encarreguen de la part del tràmit de la llicència municipal i nosaltres ens encarreguem de donar-la d'alta amb un servei que ens està funcionant molt bé, que es diu PuntPAE, punt d'atenció a l'emprenedor, a través del qual, a través d'un document únic, donem d'alta aquella empresa a la Seguretat Social i a Hisenda. O sigui, que en una visita de mitja hora una persona pot convertir-se en autònom o en societat limitada només en 30 minuts i amb els documents previs que nosaltres els demanem, que són pocs, és DNI, un compte bancari i 4 coses més. O sigui que per la part d'emprenedoria fem això, assessorament individualitzat, formació vinculada a l'emprenedoria i la donada d'alta en el punt PAE.
1: I després d'aquesta donada d'alta, tot i així, esteu en contacte amb empreses per
2: exacte.
1: Que continuïn.
2: Exacte. Sí. Amb aquestes empreses, que sobretot aquelles que nosaltres hem ajudat a crear, fem un seguiment que al principi és de cada 3 mesos, després cada 6 mesos, i intentem veure una mica quina és l'evolució d'aquestes empreses que han sigut creades per nosaltres i veure també quins són els serveis que els poden ser d'alguna forma útils, que molts d'ells són serveis de formació, serveis de consultoria, de vegades tenim projectes que van destinats a un sector molt, molt concret i aleshores doncs, bueno, convidem amb aquestes empreses que ja tenim certa confiança a participar-hi.
1: I a més d'aquest col·lectiu, no?, dels emprenedors, quins altres són prioritaris en les actuacions de la Guaita?
2: Bueno, mira, nosaltres l'altra pota de serveis va més relacionada amb persones que estan en atur. Aleshores tenim tot un conjunt de programes que van destinats a millorar la seva situació. El més antic i probablement dos dels més coneguts és la borsa de treball. Tenim una borsa de treball que intermedia entre empreses locals que estan buscant treballadors i treballadors que estan buscant feina entre les empreses locals. No? Aquest és un servei que funciona des de ventes del principi del servei. I l'altre servei que és també molt antic i que probablement és un dels més coneguts és el de la formació ocupacional. Fem cursos de formació ocupacional de diverses fórmules. La més àmplia, diguem, són els certificats de professionalitat, que són un certificat de professionalitat, és un curs que quan l'acabes, si l'acabes correctament i el certifiques, et donen un document des de la Generalitat que et capacita per treballar a nivell nacional en aquella professió. Val? És un són cursos que solen ser més o menys llargs, entre les 300 i les 600 hores. I després tenim cursos i píndoles formatives que ataquen una necessitat molt concreta, com és doncs, la informàtica, la introducció a algun programa, el treball administratiu, el treball en una recepció, etc. Val? O sigui, aquests són dos dels projectes més longevos o més antics de la Guaita. Però en tenim d'altres. Tenim un programa, per exemple, que es diu Integral Plus, que el que fa és que agafem a 20 persones que estan desocupades i són contractades per una empresa per fer una tasca, les agafem, les formem i quan les contracta una empresa, aquesta empresa rep per part de la Generalitat una subvenció. Una subvenció pel valor del salari mínim interprofessional. És un projecte que està funcionant també molt bé i que ja portem uns 7 o 8 anys amb ell.
1: Sí, que realment hi ha molts projectes, no sé si tots, però gran part que ho feu amb entitats col·laboradores. Ens pots explicar més d'això?
2: Sí, mira, principalment nosaltres, un percentatge molt important de les despeses del que nosaltres fem venen d'entitats supralocals, principalment, i juraria que per aquest ordre, Generalitat de Catalunya, el Servei d'Ocupació de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. I a part, el pressupost propi de l'Ajuntament. No? Per què? Doncs principalment perquè les polítiques actives són una política la competència de la qual la té la Generalitat i no els ajuntaments. La Generalitat, d'alguna forma, cedeix aquesta competència als ajuntaments a través d'aquestes subvencions que ens solen donar, entenent que nosaltres tenim certa proximitat amb la ciutadania i que, per tant, som una entitat local més pròpia per poder fer o més adequada per fer aquest tipus de polítiques. Però sí, principalment, la Generalitat, molts dels programes que nosaltres tenim són programes finançats per la Generalitat de Catalunya, d'altres per la Diputació de Barcelona, que col·labora molt també a nivell de finançament de programes d'ocupació i sobretot de centres locals de suport a les empreses, i també l'àrea metropolitana de Barcelona, que des d'aquí fa com 10 anys aproximadament, doncs també financia projectes d'aquest tipus.
1: I pel que fa doncs, a aquests projectes, no, que comentes, que venen impulsats també de polítiques públiques d'ocupació, com ho feu per valorar l'eficiència de les actuacions o si estan funcionant o no?
2: Molt bé, doncs mira, principalment nosaltres fem dues coses. Una és una valoració... Som una àrea que estem certificat per la ISO 9000, per tant, estar certificat t'obliga a avaluar el que estàs fent d'una forma objectiva, no? I principalment ho fem de dues maneres. Una d'elles és demanant la satisfacció per part de les persones que passen per allà, i l'altra, que és més objectiva, és fer un seguiment posterior de si la política activa en qüestió és d'ocupació, és d'inserció laboral, és trucar a aquestes persones per saber d'elles després d'uns mesos, 6 mesos normalment. Molts programes també ens ho demanen, que al cap de 6 mesos doncs, controlem en quina situació estan les persones que han passat per un curs o per un dispositiu o per alguna cosa d'aquestes, per saber en quina situació està i saber si ha sigut útil la inversió, no? I en el cas de les empreses doncs, fem el mateix. En cas de que sigui un projecte, per exemple, que fomenti la creació d'empreses entre les dones o entre certs col·lectius, el que fem és, un cop ha finalitzat el programa, investigar si realment ha servit per l'objectiu del programa o no.
1: Clar, o sigui, té molt valor aconseguir aquest retorn, entenc, per realment projectar, no?, cap al futur. El que també volia preguntar, i ja com per tancar l'entrevista, és sobre això, sobre els principals reptes de futur amb l'ocupació i el desenvolupament econòmic aquí a Castelldefels.
2: Jo diria que per una banda, per la part més d'ocupació actualment, un repte important és que aquelles persones que estan en risc d'exclusió social, per motius socials principalment, puguin ser incloses en el mercat laboral. El treball, a part d'una forma de ganar-se la vida, és algo que d'alguna manera ordena i vehicula, diguem, el teu projecte vital, no? I és necessari que qualsevol persona doncs, pugui tenir un projecte laboral per tenir un projecte vital. I aquí, diguem, hi ha un repte important en la part de tractament de la diversitat, d'incloure la diversitat, no? Les persones que són estadísticament diferents, no? Aquest és un repte per nosaltres i per tot el país, I per la banda més empresarial, els reptes pels propers anys és potser, tenint en compte una mica les directrius estratègiques i polítiques de la ciutat, és postular Castelldefels com un espai amigable per a la creació d'empreses. Crec que hi ha un potencial molt gran a Castelldefels, hi ha moltes persones autònomes, hi ha molt de potencial emprenedor i nosaltres hem d'oferir les eines perquè aquest potencial sigui real i que en breu doncs, Castelldefels estigui en el mapa de les ciutats doncs, amb més, ja ho és, però encara més, amb més empreses innovadores, amb més empreses vinculades amb la innovació. I jo crec que aquests serien els grans reptes a mig termini.
1: En el futur, sí. Moltes gràcies per explicar, no?, tot el funcionament de la Guaita. Recordem que Santiago Amores és el tècnic responsable d'aquest servei, que està pensat per ajudar i millorar el futur laboral de les persones, també les oportunitats d'inserció laboral. Santiago, com a tancament, t'agradaria destacar alguna cosa o animar la ciutadania d'alguna manera?
2: Bueno, sí, a mi m'agradaria simplement recordar a totes les persones que ens estiguin sentint que convido a tothom a venir a la Guaita, sobretot a tots aquells que estiguin en recerca de feina o pensant en crear una activitat empresarial. I també aquells que ja les tenen, que visitin la nostra pàgina web, que vegin quins són els serveis que nosaltres hi podem oferir, que segurament ens portaran alguna sorpresa.
1: Doncs molt bé, vull dir, realment, en aquest molt tan global, trobo que has fet bé com a fer aquesta crida, perquè realment, no?, les tendències són molt canviants, o sigui que ja ho sabeu, qui pot estar interessat, doncs que us vingui a visitar la Guaita. Moltes gràcies, Santi.
2: Gràcies a vosaltres. És tot, no?
0: A fons. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.
2: És una voz.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: El jutge ajorna la declaració de Zapatero 15 dies, ara els dies 17 i 18 de juny, tal com havia demanat l'expresident del govern espanyol. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: Ho hem sabut fa tot just uns minuts. El jutge José Luis Calama, que instrueix el cas Zapatero, accepta la petició de la defensa de l'expresident del govern espanyol i n'ajorna 15 dies la seva declaració, Joan Bota.
3: El cita, com deies, els dies 17 i 18 de juny perquè els advocats de Zapatero puguin estudiar amb garanties els més de 1.000 fulls del sumari que es va filtrar ahir. Al matí de Catalunya Ràdio, el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, admet preocupació per la possibilitat que l'expresident del govern espanyol acabi a la presó tenint en compte alguns precedents.
4: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
1: Mentrestant, el govern espanyol continua tancant files amb Zapatero. Les últimes hores, a xarxes socials, José María Aznar ha reivindicat, però, la seva idea de qui pugui fer alguna cosa contra l'actual govern espanyol, que la faci. Madrid, Paula Brujats i Tània Tàpia.
5: El govern de Pedro Sánchez no es mou ni un mil·límetre, defensa la innocència de Zapatero i no pensa en anticipar les eleccions com reclamen alguns socis. La Moncloa diu que el sumari no aporta dades que demostrin la culpabilitat de Zapatero ni el seu rol a la trama, i els ministres Elma Saiz i Óscar López, que acaben de parlar, confien que la justícia demostrarà que és innocent.
6: Yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
7: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad se acaba abriendo camino.
8: Mentrestant, Aznar creu que té més sentit que mai, diu, tornar a fer bandera d'una frase que va usar el 2023 per intentar mobilitzar tothom i evitar la investidura de Sánchez. Suma forces així amb Feijó per intentar que els socis deixin caure el govern de Sánchez, però de moment ningú es mou.
9: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
1: Mentrestant, al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem que Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per poder-se centrar en la seva defensa.
3: Ho fa després de ser detingut la setmana passada per la mort del seu pare i fundador de la companyia, Isaac Andic.
1: I també ens fixarem en l'operació contra el cultiu i el tràfic de marihuana que els Mossos d'Esquadra han fet avui a les comarques gironines. Hi ha 26 detinguts i 600 agents mobilitzats, Laia Claret.
10: Sí, ha estat un dispositiu amb epicentre a la ciutat de Girona i s'han fet 27 escorcolls a una dotzena de municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. S'han intervingut armes de foc, curtes i llargues, que la policia científica està analitzant, i desmantellat 11 plantacions de marihuana, i s'han intervingut grans quantitats de diners en efectiu, segons els Mossos d'Esquadra textualment.
1: Tot plegat el dia en què el govern ha aprovat 200 milions d'euros per la segona convocatòria del Pla de Barris. Palau de la Generalitat, Jordi Canal.
11: Sí, bon dia. Nova convocatòria d'aquestes subvencions per millorar les condicions de vida en barris vulnerables del país a través d'actuacions urbanístiques, ambientals i socials. El govern preveu arribar a una vintena de municipis, com en la primera convocatòria, amb aquests 200 milions d'euros que confia poder ampliar fins a 300.
1: I aquesta tarda el govern i els sindicats de l'educació es tornaran a reunir per intentar desencallar el conflicte que hi ha al sector. Demà hi ha convocada una nova vaga general a tot Catalunya.
3: Mentrestant, a pocs dies dels exàmens de selectivitat, els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona han començat una vaga indefinida per reclamar millores laborals.
1: Més detalls, Òscar Callau.
12: La primera jornada de vaga indefinida del Servei de Biblioteques de Barcelona ha començat amb una concentració d'unes 200 o 300 persones a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Si la situació no es desencalla, la pròxima data important al calendari és el 5 de juny, quan ja ha convocada una vaga de totes les biblioteques públiques de Catalunya.
1: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. Laia Tudel, bon dia.
13: Bon dia.
1: Pendents del futur d'Alexia Putellas.
13: Avui s'espera que la capitana del Barça anunciï la decisió que ha pres i que tot apunta que serà deixar el Barça aquest estiu, després de 14 temporades al club. Demà juguen l'últim partit de la temporada al Johan i seria una bona oportunitat per fer-li un gran homenatge. En bàsquet s'han reunit avui el president electe Joan Laporta amb Xavi Pasqual per intentar convèncer-lo que segueixi sent l'entrenador del bàsquet l'any que ve. L'Ernest Macià ens donarà els detalls de com ha anat aquesta reunió i també del futur de Juan Carlos Navarro. I el nou director general esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha confirmat la continuïtat de Manolo com a tècnic per la temporada que ve.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia. A aquesta hora hi ha dos punts amb trànsit dens a la P7, a Subirats, sentit Tarragona, per unes obres, i a Mollet, sentit nord, cap a l'enllaç amb la C-17. A Barcelona, circulació densa a la Ronda de Dalt, de Pedralbes a la Vall d'Hebron en tots dos sentits, i a la Litoral, de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca, sentit Besòs.
1: I ens falta el temps.
15: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
16: Bon dia.
1: Seguim amb la setmana plenament d'estiu.
16: Sí, una setmana anòmala. Estem a 26 de maig i tenim un ambient de juliol o d'agost, com a mínim en hores centrals del dia. Avui el termòmetre pràcticament estable, això sí, s'enfila 2 o 3 graus respecte a ahir en alguns punts de les comarques gironines. La tarda serà contundent de sol a tot arreu i per dijous i divendres els mapes continuen mantenint l'amenaça de valors de fins a 38-39 a Ponent, cosa que suposaria, si s'assoleixen, i dependrà dels observatoris, nous rècords històrics pel mes de maig. Haurem d'esperar, però ja portem des del dia 20 i probablement acabarem el mes amb una anomalia molt marcada.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
16: Bon dia.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. La declaració de José Luis Rodríguez Zapatero s'endarrereix. L'expresident espanyol havia de comparèixer dimarts de la setmana que ve davant de l'Audiència Nacional, però el jutge ha acceptat la petició de l'exlíder socialista de tenir més temps per poder estudiar el sumari i ajornar la seva declaració dues setmanes. La deixa els dies 17 i 18 de juny. Un temps que se li pot fer llarg al govern espanyol, que insisteix en defensar la continuïtat de la legislatura i la innocència de l'antic secretari general del PSOE i un dels principals suports de Pedro Sánchez. Madrid, Paula Brujans, bon dia.
5: Què tal? Molt dia. Bon dia. Si les explicacions de Zapatero es faran esperar i ara guanya 3 setmanes més per estudiar-se el cas abans de donar la cara davant del jutge de l'Audiència Nacional, seran també 3 setmanes d'agonia per al govern espanyol, que de moment no es mou ni una coma. Diuen que les revelacions del sumari no alteren la seva versió. Asseguren que no hi ha cap prova que assenyali la culpabilitat de Zapatero i els ministres Elma Saiz i Óscar López confien en la seva innocència i diuen que s'acabarà demostrant.
17: Desde luego este gobierno confía en que se pueda respetar la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
6: Y yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
5: A la Moncloa diuen que el sumari no porta cap dada que demostri la culpabilitat de l'expresident a la trama, mentre treuen ferro a la possibilitat d'una moció de censura. El govern espanyol diu que treballa per acabar la legislatura i, tot i la pressió de socis com el PNB, la Moncloa fa orelles sordes. No hi haurà ni eleccions anticipades ni tampoc moció de confiança. L'objectiu és seguir fins l'estiu del 2027 buscant suports per tirar endavant.
17: Respeto absoluto a las declaraciones del portavoz del PNV, aunque pues no se comparten. Le voy a decir, la vocación de un gobierno que pretende cada día mejorar la vida de la gente, y esa es la acción de este gobierno, y esa es la que vamos a hacer hasta el último día que acabe la legislatura.
6: El gobierno va a seguir peleando. El camino no es rendirse.
5: Era la idea que llançava la Moncloa més enllà de defensar un altre cop la innocència de Zapatero. Pedro Sánchez, que per cert avui no era al Consell de Ministres, és a Roma, on demà reuneix amb el papa Lleó XIV, el president del govern espanyol, per tant, que capeja la tempesta a distància i que emplaça la roda de premsa que té prevista fer demà al migdia al Vaticà per donar més explicacions sobre el cas Zapatero.
1: En una línia semblant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat també la seva confiança en Zapatero i en l'estat de dret. Illa creu que cal esperar les explicacions de l'expresident del govern espanyol. En una entrevista aquest migdia a La Sexta, el president de la Generalitat i líder del PSC ha demanat esgotar fins al final la legislatura espanyola.
18: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España. La causa socialista, que viene de lejos y que tiene perspectiva de durar mucho más, pues no, ni se rinde ni se dobla. Aquí estamos. Aquí estamos.
1: I enmig d'aquesta tempesta política, pel cas Zapatero, reapareix l'expresident José María Aznar per insistir en la seva frase, aquella de el que pugui fer, que faci. Creu que la situació és insostenible i que tothom s'ha de moure per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. S'assuma a la pressió del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, cap als socis del PSOE per forçar un canvi. A dins del PSOE, Emiliano García Page fa seva la tesi de Felipe González i demana o qüestió de confiança o avançament d'eleccions. Tornem a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
8: Què tal? Bon dia. El PP no troba la manera per decantar la balança i aconseguir que socis com el PNB o Junts els ajudin a fer fora Sánchez a través d'una moció de censura. La presó s'ha sumat ara a José María Aznar. Diu que té més sentit que mai tornar a fer bandera de la seva famosa frase del que pugui fer, que faci. Ho ha fet en un vídeo penjat a les xarxes.
9: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
8: Una frase que ens remunta al 2023 en el context de les negociacions amb l'independentisme per investir Pedro Sánchez. Ara Aznar busca sumar forces amb Feijóo, el líder del PP, posa pressió als socis i els ataca per incoherents.
19: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
8: Però avui Junts ha tornat a tancar la porta a una eventual moció de censura. En això el PSOE està tranquil, però en el sí del seu partit creixen les veus que exigeixen fer alguna cosa. Ho ha dit ja l'expresident Felipe González, que aposta per avançar eleccions, s'hi ha sumat avui Emiliano García Page.
20: Este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Creo que a estas alturas prolongar la agonía ja ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
8: El president Manchet critica Sánchez per posar per endavant els interessos seus i no els del partit.
1: I és que Rodríguez Zapatero té al davant una llarga i complexa investigació que neix amb un suposat tràfic d'influències en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Però s'ha anat estenent a un entramat d'empreses instrumentals, algunes vinculades a l'expresident i d'altres al seu amic íntim, Julio Martínez, amb branques en el mercat de l'or, del petroli, Venezuela o la Xina, Pilar García.
21: Sí, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal ha d'analitzar tot el material que va intervenir al despatx de l'expresident, agendes, telèfons, discos durs, i el jutge ha demanat també tot el contingut dels correus de l'expresident des del 2020 fins ara, i també els de l'empresa de les seves filles, que segons les investigacions generava facturació per donar cobertura formal a les operacions de l'entramat de tràfic d'influències. Les investigacions, com dèiem, van més enllà i vinculen Zapatero i Julio Martínez amb empreses a l'estranger, com ara les Illes Verges Britàniques, i amb moviments opacs amb la compravenda d'or i de petroli. També la possible participació en decisions del govern de Venezuela, com l'alliberament de presoners i si seguien ordres d'algú.
1: L'antic assessor de Zapatero i ara el seu portaveu, Luis Arroyo, ha assegurat avui al matí de Catalunya Ràdio que tot plegat és un error gegant i que els informes estan plens de conjectures.
21: I ha defensat que per alguns sectors vincular l'expresident amb la corrupció seria un triomf.
22: Ha mediado causes molt complexes. Con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana. Dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos. Siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
21: I quan Zapatero declari davant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, Arroyo no les té totes, que no acabi a la presó, vist el que ha passat en altres casos.
22: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
21: I en relació amb les joies que l'UDEF va decomissar de la caixa forta que Zapatero tenia al seu despatx, Arroyo ha detallat que la caixa forta es va portar de casa de l'expresident quan va anar a viure de lloguer i que part de les joies són herències familiars i tenen un valor d'entre 30.000 i 50.000 euros.
1: Per cert que amb aquest cas Zapatero obert, els pròxims dies també seran claus per Begoña Gómez, la parella de l'actual president espanyol Pedro Sánchez. El jutge Juan Carlos Peinado ha citat a declarar Gómez d'aquí a 15 dies, el 9 de juny, per comunicar-li que serà un jurat popular qui l'acabarà jutjant. A més, vol que hi vagi presencialment i l'adverteix que si no hi va, prendrà mesures perquè hi sigui. Peinado ha mogut fitxa l'endemà que es fes públic l'últim informe de la investigació de la Guàrdia Civil, el pas previ a jutjar-la per malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. Encara la crònica política abans de la publicitat, però ara centrada en el País Valencià, Vox ha forçat el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a assumir la prioritat nacional per tal d'aprovar els pressupostos d'aquest any, un concepte que els populars, aquest de prioritat nacional, ja han acceptat en els pactes del govern a l'Aragó o a Extremadura. València, Alba Barbosa.
0: El grup d'extrema dreta ha anunciat avui l'acord amb el PP valencià per tenir nous comptes aquest any i entre els compromisos han imposat als populars que acceptin incloure-hi mesures que prioritzin els espanyols en ajudes socials i en l'accés a l'habitatge. José María Llanos, portaveu de Vox a les Corts, ha reconegut la bona disposició del Consell i ha avançat els punts que han permès el pacte.
2: Una importante reducción fiscal, abordar de forma firme, eficaz, el problema de la vivienda y, por supuesto, algo esencial, que es la prioridad nacional.
0: Des del PP entenen que l'entesa demostra l'estabilitat política al País Valencià. Fernando Pastor, portaveu del Grup Popular a les Corts.
4: Pese al bloqueo del gobierno de España y pese a la oposición en Valencia, la comunidad valenciana funciona.
0: Els socialistes valencians lamenten que el PP vengui el futur dels valencians a l'extrema dreta i exigeixen que es faci públic l'acord. José Muñoz.
23: La Generalitat Valenciana del Partido Popular és lamentablemente la primera en plegarse a la prioridad nacional para sacar unos presupuestos autonómicos. Exigimos desde el Partido Socialista que Pérez Llorca explique cuáles han sido las concesiones.
0: Aquest divendres els comptes es presentaran a les Corts i s'aprovaran a finals de juliol.
1: Passa pràcticament un minut d'un quart de tres. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
15: Catalunya migdia. Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
24: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
25: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
26: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
27: Sou molt bona gent!
28: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
15: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
29: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
30: Tuya.
29: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
30: Sí, tu prima.
31: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
1: Catalunya migdia. Passen 3 minuts d'un quart. Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare en una excursió a Montserrat, deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per poder-se centrar en la seva defensa. Ho ha anunciat en una carta que ha escrit a tota la plantilla de la companyia, Mireia Sala.
32: El fill primogènit del fundador de Mango diu que deixa temporalment els càrrecs a l'empresa perquè la imputació per la mort del seu pare li impedeix mantenir la dedicació i el compromís necessaris. Andic diu que necessita tota l'energia per demostrar la seva innocència. Tot i això, conservarà la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials que comparteix amb les seves germanes. A Jonathan Andy, que el van detenir els Mossos la setmana passada arran dels indicis que la mort del seu pare, Isaac Andic, no va ser accidental i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. Tant el president i conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, com la família han donat suport a Jonathan Andic i li han traslladat el seu màxim respecte i comprensió. La carta que ha enviat a la plantilla és la primera declaració pública defensant la seva innocència i denuncia que l'acusació en contra seva és injusta i infundada i està convençut que es demostrarà la seva innocència. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat i ha provocat una percepció de la seva culpabilitat que no té a veure amb la realitat.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operatiu que ha començat aquesta matinada a comarques de Girona. Més de 600 Mossos d'Esquadra han fet una trentena d'escorcolls i han intervingut armes, diners en efectiu i plantacions de marihuana. Girona, Laia Claret.
3: L'operatiu ha estat contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també relacionava aquestes persones amb la tinença d'armes i blanqueig de capital. En l'operatiu, a banda d'aquestes 26 persones detingudes, la policia també ha intervingut armes. Armes de foc curtes i llargues i estan pendents de l'anàlisi per part de la policia científica. També han desmantellat 11 plantacions de marihuana i han intervingut grans quantitats de diners, segons els Mossos d'Esquadra textualment. Els 27 escorcolls han estat amb epicentre a Girona, al barri de Font de la Pólvora, però també n'hi ha hagut el gironès a Llagostera, Bescanó, Salrà, Quart i Salt, a la comarca de la Selva, Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella, i també a l'Escala, a l'Alt Empordà.
1: Mentrestant, els ajuntaments podran tornar a demanar 200 milions d'euros en ajudes per millorar les zones més vulnerables dels seus municipis. Avui el govern ha aprovat una nova convocatòria de l'anomenat Pla de Barris per tal de fer actuacions urbanes, ambientals i socials en aquests punts més desafavorits. Palau de la Generalitat, Jordi Canal.
5: Bon dia. Els consistoris podran presentar els seus projectes a la convocatòria a partir del 6 de juliol. Els escollits rebran ajudes d'entre 3 i 25 milions d'euros per abordar aquestes millores en l'espai urbà i la cohesió social. La previsió és que seran una vintena de municipis els que es beneficiaran d'aquests 200 milions d'euros que dèiem en total, tot i que el govern preveu poder ampliar-los a 300 quan disposi de pressupostos. Diners que contribueixen a millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons destaca la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
6: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
5: L'any passat, la primera convocatòria del Pla de Barris, una de les promeses i prioritats del president Illa, va escollir ja una vintena de projectes que s'aniran a executar tant els pròxims anys i els va concedir 233 milions d'euros. Molts van ser per actuacions als centres històrics i nuclis antics, com els de Lleida, Manresa, Olot o Tortosa, però també per millorar les condicions de vida en altres barris, com la part baixa de Tarragona, el Pont Major de Girona o el barri de Cerdanyola de Mataró.
1: Més coses. El govern i els sindicats d'educació tenen una reunió clau aquesta tarda per arribar a un acord i acabar amb les protestes. Serà la cinquena trobada i arriba el dia abans que reprenguin les aturades amb una vaga general prevista per demà a tot Catalunya i amb la possibilitat d'intensificar-les i fer-les coincidir amb la visita del Papa els dies 9 i 10 de juny, Sara Canyete.
7: Sí, els sindicats que mantenen les protestes diuen que si el departament no porta una proposta que contempli una pujada de sou per a tothom més enllà dels 200 euros ja aprovats, s'aixecaran de la taula i esperen que aquesta tarda es pugui avançar en aquesta direcció. De moment, el departament condiciona la millora de sous a complements per als docents que assumeixin més tasques. A l'espera de veure quina és la proposta que es pot posar aquesta tarda sobre la taula, des del govern confien que el conflicte es desencallarà els propers dies. Avui han aprovat una dotació de prop de 1.800 efectius més per al curs que ve. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
6: Però esperem que ens permeti desencallar el conflicte i acostar posicions amb uns recursos que, com dic, no són menors i amb uns acords de govern que crec que donen una idea clara de que el govern vol enfortir, no només resoldre les condicions laborals del professorat, que ho hem dit sempre, sinó enfortir el nostre sistema educatiu.
7: En aquesta negociació també caldrà veure com se situen els dos sindicats que ja van signar l'acord, UGT i Comissions Obreres, que diuen que si es pot millorar aquest capítol, el de les retribucions, ells prioritzen la recuperació del deute dels estadis, un complement salarial que es comença a cobrar a partir del sisè any de docència i que durant anys es va endarrerir, cosa que va perjudicar els treballadors.
1: I parlant de vagues...

0: Anem reivindicant que patim uns horaris abusius, que no estan compensats, una manca de conciliació i una manca de reconeixement del sector que afecta tant a les nostres condicions laborals com a la qualitat del servei.
1: Els usuaris s'han trobat amb els equipaments tancats. Sentim el Rafel, soci de la biblioteca Gòtic Andreu Nin a la Rambla.
2: Hi ha algú llibres, també algú de música, la faig servir bastant, la biblioteca. Com que sóc soci, pues... Però jo els entenc, que facin això, perquè, clar, cobren poc, fa moltes hores extres, el maltractament que tenen dels usuaris alguns que els insulten i t'estan farts.
1: Si el conflicte no es desencalla, divendres 5 de juny la vaga es farà extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya. D'aquí a 5 minuts seran 2:15. 30 segons de publicitat i la informació internacional.
3: Catalunya migdia.
4: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreixo acció.gencat.cat.
5: Catalunya migdia.
6: Anem, doncs, a la informació internacional. Comencem per un accident. Almenys 4 persones, 2 d'ells infants, han mort en un xoc entre un tren i un minibús escolar aquest matí a Biggenhout, al nord de Bèlgica. La col·lisió també ha deixat 5 menors ferits en estat greu i crític que s'han traslladat a l'hospital. Totes les víctimes anaven a l'autocar que ha creuat les vies del tren en un pas a nivell que estava tancat. Biggenhout, Bruno Fortea.
7: Hola, bon dia. La Fiscalia belga ha obert una investigació per esclarir què hi feia el minibús accidentat enmig del pas a nivell, en un moment en què les barreres estaven abaixades i la llum del semàfor dels cotxes també estava en vermell. Com a mínim això és el que acrediten les càmeres de videovigilància de la zona, segons ha dit l'empresa gestora de la xarxa de trens. Aquí, però, al lloc dels fets, alguns veïns, com en Roni, han denunciat a Catalunya Ràdio la falta de seguretat que diuen que hi ha a la zona del pas a nivell on hi ha hagut l'accident.
8: That crossing over there is not...
9: Aquell pas d'allà, per mi, no és 100% segur. Sobretot quan vens d'aquesta direcció. No és fàcil veure el semàfor vermell a causa del sol del matí. El sol surt per l'est i queda just de cara als semàfors. Crec que es podria millorar. Podria ser molt més segur.
8: The safety could be better.
7: El cert és que aquest poble, Biggenhout, és una localitat partida per les vies del tren i en la majoria de trams es poden creuar sense gaires obstacles, amb molta facilitat. Alguns veïns també ens deien que estaven estranyats que això, que una cosa així no hagués passat abans. Ara mateix, aquí, al lloc dels fets, hi ha un ampli dispositiu d'emergències inspeccionant la zona i el tren accidentat. També s'ha habilitat un espai per donar suport psicològic a les famílies de les víctimes. Els menors que anaven al minibús escolar eren alumnes d'un centre d'educació especial. Els dos infants morts tenien 12 i 15 anys. També han perdut la vida el conductor del minibús i un altre adult que acompanyava els menors.
6: Els Estats Units calculen que caldran encara dies per tancar un acord amb l'Iran després d'atacar de nou aquesta nit objectius militars del règim de Teheran. Les negociacions continuen, però ara enmig de tensió i sense perspectives d'acord immediat. L'Iran assegura als Estats Units que han violat l'alto al foc i que reserven el dret de represàlia, Jordi Baró.
10: Els Estats Units han atacat aquesta nit rampes de llançament de míssils i vaixells iranians que volien col·locar mines en aigües de l'estret d'Hormuz i ho han justificat com una acció de defensa pròpia. L'Iran, per via del ministre d'Afers Estrangers, assegura que hi respondrà i que ha abatut un dron americà que ha entrat al seu espai aeri. Els Estats Units i l'Iran continuen, mentrestant, negociant la fi de la guerra, però sense expectatives d'un acord imminent. Marco Rubio, secretari d'Estat nord-americà.
11: Com qualsevol cosa així, trigarà un parell de dies per resoldre els desacords sobre una paraula, una frase. Així que hi haurem de treballar. Si hi ha un acord, hi haurem de treballar. Si no és un bon acord, no n'hi haurà cap.
10: Al front del Líban, Netanyahu ha promès bombardejar més la milícia xiïta de Hezbollah i l'exèrcit israelí ha instat a evacuar una nova localitat al sud del país. Els nous atacs i la incertesa sobre el futur de les negociacions de pau han fet pujar lleugerament el preu del petroli, fins als $98 al barril de Brent, després de caure ahir amb força davant la perspectiva d'un acord aviat.
6: I d'un conflicte a un altre. Ucraïna treu ferro a l'enèsima amenaça russa de bombardejar Kiev, que qualifica de xantatge desvergonyit. L'endemà que el Kremlin llancés l'avís d'atacs sistemàtics, res ha canviat a la capital ucraïnesa. Ningú ha fet cas i les ambaixades no han fugit. Arribats a aquest punt de la guerra, tothom té assumida la retòrica habitual russa. Els atacs russos de les últimes hores han afectat el sud, amb un mort a Odessa, segons fonts oficials, Albert Manyà.
11: El portaveu de Putin avui només

0: Ha afegit el matís que sistemàtic no vol dir periòdic. En tot cas, el ministre d'Afers Estrangers ucraïnès conclou que el risc és el mateix que sempre. Per això les ambaixades occidentals han mantingut l'activitat. Al carrer, els ciutadans tenen clar que no es pot cedir a Moscou, com explica la Caterina, una treballadora humanitària, i l'Alexander, un exsoldat.
1: Ens prenem seriosament els russos perquè bàsicament ens bombardegen constantment. Ens van bombardejar tot l'hivern i encara ens bombardegen ara. Res de nou, tot com sempre, estem preparats per anar al refugi.
2: Els arguments de Rússia no són arguments en absolut. Visca a prop i em quedaré a Ucraïna. Em quedaré a Kiev.
0: El president Zelensky s'ha reunit amb la líder de l'oposició bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya, i representants de 24 països que li han fet costat. Una imatge de normalitat en l'agenda presidencial. En el terreny diplomàtic, Brussel·les ha convocat el responsable de l'ambaixada russa per dir que aquest tipus d'amenaces són inacceptables.
3: Més coses, ara ja fora de la informació internacional. El Ministeri de Consum ordena bloquejar els webs de les plataformes de predicció nord-americanes Polymarket i Kalshi i els obre expedient sancionador perquè han vist que operaven sense llicència de joc a l'estat espanyol. Aquestes empreses, juntes, tenen el monopoli mundial dels mercats de prediccions. Els usuaris hi poden apostar sobre absolutament qualsevol cosa, els resultats d'unes eleccions, d'una guerra, o també si arrestaran José Luis Rodríguez Zapatero abans que s'acabi aquest mes, serà Riera.
4: Avui encara estan actives, de fet ho poden estar uns dies més fins que s'executi l'ordre de bloquejar-les. Després Consum elaborarà un informe i segons els experts és fàcil que els acabin denegant la llicència de joc per operar a Espanya. El motiu és que la legislació europea sobre el joc és molt més restrictiva que la nord-americana en termes de protecció del consumidor, especialment del menor. Ana Jiménez Arco, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.
5: A no ser que tingui un control parental des d'un mòbil es poden connectar. Aleshores, el que estan intentant és, com a mínim, per temes de protecció als menors o persones que no tinguin potser aquesta capacitat de... Aquesta és la idea.
4: De tota manera, els usuaris catalans, espanyols, podran continuar jugant-hi si canvia el domini o es posa una altra VPN. És molt complicat, diu Jiménez, posar tallafocs al món digital. Per cert, que no és que Espanya hagi inventat res ara. Aquestes webs ja les han prohibides a països de Llatinoamèrica i l'Àsia pel perill justament d'addicció que representen, sobretot pels menors.
3: Els dos cooperants italians que havien estat 3 mesos a la República Democràtica del Congo han donat negatiu a les proves per comprovar si s'havien infectat d'Ebola. Avui el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, visita la regió d'Ituri, l'epicentre del brot d'aquesta febre hemorràgica que ja ha fet 220 morts i prop de 900 possibles contagis, Mònica Mas.
6: Els dos italians, un home de 31 anys i una dona de 33, van arribar a Uganda amb febre, vòmits, diarrea i la dona també tenia símptomes neurològics, un quadre clínic compatible amb la Ebola. Estan ingressats en aïllament a l'Hospital de Sacco de Milà i no es descarta que la dona la traslladin a cures intensives. Les proves per detectar l'Ebola han donat negatiu aquest matí. Segons sembla, el responsable dels símptomes seria un bacteri comú i habitual a l'Àfrica. Des de Metges Sense Fronteres, Esperanza Santos, experta en Ebola, remarca en declaracions al matí de Catalunya Ràdio que la possibilitat que aquesta febre hemorràgica arribi a Europa és molt remota.
7: Però bueno, yo creo que tampoco hay que, o sea, tampoco hay que subir la paranoia, simplemente es eso, hay que poner los medios para controlar la epidemia en el Congo y así no se extenderá.
6: L'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu al Congo dificulta les tasques de control. Recordem que el brot d'Ebola es va declarar el 15 de maig i es tracta d'una variant sense vacuna ni tractament específic que té una taxa de mortalitat del 50%.
3: I atenció a això, Catalunya rebrà 15 milions menys d'inversió estatal per dependència per culpa de la mala gestió i per no haver reduït les llistes d'espera. Ho recull un informe de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials que també denuncia que la Generalitat va retallar la seva aportació en dependència l'any 2025, tot i ser la comunitat amb més llistes d'espera a Marriera.
8: El govern espanyol redueix el finançament a Catalunya i a 7 comunitats més per incomplir objectius com la qualitat del servei o el temps d'espera per accedir a una residència. Ho ha explicat a 3Cat Info José Manuel Ramírez, president de l'Associació Estatal de Directors de Serveis Socials.
9: Catalunya en el año 2026 recibirá 15 millones y medio menos de euros que en el año 2025. Y lo grave no es eso, lo grave es ya que van 2 años consecutivos perdiendo dinero por incumplimiento de objetivos.
8: A més de rebre menys diners, Catalunya també inverteix menys en dependència, segons aquest informe. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, no ha desmentit les xifres i ha posat en valor el pla de cures del govern per millorar l'atenció a la dependència.
10: És una absoluta prioritat i estem convençuts que amb aquest pla de xoc, amb el pla cures, serem capaços de revertir una situació acumulada que, com bé diu, estem pràcticament en l'equador d'aquesta legislatura i que, per tant, hem de deixar resolta en aquesta legislatura per l'afectació greu que té molts usuaris amb els seus entorns familiars.
8: Segons aquest informe, Catalunya destina poc més de 8.000 euros anuals de mitjana per persona a la dependència, una xifra lleugerament inferior a la mitjana espanyola i molt lluny dels més de 14.000 que hi destina el País Basc, la comunitat que més inverteix.
3: Passen 5 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
11: Catalunya migdia.
12: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
13: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
14: Ei, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics. I les autèntiques us hi esperem.
15: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
16: Fixa't com sona Edició Clàssics.
14: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
17: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
15: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
14: Oh, Fixa't com sona...
3: Catalunya migdia. Passant 6 minuts a 2:15. L'hispanista Ian Gibson denuncia que si Espanya no busca aviat a Granada el cos de Federico García Lorca, d'aquí a poc temps podria ser tard. Ho explica en el seu llibre No me encontraron, la fossa de Lorca, crònica d'un olvido, que acaba de publicar, i també ho ha fet en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Marc Garriga.
18: Per Gibson és incomprensible que no sigui una prioritat d'estat.
19: El gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, porque, fíjate, Granada quiere ser capital de la cultura europea, no sé, en el año 31. Van a llegar miles y miles de personas a Granada en busca de la tumba del poeta nacional y el hispano dice, bueno, sabemos.
18: Gibson creu que en el moment que governin Espanya el PP i Vox serà impossible buscar-lo amb l'excusa de no reobrir velles ferides, un argument que diu que li remou l'estómac. Per això considera ridícules les excuses que es posen per no indagar en el lloc que l'enterrador li va assenyalar fa 50 anys.
19: Hay una fuente monumental nueva que hicieron y yo creo que hay indicios de que están debajo de esta fuente. Es una fuente que no le gustaría nada a Federico. Y claro, van allí y dicen, no pudimos llevar el georadar porque había agua en la fuente. És un esperpento del Valle Inclán.
18: Diu que són milions les persones que volen saber on és, perquè és el símbol dels 115.000 desapareguts de la Guerra Civil i la dictadura que encara no s'han trobat mai.
3: Un altre escriptor? Richard Ford adverteix del perill que corre el món cultural dels Estats Units, governat per Donald Trump, de qui ha dit que té por de la vida intel·lectual. L'escriptor nord-americà visita Barcelona per presentar l'assaig En palabras sencillas, que defensa que l'espai públic i l'àmbit privat no són compartiments aïllats i que la política es filtra en la intimitat de cadascú. Barcelona, Montse Camps.
20: A través de les novel·les protagonitzades pel seu celebrat personatge Frank Bascom, Richard Ford ha descrit l'Amèrica del segle XX amb mirada crítica irònica. Premi Pulitzer i Premi Princesa d'Astúries i considerat un dels principals escriptors nord-americans, assegura que llegir és clau en la vida i els llibres ens ensenyen la veritat. En aquest marc parla del moment actual al seu país i diu que cal fer front a la por que Trump té a la vida intel·lectual.
21: Trump, i demano perdó fins i tot per fer servir el seu nom, Trump té por dels intel·lectuals. Hem de ser conscients de la por que li generen i el risc que vulgui exterminar-los. Tot i que Stalin ja va assassinar els professors, els escriptors, no crec que això mateix pugui passar als Estats Units, malgrat que la situació és la mateixa. En qualsevol cas, hem de dir-ho en veu alta i afrontar-ho.
20: Als seus 82 anys, Ford publica En palabras sencillas, un assaig on fa un recorregut per la seva vida i les seves primeres passes com a novel·lista i on reflexiona sobre com la literatura i la política s'entrellacen i es pregunta com es pot viure amb decència en un món en què la política tendeix a ser deshonesta. En parlarà aquest vespre al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
3: I abans dels esports, recordem dues morts il·lustres. La primera, aquesta. La llegenda del jazz Sonny Rollins ha mort als 95 anys, segons que ha informat el seu entorn a la seva pàgina oficial. Rollins estava considerat com un colós del saxofó i una de les últimes figures de l'edat d'or del jazz més lliure. Nascut a Nova York, va col·laborar amb altres figures del gènere com Miles Davis o Charlie Parker, on alguns dels seus èxits s'han convertit en veritables estàndards. Va rebre un Grammy l'any 2001, el millor àlbum de jazz instrumental pel disc This Is What I Do, entre altres premis. Els seus problemes respiratoris el van fer retirar dels escenaris l'any 2014. I també ha mort el dibuixant i humorista gràfic Jordi Amorós, més conegut sota el pseudònim Ja, que ha mort als 82 anys. Amorós va ser un dels figurants, una de les figures destacades de l'humor gràfic durant el tardofranquisme i durant la transició, també. Va desenvolupar gran part de la seva carrera en publicacions com ara El Papus, Barrabàs o El Jueves, on tractava temes tabú dels últims anys del franquisme. Va ser dibuixant gràfic, guionista, animador, cineasta i publicista, sempre amb obres plenes de crítica social i també crítiques polítiques. Com a realitzador, va ser també responsable de pel·lícules d'animació com Històries d'amor i massacre o Desperta ferro, entre d'altres. L'Acadèmia del Cinema Català va anomenar-lo membre d'honor al juliol de l'any 2020.
16: Catalunya migdia.
3: Des d'ara i fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
1: Bona tarda.
3: Amb protagonisme per Alexia Putellas.
1: Perquè estem pendents un dia més de l'anunci sobre el seu futur.

0: Demà el Barça juga a l'últim partit de la temporada a casa, el Johan Cruyff, i serà un partit que pot servir de comiat d'Alexia Putellas i d'altres jugadores que no seguiran l'any que ve. Però, com dèiem, seguim pendents d'aquesta decisió que ha de prendre la capitana, Ruth Vilà.
1: El vestidor del Barça tenen clar que Alexia mereix un gran homenatge. Ho assegurava avui Pere Romeu en la prèvia d'aquest partit contra la Reial Societat.
2: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
1: Pot ser l'últim partit al Johan Cruyff d'Alexia Putellas i ho serà segur el Dona Valla i Mapi León. També continua pendent de firmar l'oferta de renovació que li ha fet el club al mateix entrenador, Pere Romeu. Al Barça li ha ofert una renovació de com a mínim dues temporades. Romeu, que ha tingut dubtes durant la temporada de si continuar al Barça o marxar, en principi tancarà la seva continuïtat a les pròximes setmanes.
2: Els propers dies, les properes setmanes, tindrem més informació. Jo estic tranquil, tinc ganes d'acabar la temporada i assentar una mica les bases de tot i poder estar tranquil i poder prendre les millors decisions possibles, però he gaudit moltíssim aquesta temporada, he gaudit molt amb l'equip, he gaudit molt de tots els títols aconseguits i ja veurem què ens deparen les properes setmanes.
1: Doncs demà a les 7, últim partit del Barça de les 4 copes al Johan Cruyff contra la Reial Societat, és el penúltim partit de la temporada.
0: I també de futur s'ha parlat aquest matí al Barça de bàsquet, perquè avui hi ha hagut reunió important. S'han reunit Laporta i Xavi Pasqual amb la continuïtat del tècnic sobre la taula. Ernest Macià, la reunió s'ha acabat. Què passarà amb Pasqual?
3: Doncs, si no s'ho repensa, Xavi Pasqual no seguirà. Ha sigut una reunió cordial, prop del Palau, però no dins de les instal·lacions, perquè Laporta encara oficialment no ha pres possessió com a president, i, per tant, aquesta reunió era per decidir, per temptejar la situació. Laporta tenia encara una mínima esperança, però Pasqual ja té la decisió presa, i si no hi ha cap canvi, perquè han passat coses en aquesta reunió, que t'explicaré ara, doncs, en principi, Pasqual tenia i té la idea de marxar en el projecte a l'Orient Mitjà. Mm-hmm. Què ha passat en aquesta reunió al marge de la cordialitat? Doncs bé, que Juan Carlos Navarro, el director tècnic, no seguirà. Ja està decidit que no continuï. De fet, ja fa dies que doncs, no exerceix com a tal. No, l'assemblea de la Lliga CB de la setmana passada ja Juan Carlos Navarro no hi va assistir. Va assistir Mario Bruno Fernández i també Xavi O'Callaghan, però no Juan Carlos Navarro, i la idea és que aquesta setmana o la que ve es prengui aquesta decisió, que Navarro vagi fora de la secció, es liquidi l'any que li queda de contracte encara a raó de mig milió d'euros net. El paper de Mario Bruno Fernández, que ha sigut l'home que ha fet la feina bruta aquests anys, tot i no tenir les mateixes atribucions que Navarro, és que segueixi dins el club, però no està definit encara. La idea, però, és que es desplaci, que, per tant, entri un nou director tècnic, un nou director esportiu al Barça de bàsquet. Pasqual, doncs, si no s'ho repensa, no seguirà, i ara s'obre la travessa amb els successors de Xavi Pasqual, un dels quals, Xavi Ballesteros, avui l'ha publicat, és Željko Obradović, el tècnic amb més Eurolligues a la història, n'ha guanyat 9, actualment està sense club, s'ha de pensar si vol tornar a entrenar o no aquest mes de juny, té 67 anys, i en tot cas, doncs, això es decidirà aquests propers dies, però el que sembla clar, després d'aquesta reunió avui entre Laporta i Pasqual, és que Navarro això segur no seguirà, i Pasqual és molt probable que deixi ja la banqueta del Barça un cop acabi aquesta temporada.
0: Doncs aquesta és la informació que ens explica l'Ernest Macià aquí al Catalunya Migdia, després d'aquesta reunió que s'ha produït al matí entre Joan Laporta i Xavi Pasqual, i també al voltant d'aquesta decisió de Navarro, que no segueixi el club la temporada que ve. Ja que estem amb tu, Ernest, seguim en bàsquet. El Barça encara podria acabar segon a la Lliga regular, i qui té partit avui és la sisena Joventut, que a més organitzarà la Supercopa.
3: Sí, avui s'ha sabut aquest mes de setembre el Joventut que va organitzar l'última Champions League, la Final Four de l'última Champions League, però no hi va poder ser, doncs sí que serà en aquesta Supercopa, almenys com a club anfitrió. Això es farà al setembre. I em preguntaves per avui la penya, que també juga, i juga aquell partit que es va haver d'ajornar perquè el marcador no funcionava. El descans, 53-33, per tant, és molt probable que la penya guanyi. L'Averaix també sembla que ja no està en discussió, en el sentit que la penya tindrà més victòries que l'Unicaja, i per tant, doncs, serà el penúltim partit de la penya a la fase regular. Té algunes opcions de ser cinquè, remotament quart, el més probable, però, és que acabi sisè aquesta fase regular.
0: Doncs això al voltant de la penya podem sentir un dels protagonistes.
3: Si et sembla bé.
0: Sí. Sí.
4: Nos queda, bueno, un partido y medio, ¿no? Este partido y medio de contra Málaga. Y pues yo creo que tenemos que acabar bien, ¿no? Y luego, pues aún no sabemos, yo creo que hasta el último momento contra quién vamos a enfrentar en el playoff, pero como he dicho, intentaremos llegar lo más lejos posible.
0: I el Força Lleida, que passarà a dir-se, i l'Erna Lleida, a partir de l'1 de juliol, és un acord de patrocini que han tancat avui per les pròximes 3 temporades, i a la competició femenina l'Uni Girona incorpora per a les dues pròximes temporades la balear Juana Camilión, que arriba procedent de l'Estudiantes. Tornem a parlar de futbol. L'Espanyol ha presentat aquest migdia Monchi, Ramon Rodríguez Verdejo, com a nou director general esportiu, i una de les primeres decisions que ha pres, Sergi Andreu, és la continuïtat del tècnic.
5: Sí, era la principal incògnita aquest migdia a l'Auditori Segura Palomares, el que tothom volia saber, per bé que Manolo González tenia un any més de contracte. L'arribada de Monchi, però, feia pensar en un canvi a la banqueta. El nou director general esportiu ha estat clar en aquest sentit.
6: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir lo que he dicho anteriormente, ¿no? Un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
5: Com a línia mestra, Monchi aspira a donar solidesa al nou projecte d'Alan Pace, intentant ser el més ambiciós possible. Pel que fa al mercat d'estiu, demà mateix es reunirà amb Manolo González per dibuixar la propera plantilla, però ja ha deixat clar que, malgrat que hi haurà inversió, poc o molt, per ell, els diners no són prioritaris.
6: El dinero no te da el éxito. Hay miles de proyectos que, a pesar de tener un potencial económico, no son exitosos. Yo creo más en crear la estructura necesaria para, en un mundo tan competitivo como es el mundo del fútbol actual, donde los pequeños detalles marcan la diferencia, creo mucho más en eso. Y estoy convencido de que si el club, una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber.
5: Monchi compaginarà, per cert, el nou càrrec a l'Espanyol amb la presidència del club de la seva ciutat, el San Fernando de Cádiz, de la tercera divisió andalusa. Avui ha estat presentat al costat de l'Alan Pace enmig d'una gran expectació amb l'Auditori Segura Palomares ple a vessar.
0: I a Girona comencen a assimilar la situació i després de les paraules del capità Stuani a les xarxes, ara ha estat el tècnic Mitchell qui també ha dit la seva, Eduard Solà.
7: El Girona de futbol encara no s'ha fet públic el futur de la banqueta si el tècnic Mitchell que acaba contracte renovarà o deixarà el càrrec. Les pròximes hores seran decisives perquè Mitchell i el director esportiu Quique Cárcel s'han de trobar cara a cara i decidir què fan. I mentrestant, com deies, ahir a la tarda Mitchell va fer una publicació a les xarxes socials on diu textualment: és un moment molt dur, la tristesa i el buit són enormes. Fa mal haver tingut la responsabilitat i haver fallat, però tinc la certesa que ens aixecarem, ho diu parlant en primera persona, perquè Girona és immortal. Aquest club tornarà a demostrar que el seu lloc és a l'elit. De moment no hi ha hagut cap comunicació per part de representants del club, que espera prendre la decisió sobre el futur de Mitchell i convocar una roda de premsa per donar explicacions. Ahir també hi va haver una publicació de Tomàs Lemar, que de moment és l'únic que s'ha acomiadat i deixa clar que marxa.
0: I hem començat el repàs a l'actualitat esportiva parlant d'Alexia Putellas, del seu futur i de l'últim partit que tindran a casa el Barça aquesta temporada, que juga demà, però avui juga l'Ona Badalona, que rep a la tarda el Real Madrid. És la penúltima jornada de la competició de la Lliga F, amb tot ja pràcticament decidit, Maria Chesena.
8: Sí, amb un Barça ja campió i el descens també tancat, l'únic al·licient que queda a la classificació és la lluita per la segona posició. El Real Madrid vol sesellar avui mateix aquest subcampionat que estalvia una ronda prèvia de la pròxima Champions. Les de Pau Quesada, però, necessiten la victòria perquè tenen a només 3 punts la Real Societat, que juga demà contra el Barça. Amb aquest escenari, el Badalona buscarà fer-se fort a casa. Les de Marc Ballester ocupen la desena posició i encara tenen opcions d'acabar la temporada entre els 8 millors equips. Ballester parla així del duel i de l'aturada de la competició durant aquests dies.
9: Portem dos caps de setmana sense competir i en el tram final és ben difícil realment acabar amb aquestes bones sensacions perquè no tens continuïtat. Intentarem fer el nostre partit, intentarem estar el més a prop possible de guanyar el Real Madrid i res, moltíssima il·lusió d'estar a prop de la nostra gent.
8: És l'últim partit de la temporada davant de la seva afició en una jornada de la Lliga F que es completarà demà al vespre amb el Deportivo Espanyol.
0: 9 minuts i les 3 de la tarda. Farem ara una pausa i després... Després de gairebé 3 dècades, els Knicks tornen a una final de l'NBA.
10: Catalunya migdia. Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. Tres dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
11: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
12: Ostres.
11: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
13: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
14: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
15: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
16: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA que està plug-in hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la zona franca, la Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. Quadis British Punès.
18: Dimecres, Quanta Guerra. La família d'Olalla Moreno.
19: Sargento Tomás Morado Muñiz.
20: El cavaller va estar lluitant en aquest front per aturar l'ofensiva franquista.
21: A ell l'investiguen per comunista.
19: Què dius?
20: I el besavi Tomàs, el van portar a un camp de presoners, el van fer anar a lluitar amb l'exèrcit franquista.
19: Em sento com dins d'una pel·lícula molt dura, molt impactada estic jo.
18: Quanta Guerra, dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
23: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
24: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
24: Som 3CAT.
0: A l'NBA, els Knicks tornaran a disputar una final després de més d'un quart de segle i ho han fet a més eliminant per la via ràpida 4-0 els Cleveland Cavaliers. Jan Ortuzar.
25: Els Knicks han guanyat per 93-130 Cleveland per superar en contundència les finals de conferència en l'est. Els de Nova York fa 27 anys que no arribaven a unes finals de l'NBA quan ho van aconseguir amb jugadors com Patrick Ewing o Latrell Sprewell al planter. Es van enfrontar els San Antonio Spurs de Tim Duncan i David Robinson encara que van perdre per 4-1. Els únics campionats guanyats pels Knicks daten de 1970 i 1973, quan hi havia jugadors com Willie Reed o Walt Frazier. L'MVP de la final de la conferència, Jalen Brunson, ha dit que tornar a portar unes finals als Knicks significa molt per ell.
26: Significa molt per mi. Tampoc seria aquí sense els meus companys. La confiança que han tingut en mi, els entrenadors, els aficionats... Sense ells, res d'això és possible.
25: Nova York espera a la final un rival entre els San Antonio Spurs i els Oklahoma City Thunder. Una final de l'Oest empatada a 2 ara mateix.
0: Decidiran les semifinals de l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins. Ja hi ha un equip classificat, el Liceu, i avui se'n decidiran els altres tres que sortiran d'eliminatòries que enfronten sis equips catalans, Montserraia.
27: Sens dubte que l'eliminatòria amb un ambient més escalfat serà la que juguen Calafell i Reus. Els del Baix Camp van guanyar primer partit 1-8, però el van donar per perdut 10-0 per alineació indeguda arran d'una reclamació presentada pel Calafell. El segon partit el Reus va guanyar 2-0 i per poder ser a semifinals hauran de guanyar un tercer partit avui a la pista del Calafell. Així ho afronta el porter del Reus, Càndid Ballar.
28: És uns quarts de final una mica típics, no? Que has de guanyar els tres partits per passar als semis. Però bueno, és el que ens toca, és el que hem d'anar a buscar i vam forçar el tercer partit, per això vam guanyar i anirem allà totes perquè és una final, és tot o res.
27: Qui guanyi avui Reus o Calafell s'enfrontarà en semifinals al Liceo. A l'altra banda del quadre, les eliminatòries també estan empatades a un triomf. Els partits Barça-Noia i Igualada-Voltregà decidiran qui accedeix avui a les semis. Els blaugranes, actuals campions de Lliga, volen fer valer el factor Palau. Ricard Ara és tècnic del Barça.
1: Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats, però l'equip està molt conscienciat i amb la nostra gent volem fer un gran partit per guanyar-lo.
27: I l'Igualada, que ahir celebrava els 75 anys d'història, rep el Voltregà a les Comes. Tots els partits són a 8:45 del vespre. Les semifinals de l'Hockey Lliga Masculina començaran aquest divendres.
0: I l'arquera del Catllà, Elia Canales, ha guanyat la medalla de plata a l'europeu de tir amb arc d'Antalya, de Turquia. D'aquesta manera, Carles Vila revalida el segon lloc aconseguit a l'europeu d'ara fa 2 anys.
2: Canales va perdre en una final molt disputada contra la russa Nuriniso Makhmudova per un resultat de 6-4. També va guanyar la medalla de bronze a la competició per a equips mixta, formant parella amb l'aragonès Andrés Temiño.
3: La veritat que les expectatives doncs han sigut les que són, i el resultat, la veritat que molt contenta. Sí que és veritat que, òbviament, m'hagués agradat guanyar la final, però quan no és, no és, i al final jo no puc controlar el resultat. I sí que és veritat que vaig donar tot el que podia donar. I després, per mixtes, doncs molt contenta també. Vam guanyar la final del bronze.
2: Elia Canales afronta ara la temporada a la Copa del Món abans de centrar-se en altres competicions internacionals amb l'equip espanyol, com per exemple els Jocs Mediterranis al mes d'agost.
0: I avui recuperarem un espai on al Catalunya Migdia parlem de llibres i documentals esportius. Body volley! I couldn't tell you how I did it. A veure, Marta García, què és Jamie Vardy Untold?
4: Doncs és un documental centrat en la figura d'este jugador d'ara 39 anys, nascut a Sheffield, que repassa la seva insòlita vida. Va començar jugant a futbol com a aficionat mentre treballava en una fàbrica amb 20 anys, una fàbrica de pròtesis ortopèdiques. 5 anys després, fitxa pel Leicester City i ja amb 28 anys debuta amb Anglaterra per acabar guanyant la Premier, una fita de la que en este 2026 se compleixen 10 anys. El documental parla del canvi que experimenta la seva vida, de ser una persona senzilla, conèixer la família i l'èxit, però aquí no aconsegueixen canviar. Vardy d'una vida pot ser poc professional, però molt rentable sobre el terreny de joc. A més de mostrar també aspectes personals importants d'aquest documental, com per exemple quan descobreix que son pare és realment el seu padrastre. Les coses han canviat i ara el Leicester, després de 2 descensos consecutius, militarà en la tercera divisió. A més, Vardy ha consumat un altre descens enguany, amb el Cremonese italià que ha baixat a la Sèrie B. El documental de 90 minuts i estrenat amb motiu d'aquest 10è aniversari del títol de la Premier League del Leicester ja el teniu disponible en Netflix.
0: I acabarem repassant altres qüestions del dia. Marta, comencem pel motor.
4: Sí, perquè el campió de MotoGP, Marc Márquez, vol reaparèixer este cap de setmana en el Gran Premi d'Itàlia al circuit de Mugello, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. El tro de Cervera té hora este dijous per veure els metges del Mundial i espera que li donen el permís per disputar la 7ª cita de la temporada. Márquez està de baixa des de l'accident del 9 de maig passat en França, quan el va obligar a passar pel quiròfan per operar-se de l'espatlla dreta. I qui encara en té per a dies és el seu germà Àlex, subcampió, que també va passar pel quiròfan uns dies més tard per operar-se d'una fractura en la clavícula.
0: Doncs comencem i acabem amb motor i el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports, el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
5: Són les 3. Catalunya Migdia. Comencem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat que Zapatero demana ajornar la seva declaració pel cas de suposat tràfic d'influències, que es l'esquitxa de ple. Una petició que ja ha estat escoltada pel jutge, que l'ha d'escoltar en aquesta declaració i que ha retardat 15 dies la seva declaració. Estava prevista pel dia 2 de juny, és a dir, la setmana que ve, i finalment seran els dies 17 i 18 de juny. Aquesta petició arriba l'endemà que la filtració del sumari del cas. En aquest context hem sentit el predecessor de Zapatero com a president del govern espanyol, José María Aznar, insistint en la seva idea d'aquella frase que ja va dir fa temps, de qui pugui fer alguna cosa que la faci, en contra de Pedro Sánchez. Ha insistit i ha defensat que, efectivament, qui pugui fer alguna cosa que ho faci. També ens hem fixat en el pas al costat temporal de Jonathan Andic com a vicepresident de Mango. Això una setmana després de ser detingut en relació amb la mort del seu pare. I ens fixarem també en l'operació contra el cultiu i el tràfic de marihuana que ha mobilitzat avui 600 Mossos d'Esquadra a les comarques gironines. Tot això us ho hem explicat a aquesta hora. Què més podem afegir-hi, Joan Bota?
6: Doncs que Junts i Esquerra descarten sumar-se a una hipotètica moció de censura contra Pedro Sánchez, la líder juntaire del Parlament, Mònica Sales, demana al PSOE que s'expliqui amb celeritat sobre el cas Zapatero i la portaveu dels Republicans, Esther Capella, creu que el primer que ha de fer Pedro Sánchez és complir els acords.
7: La capacitat de convocar eleccions, òbviament, és de Pedro Sánchez. Nosaltres el tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas i que siga immediata.
8: Jo crec que el president Sánchez haurà de convocar eleccions quan arribi i esgoti el seu mandat, o en tot cas, primer que compleixi, que després, si vol, que convoqui eleccions.
6: A tot això, la Generalitat calcula que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins l'any 2029. El govern torna a endarrerir la data que va prometre Esquerra a canvi de l'acord d'investidura i ara admet que no tindrà aquesta infraestructura a punt fins d'aquí 3 anys. Anem ara al Palau de la Generalitat, Albert Prat.
9: Què tal? Bon dia. El govern ha mogut fitxa abans que Esquerra reobri el meló de la hisenda catalana al Congrés i ha presentat un pla per fer créixer l'Agència Tributària de Catalunya. A dia d'avui, al marge del debat polític, l'agència no està en condicions per gestionar el tribut més important i la consellera portaveu Sílvia Paneque ha anunciat la nova data perquè sigui factible.
10: El calendari és de 3 fases. L'última fase seria la gestió integral a l'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions tributàries vinculades a l'IRPF dels contribuents residents a Catalunya.
9: A banda de fitxar més personal, formar-lo i ampliar les instal·lacions, la portaveu ha admès que aquest calendari dependrà de l'acord del Congrés dels Diputats perquè Catalunya acabi recaptant l'IRPF.
6: També tenim novetats sobre el cas Elena Jubany. El principal acusat, Santi Laiglesia, demana més temps per presentar el seu escrit de defensa. La jove bibliotecària va ser llançada des del terrat del bloc on vivia el sospitós a Sabadell, segons fonts jurídiques, quan falten poques hores perquè expiri el termini per presentar el seu escrit de defensa. L'advocat de Laiglesia ha demanat una ampliació del termini per fer una contrapericial sobre l'ADN trobat al jersei d'Elena Jubany. A més, al·lega que necessiten temps per analitzar en detall la causa. La fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per Santi Laiglesia per aquest assassinat d'Elena Jubany. El cas es va reobrir, ho recordareu, fa 6 anys. I el pilot d'Iberia, que portarà en avió el Papa Lleó XIV de Madrid a Barcelona, ha explicat avui que intentarà passar prop de la Sagrada Família perquè el pontífex tingui una vista privilegiada de la basílica. Se'n diu Pablo Martínez Núñez, que com a creient ha dit que per ell aquest viatge és un regal.
11: Si tenemos suerte y la meteorología acompaña y está una de las pistas normalmente que se utilizan para la aproximación en Barcelona, si podemos coordinarlo con el control de tráfico aéreo, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Familia para que el Santo Padre tenga una vista especial.
6: Declaracions del pilot des de la seu de la Conferència Episcopal Espanyola a Madrid, on s'han donat més detalls del viatge del pontífex d'aquí uns 10 dies. Sobre la visita a Brianzo, el papa es trobarà amb una 80 de reclusos i dues preses li explicaran el seu testimoni. D'altra banda, avui el govern espanyol ha aprovat deduccions fiscals als patrocinadors del viatge del papa. I és que aquesta visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic, fet que permet activar els incentius fiscals.
5: Passant gairebé 5 minuts de les 3.
23: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
5: Des d'ara i fins les 4, amb la Neus Tomàs, directora adjunta del Diario Punès. Bona tarda.
12: Bona tarda.
5: La Júlia Miralles, politòloga i professora de la Universitat UPF. Bona tarda.
13: Bona tarda.
5: I la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda.
24: Molt bona tarda.
5: Tot bé?
12: Sí, ara pensava, si... És que ara me'n recordo. Els dos dies que ve el papa aquí,
5: sí,
12: ens toca tertúlia.
5: El dia 10 segur que no,
13: perquè farem programació especial i, per tant, canviarem...
12: Clar, no, era per si també teníem algun incentiu o desgravació. No, no? Si venim aquí, ens tocarà parlar del Papa, dic, igual tenim alguna cosa.
13: Què vols dir? Que no sabria no
12: contentes,
13: ser capaç?
12: Contentes.
13: Ah, només faltaria. Ah, no, miraré, igual sí que és un dimarts, eh?
12: Podem mirar.
14: Ara t'ho diré.
13: Sí, és dir, el dia 9 és dimarts, eh? 9 és dimarts, eh? És el dia que aterra, eh? I ja va a la catedral de Barcelona.
12: Llavors venim o no? Ja t'ho diràs.
13: Fa pinta que sí. Fa pinta que igual dimarts encara us toca, encara us toca. De moment, el que haureu de fer és escoltar qui ens ha de proposar el primer tema. Que ja sabeu que els dimarts és l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
13: No sé si també estàs interessada si et toca o no el dia del Papa.
15: Ai, mira, no sé. Jo, el Papa i tota l'Església, cremem-ho tot, saps?
13: Ui.
15: No sé.
13: Però aquest Papa, abans ho dèiem en una reunió interna que teníem per preparar aquest viatge, és un Papa que genera un punt de, anava a dir, conflicte, perquè els que en teoria estan en contra de l'Església potser veuen que en el discurs d'aquest Papa veuen reflectides algunes idees que els hi poden fer bona música, sí. I en canvi gent que habitualment està en contra de l'Església, no? Ara deuen pensar que... No?
15: Sí, ja passava amb el d'abans.
13: Sí, amb Francisco també passava.
15: Sí, però aquí el problema és el problema de fons, saps? De tota aquesta enganyifa, saps? No.
13: Però m'interessa mantenir...
15: L'enganyifa de fons.
13: Carlota, m'interessa mantenir unes bones relacions amb la Conferència Episcopal, com a mínim fins que passi aquest viatge, que hem de preparar uns quants programes especials i tot plegat, i no m'interessaria trencar relacions ara, eh?
15: La primera notícia és que la Carlota sabia que venia el Papa, ja té aquesta relació amb l'actualitat.
16: Sí, mira, perquè avui un amic estava buscant data per quedar i m'ha dit, quedem tal que ve el Papa. Dic, mira, doncs no ho sabia, eh? Vull dir que
13: doncs
16: això...
13: Bé. Sí. Doncs el tindrem aquí dos dies i mig, eh? El 9, 10 i 11, l'11 marxar cap a les Canàries. No pensaves parlar del Papa, eh? La teva
16: no, no pensava parlar això, del Papa, no pensava parlar del Papa. Avui us volia parlar de l'assetjador de l'artista Paula Bonet, que, bueno, que en realitat no és només l'assetjador de l'artista Paula Bonet, sinó que també és l'assetjador d'unes quantes dones més, no? Us poso un antecedent. Fa 7 anys que la Paula Bonet va patir, bueno, des de fa 7 anys, perquè això no s'ha acabat, l'assetjament d'un tal Víctor G. No tenim el cognom, eh? Però podem veure la foto del paio a internet, cosa que sempre està bé, perquè està bé veure la cara, saps? Que si te'l creus pel carrer o si no, està bé saber quina cara fa aquesta gent. Bé, doncs el senyor Víctor G. L'assetjava, no? De manera que ella la va obligar a alterar la seva vida, a canviar de local, a portar escolta policial, el paio li deixava missatges que afirmava com el violador, l'amenaçava de matar-la i esquarterar-la, bueno, saps? Anava a casa seva, picava... Bueno, una cosa com molt desagradable i molt terrorífica. El 2002 el van condemnar, però a tractament psiquiàtric, perquè es va considerar que tenia un trastorn, cosa que és bastant evident, i que llavors no podia anar a la presó. Aquí la cronologia se'n perd, perquè sembla que després va tornar i rompre el taller de la Paula i sí que el van condemnar a presó, però vaja, el van considerar culpable, en tot cas, d'assetjament de manera presencial i a través de xarxes, amenaces de violació, d'esquarterament i de mort, i de trencament continuat de mesures cautelars, perquè ja tenia ordres d'allunyament que incomplia sistemàticament, no? El cas és que fa poc ha tornat a sortir en llibertat i al cap de 10 dies de sortir en llibertat algú ha entrat al taller de la Paula Bonet, ho ha regirat tot, se li han dut una peça petita i, clar, sospitem, diguéssim, que és la mateixa persona. De fet, en un mitjà llegeixo que el paio ha tingut els pebrots de fer un post a Instagram amb una foto d'un martell i el text, un text que diu «La finalitat de l'agressió és el domini, no la destrucció». Bueno, a mi tot això m'inflama molt, saps? Vull dir que els protocols liles estan molt bé, eh? Preservem-los, però també necessitem que hi hagi intervencions més clares, contundents, directes, en casos com aquests, no? Perquè, o sigui, jo m'imagino la vida de la Paula Bonet, que ha de ser un infern pensant que aquest paio està qualsevol cantonada, no? Vull dir, com pots viure així, tranquil?
13: Jo vaig llegir la notícia ahir i també se'm van posar els pèls de punta, però tenim tres convidades per comentar-la.
14: Sí, la veritat és que probablement aquí necessitaríem un advocat o no, algú que ens expliqués de quina manera es pot modificar, no sé si és la legalitat o els sistemes de control, o no sé molt bé quina és la fórmula, perquè una dona no hagi de viure espantada, que és com deies tu, no? Com segurament viu la Paula i com viuria qualsevol que estigués en aquesta situació, però no és acceptable que algú hagi de viure així. El que no sé és com es pot resoldre des del punt de vista legal, eh? No ho sé.
17: Tot i que la normativa ha anat canviant molt, és cert que moltes vegades no és efectiva, no? És a dir, al cap i a la fi, la normativa contra la violència contra les dones pretén protegir les dones, i bé, últimament a més hem vist casos doncs, horrorosos que demostren que no està sent suficient. Segurament falta tota una part, diem a vegades, cultural, de formació, que també s'ha de treballar. Per exemple, a Catalunya, tot i tenir la mateixa normativa en aquest sentit, el Codi Penal és el mateix a tot Espanya, és de, si no la comunitat autònoma, de les comunitats autònomes on menys ordres d'allunyament es dicten, per exemple. Per tant, segurament a vegades hi ha una qüestió també de formació de la judicatura, no? De conèixer quines són les realitats, quines són les mesures més adients per un tipus de crims que, evidentment, no són els mateixos que qualsevol altre del Codi Penal i que l'element del masclisme s'ha doncs, de tractar com s'ha estat fent. Per això hi ha, diríem, jutges específics, no? Diríem, jutjats específics de violència contra les dones, però cal seguir, perquè aquest és un exemple de que no estem fent suficient per protegir les dones.
13: Perquè, a més, en aquest cas, és evident, és a dir, aquí no hi ha sorpresa. No. És a dir, és algú que ja ha demostrat que és reincident, que ho ha fet diverses vegades, que no només ho ha fet amb la Paula Bonet, sinó que ho ha fet amb altres dones, i que no ha mostrat cap mena ni de penediment ni de voluntat de no tornar-ho a fer. I llavors, davant de tot això, que continuï amb tota llibertat i que pugui entrar a la casa de la Paula Bonet, si és que ha estat ell o no, que continuï fent-li les amenaces que li fa a través de xarxes o en persona, clar, és a dir, dius, no hi ha manera d'evitar-ho, això. És que, clar, és que és un infern per la Paula i perquè qualsevol que se senti doncs, amenaçat per personatges d'aquest perfil que no han fet cap mena de mostra de penediment ni de cap mena de ganes de deixar de fer-ho.
12: Sí, perquè a més, com que s'ha apuntat que hi ha algun problema mental en aquest cas, però això, és a dir, pot ser algun tipus d'eximent en no sé quina sentència, però això no pot servir com a argument perquè no se'l pugui allunyar d'alguna manera de... Primer, d'una víctima que ja és reconeguda i com tu dius, d'altres. No? Mm-hmm.
18: El problema és que els índexs de reincidència són molt alts. No? Hi ha estudis que parlen de fins a un 41% d'índex de reincidència en assetjament a dones o en violència de gènere. I, per tant, clar, el tema és què fas amb aquestes persones. No? Avui parlem de la Paula Bonet, però la setmana passada vam haver de lamentar una víctima a Figueres, sí. Quan aquesta persona havia anat dos cops a l'hospital, em sembla recordar, sí. Aquella mateixa setmana, i a més, el senyor l'havien detingut i l'havien deixat anar. Mm. Aleshores, és evident que és una manera de funcionar d'alguns assetjadors el tornar a assetjar a les seves víctimes o a d'altres, no? I, per tant, el sistema de prevenció i el sistema penitenciari hauria d'estar preparat davant d'aquesta realitat que és molt, molt palmària, no? que és molt clara. I sembla que no ho està. És a dir, suposadament, perquè hem de dir suposadament, aquest senyor pot haver tornat a assetjar a la Paula Bonet i d'alguna manera això s'ha de prevenir.
13: Mm. El que és evident és que la Paula Bonet no pot viure tranquil·la ara mateix.
18: I això no, ni la Paula Bonet, ni tantes
13: sí, altres. Sí, tantes altres. Bueno, però ara utilitzem aquest exemple, ara, perquè parlem d'aquest exemple. Sí, però és evident que és un exemple d'una cosa que està passant de manera habitual.
17: No, i alhora és cert, per això, totalment d'acord, diríem, les mesures no estan sent suficients. El cas de Figueres era el pitjor que hem vist recentment, però també és veritat que hi ha eines, per exemple, en les condemnes, les persones condemnades per agressions sexuals que segueixen tractaments a la presó, l'índex de reincidència és molt baix. Mm. Per tant, sí que hi ha elements que funcionen, però evidentment hi ha qüestions que no estan funcionant. Cal seguir avançant, perquè el que no pot ser és que, diríem, el cas de Figueres és una cosa que no hauria d'haver passat mai a la vida, com és el de la Paula Bonet.
18: Per exemple, la setmana passada, quan en parlàvem, no, jo vaig buscar també les dades. A Catalunya només funcionen 80 polseres de seguiment, i quan parles amb advocades de violència de gènere et diuen és que és molt difícil que aconseguir que un senyor assetjador li posin una pulsera. Bé, doncs això no hauria de ser tan difícil, perquè si aquesta persona surt al carrer, que està bé, és a dir, el sistema penitenciari hauria d'estar fet i pensat perquè la gent es pugui reinsertar en la societat. I, per tant, si pot haver una mesura de seguiment d'aquesta persona, malgrat és veritat que és coartar la seva llibertat, però bé, en tot cas, si tens un historial, no? Doncs hi ha unes mesures que et poden permetre que et segueixin i que tu et reinsertis tranquil·lament, si és que vols fer-ho. No?
17: El que és evident és que la xifra de dones mortes per violència contra les dones l'any 2026 a Catalunya, ja no parlo ni d'Espanya ni d'altres països, és absolutament inacceptable, diríem. Totes les mesures són insuficients. Mm.
13: Doncs és el tema que ens proposava la Carlota Gurs. Carlota, gràcies, bona tarda.
1: Sí, a vosaltres.
13: Pràcticament un quart de quatre, fem una pausa i de seguida entrem en matèria als temes del dia, que avui, una vegada més, com tota aquesta setmana i l'anterior, està marcat per aquest cas Zapatero.
23: Catalunya migdia.
19: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
20: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
21: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
20: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
21: Amb el suport de Bonpreu Esclat. Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
22: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
21: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
22: Fes del Palau el teu ritual.
24: Arturito Pomar tiene 11 años y es además un maravilloso jugador de ajedrez.
25: Van descobrir que era un superdotat.
26: De nen prodigi a geni oblidat pel franquisme.
28: Portava molta tensió emocional, nits sense dormir. Lo van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
26: El petit paó. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
29: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
23: Catalunya migdia. Tot costa.
30: La temporada del 10.
31: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
32: Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
31: 10 temporades ja.
33: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
34: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
33: Per molts anys i que en feu molts més.
23: Som 3CAT.
35: Catalunya Ràdio.
23: Som
35: 3CAT.
13: Passant dos minuts d'un quart de quatre de la tarda, som al Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Júlia Miralles i la Mònica Sabata. S'ha ajornat la declaració davant del jutge de José Luis Rodríguez Zapatero. Ara serà els dies 17 i 18 de juny. Estava prevista per la setmana que ve, el dia 2, però els advocats de l'expresident espanyol ho han demanat aquest matí a l'Audiència Nacional per poder preparar millor la seva defensa. I és que ahir a la tarda es va filtrar el sumari de la causa plus ultra, 4.000 pàgines i desenes d'informes que ara els advocats de Rodríguez Zapatero volen estudiar-se en profunditat. El sumari, que, com dèiem, vam conèixer ahir a la tarda, es referma en el que ja deien els informes de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals, la UDEF. És a dir, que Zapatero estaria al capdavant del suposat tràfic d'influències en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Aquesta hipòtesi del jutge Calama s'ha anat estenent a un entramat d'empreses instrumentals, algunes suposadament vinculades a l'expresident i d'altres al seu amic Julio Martínez Martínez, i amb branques en el mercat de l'or, el petroli, a Veneçuela o a la Xina. Ara bé, aquest ajornament en la declaració de Zapatero, 15 dies, pot ser que se li faci encara més llarg al govern espanyol, que deporta ja fa dies que diu que cal esperar les explicacions que l'expresident donarà davant del jutge. Pel govern, això sí, el sumari no ha aportat res que els faci canviar d'opinió. Avui mateix els ministres Elma Saiz i Òscar López han tornat a fer evident la seva confiança en Zapatero i han tornat a dir que ni moció de confiança ni eleccions.
36: Respeto absoluto a las declaraciones del portavoz del PNV, aunque pues no se comparten. Le voy a decir la vocación de un gobierno que pretende cada día mejorar la vida de la gente y esa es la acción de este gobierno y esa es la que vamos a hacer hasta el último día que acabe la legislatura.
37: El gobierno va a seguir peleando. El camino no es rendirse.
13: Quedem-nos amb la primera part, el sumari que vam conèixer ahir, totes les informacions, les fotografies de les joies que t'han aixecat a polseguera. No sé què us sembla tot plegat.
14: Jo, No m'he llegit tot el sumari, però suposat són 4.000 folis, sí que em vaig llegir l'auto i he llegit algunes coses del sumari, i més tot el que els companys de tribunals, des d'aquí tota la solidaritat a totes les seccions de tribunals i tots els mitjans que porten des d'ahir cremant-se les pestanyes llegint.
13: Aquí hem fet una mena de joy venture. Hem cedit redactors d'altres seccions per partir el sumari, perquè a 4.000 pàgines els pobres de tribunals pararien bojos.
14: Sí, sí. Bueno, ja, nosaltres t'he de dir que, parèntesi, el diari ja fa temps que ho fem, perquè en aquests sumaris és tan important la visió del company d'un company de tribunals com un d'economia. I, tant, ja estem acostumats a que en aquestes lectures col·lectives doncs hi hagi companys de tribunals d'arreu d'Espanya, perquè els de Madrid sol no arriben, i després gent d'economia. Bé, dit això, jo crec que... jo vaig fer una cosa que va ser escoltar-me la darrera entrevista que ha concedit a l'expresident Zapatero, que va ser a Carlos Alsina, a finals de març. Un altre parèntesi, trobarem a faltar les entrevistes d'aquest periodista, perquè crec que se les prepara molt bé i donen molt bon resultat.
13: I ha anunciat que deixarà el tram informatiu del seu programa Más de Uno a partir del setembre.
14: Doncs en aquesta entrevista, que se li pregunta per algunes d'aquestes empreses, que no totes, perquè algunes no es coneixien, no? Ell hi ha un moment que diu que és víctima d'una mena d'operació política i que la seva trajectòria ha estat impecable. D'acord. Doncs jo, sense saber si els pagaments que ha rebut ell personalment o l'empresa de les seves filles per part d'algunes d'aquestes empreses, una d'elles, que jo crec que és la més sospitosa, sense seu i amb un sol treballador, no? Sense saber si aquests pagaments van ser correctes per feines encarregades correctament i per tant, que podrà explicar-ho, que no ho sé, crec que la seva trajectòria ja no pot dir que és impecable, perquè més enllà de la derivada judicial, que això serà llarguíssim i ja veurem en què acaba, jo crec que la relació entre el president Zapatero, determinades empreses, que són algunes de les que surten al sumari, i, per tant, determinats negocis i el que s'espera d'un comportament ètic del que ell feia gala i molta gent hi creia, crec que això serà molt difícil de revertir. Un company meu deia, tu no pots ser Mujica al matí, no? El president Pepe Mujica, i al vespre està fent determinats negocis, per legals que siguin. I crec que tampoc l'argument no pot ser és que Felipe González i José María Aznar han fet negocis similars, molts més i amb més diners. A mi això no em sembla un argument. O sigui, l'argument no pot ser si algú ha fet més negocis o menys, o si el president et cau, o l'expresident, en aquest cas, et cau millor o pitjor. Jo crec que no. I, per tant, en el cas de Zapatero, crec que el que costa més d'entomar per part de votants, no només socialistes, sinó doncs gent progressista o fins i tot independentistes, pel paper que va tenir en les negociacions, per exemple, amb Junts, doncs costa d'entendre, costa molt d'entendre, i per això crec que ha creat més sorpresa. I del que he llegit jo fins ara, crec que el que ha d'explicar molt bé és aquests pagaments, a què responien, i sobretot si... el tràfic d'influències és molt difícil, això tots els tribunals t'ho diuen, no? Però encara que no hi hagués el tràfic d'influències, quin tipus de relació tenia amb aquestes empreses?
17: Sí, efectivament, bé, hi ha diversos també delictes, no, que podrien imputar-se-li segurament. Jo crec que la qüestió clau és la que apuntava la Neus, és a dir, en política... La línia de l'ètica no té per què ser la del Codi Penal. Per mi la línia de l'ètica política ha d'estar molt abans del Codi Penal. I jo crec que aquí és cert que a vegades, bé, la corrupció, normalment parlem d'escàndols de corrupció, no? Per tant, tenen ràpidament aquesta lectura. És cert que hem vist unes fotos d'unes joies que jo personalment no sé d'on venen, no sé quin preu tenen, no sé... diríem que segurament moltes vegades fem tots conjectures fàcilment... amb poca informació, no? Evidentment, jo tampoc m'he llegit el sumari i també no està molt clar quin nivell d'informació hi ha sobre

0: internacional, però bé, en tot cas.
1: És cert que en aquest país hem vist, diríem, casos de lawfare evidents a molts nivells diferents, no? És a dir, els hem vist segur amb el procés, els hem vist a l'Ajuntament de Barcelona infinits, vinculats a Podemos, però això ens ha de fer ser menys exigents amb l'ètica política. Clar. És a dir, en aquest cas sembla evident que si Zapatero no ha de respondre davant del Codi Penal, i això ja ho veurem, i segur que serà un procés llarg i sortirà molta informació, jo crec que davant de l'ètica política totes les informacions que surten apunten a que està claríssimament suspès. El que és inacceptable és que qualsevol càrrec públic, inclòs per descomptat el president o expresident d'un govern, faci servir els seus contactes per fer negocis. Per tant, aquí podríem parlar en tot cas també doncs, de les normatives, de les incompatibilitats. Jo crec que tenim una norma d'incompatibilitats que no serveix, que a vegades persegueix el petit funcionari i li fa la vida impossible, i en canvi veiem aquests casos, però el que és evident és que, diríem, s'hauran de donar explicacions davant del jutge, però davant de la ciutadania, a mi em costa de creure la veritat que Zapatero sigui capaç, diríem, de netejar l'atac en la seva credibilitat que ha generat les informacions dels últims dies.
2: Jo crec que aquest cas ens alarma molt a tots perquè del president Zapatero, diguem-ne, en teníem com un concepte bo, no? Se li havia construït un perfil que era un home bo. Un home que, no, fins i tot durant el procés, doncs, va mediar perquè els presos poguessin, no, rebre l'amnistia, etcètera, etcètera. I, per tant, ens alarma molt veure el que estem veient en les portades dels diaris perquè no teníem aquest concepte d'ell. O almenys no l'havíem construït, no? Potser amb d'altres polítics.
3: No, ell tampoc l'havia construït,
2: ell,
3: tot el
2: ell
3: contrari.
2: Ell segur que no l'havia construït, però...
0: De fet, havia treballat per construir-se el perfil contrari.
2: Exacte. Vull dir que, així com d'altres polítics, doncs potser era més fàcil construir-se doncs, el perfil de corrupte, no? En aquest cas, no l'havíem fet, no? Per tant, partint d'aquí, crec que és evident que tot ens alarma molt. Perquè avui veure les joies a les portades dels diaris, doncs, ostres, no ho sé, a casa vostra no ho sé, però a casa meva segurament mai, bueno, segurament no, segur, mai hi haurà una herència d'aquest tipus. I, per tant, això és fàcil de comprovar, perquè al final, si són una herència, entenc que el dia que vagin a jutjat trauran el testament i diran la tieta fulaneta o la mare d'aquesta o la mare d'ell, doncs ens van deixar aquestes joies en herència, no? Això és fàcil, és fàcil, són dades, no? Vull dir que avui, preguntat al senyor portaveu, no sabia si hi havia dades o no hi havia dades. Per tant, hi haurà coses que seran més fàcilment demostrables o altres, però, que d'altres, però crec que se li farà llarg a molta gent. Se li farà llarg al govern de Pedro Sánchez, però també se li pot fer llarg a Zapatero, malgrat ha estat la seva defensa qui ha demanat que s'ajorni la declaració, perquè si els 4.000 folis van generant notícies dia rere dia, doncs fins que no arribi el 17 i 18 de juny, pot sortir de tot i més. I pot sortir de tot i més perquè, entre d'altres, Aznar ja està dient quien puede hacer que haga. No? I, per tant, aquí hi ha un sainet alimentat, perquè és evident que el PP i Vox tenen ganes d'eleccions, o el PP, sobretot, té ganes d'eleccions, i, per tant, tothom abonarà el que hi pugui haver. Jo sempre acabo dient una mica el mateix. La línia entre la diplomàcia corporativa i el tràfic d'influències és molt fina. Extremadament fina. I, per tant, seria interessant que d'una manera o d'una altra això es regulés. Perquè expresidents n'hi haurà sempre. Sí. I exdirectius n'hi haurà sempre.
0: Sobre un fil que estirava la Mònica. Hem sentit com des del govern espanyol s'assegura que no, que l'objectiu és acabar la legislatura i que aquí ningú no es planteja avançar eleccions, però des del Partit Popular és evident que l'estratègia és atacar els socis d'investidura de Pedro Sánchez per intentar que li retirin el suport, sobretot després que el PNB el diumenge deixés entreveure que per ells també era una irresponsabilitat intentar estirar la legislatura fins any 2027, és el que va dir Aitor Esteban. Avui Alberto Núñez Feijóo ha dit directament als socis del PSOE que no donin més aire a un govern que ell considera que està demostrat que està esquitxat per la corrupció.
4: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
0: I, com deia la Mònica, Feijóo ha comptat amb el suport de José María Aznar. Ahir va reaparèixer per recuperar aquella frase que ell mateix va utilitzar l'any 2023 i a través d'un vídeo de les xarxes socials. No ho diu exactament així, però ha tornat a utilitzar allò de qui pugui fer alguna cosa que la faci.
5: En esta situación insostenible de España...

0: Esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
1: Ciudadanos responsables y comprometidos con nuestro país.
2: Jo no sé si és molt intel·ligent per part del senyor Feijóo atacar al PNB i a Junts si el que vols és convèncer-los de que deixin caure el govern. És a dir, fins ara no li ha funcionat aquesta estratègia.
1: Com a mínim perquè li donin suport a una moció de censura.
2: Sí,
1: això
2: però,
1: és evident, perquè Junts per Catalunya ha tornat a dir
2: evident,
1: que no.
2: Evident.
1: I el PNB també.
2: I primer, el PNB està governant amb els socialistes allà, el president Puigdemont encara no està aquí, per tant, si li han d'acabar donant suport, que no sé si ho faran, ara encara no. Però em semblaria com més intel·ligent plantejar-ho, doncs no sé, no sé si és convidar-los a una reunió, si utilitzar, com abans parlaves de la diplomàcia, no? Doncs en aquestes, com va passar ja l'anterior moció, no? Doncs sempre hi ha persones en els partits que poden fer aquest paper de xerpa, no?, en les negociacions per anar explorant. Per tant, no em sembla que atacar el PNB i Junts sigui l'estratègia en fi, que millor li pot funcionar al PP. Dit això, home, tu abans deies que se li farà llarg a tothom, també al govern, perquè quan escoltava abans la portaveu, la raó d'un govern és poder governar. I aquesta pregunta jo crec que en algun moment, allà a la Moncloa o a Ferrar, d'on sigui, se l'han de fer. És a dir, estàs en condicions de poder governar o no? Jo crec que cada cop és més difícil, perquè una cosa és que Junts no doni suport a una moció de censura i una altra és que t'ajudi a governar, i està clar que això no està passant. El PNB, doncs, a poc a poc va marcant distàncies, tenen les eleccions municipals, allà tenen les diputacions forals, per tant, bé, doncs no, segur que no, que lluny d'anar-li facilitant la vida, probablement no, se la complicarà al govern i se la complicaran una mica tots, no?
3: Que passa és que és normal que el PNB o que qualsevol partit pugui prendre distàncies, però també sabem en aquest país com fa els informes l'UDEF. És a dir, hem sentit barbaritats de l'UDEF que després han quedat en molt poquet, no? I els partits independentistes catalans, diguem-ne, la lliçó ja la tenen apresa, no? I per tant, clar, del que estem veient ara, el que pot acabar passant al final del procés, que serà molt llarg, doncs ja veurem en què finalment acaba aquesta causa. Això és motiu, és a dir, el que estem veient ara en aquests moments, en aquests 4.000 folis i de l'informe de l'UDEF, és motiu per fer caure un govern i convocar eleccions? Doncs veient el panorama que hi ha de futur, diguem-ne, jo, si fos el PNB, doncs segurament em retiraria i seria prudent, però tampoc marcaria, forçaria res, no?, en aquest sentit.
4: I deixant clar, com he dit abans, que crec que s'ha de ser absolutament implacable en exigir explicacions amb l'ètica política amb tothom, caigui qui caigui i sigui qui sigui la persona acusada en cada cas. Però també deixeu-me dir que em sembla que no hem d'oblidar que és com a mínim... diríem que crida l'atenció sentir líders del Partit Popular parlant d'aquesta manera de la corrupció.
2: A la sentència de Gürtel, el primer.
4: Exacte. A la sentència del cas Gürtel, recordem que el Partit Popular, l'únic motiu pel qual no va ser com a partit polític condemnat per delictes de corrupció és perquè la llei no ho permetia en aquest moment. Per això va ser condemnat només a títol lucratiu, és a dir, que es va endur diners, es va beneficiar de la corrupció. Per no parlar, diríem que aquí sí que hi ha hagut casos de finançament irregular del partit, de campanyes polítiques del partit, o d'aquest M. Rajoy, que tothom ha semblat, no?, tota la judicatura, que no trobava motius pel qual havia d'estar relacionat amb Mariano Rajoy en els papers de Bárcenas.
3: Que, a més, Aznar és un personatge, no?, em sembla que no, la frase diu ciudadanos ejemplares o algo així, no? És un senyor que ens va abocar a una guerra, és a dir, ja no cal parlar de corrupció, però és un senyor que ens va abocar a una guerra amb els peus a sobre de la taula, no?, quasi, quasi. Per tant, doncs no sé si això tampoc és un ciutadà, no?,
4: sí,
3: molt exemple.
4: Sí, que ningú li havia de dir si podia conduir begut o no.
2: No, jo crec que en el cas de Zapatero hi ha un nom que ens hem après tots, el Julio Martínez. Sí. Julito, que no sé en quin moment es va decidir que aquest senyor, suposo que deu ser, no sé, un àlies que utilitza. No? Bueno,
1: però en Madrid utilitzen molt aquests diminutius a vegades, eh?
2: Sí, no sé, bueno, en tot cas, aquest senyor...
1: Sabent de premsa esportiva, que és... Antoñitos... Ja. Sí, sí, aquests
2: doncs el senyor Julio Martínez Martínez és... Jo crec que és la peça fonamental i el problema principal que té Zapatero a l'hora de poder-se explicar, perquè, clar, un senyor que és... amic teu, però que, en fi, pot passar que algú que tu pensis que és amic teu en realitat està treballant-se aquesta amistat per un interès espuri, no? Això pot passar i és normal que la gent que té tant poder doncs al voltant tinguin gent que pot tenir uns interessos que vagin més enllà de la pura amistat. Per tant, ja veurem com s'explica Zapatero. Però aquest senyor, per exemple, això que hem vist avui, que tingués unes llibretes on apareixia informació política rellevant de, per exemple, de com portar determinats polítics venezolans a Espanya, no? És estrany, perquè què pinta un empresari tenint informació en principi confidencial o de la que mouen només informació reservada entre estats, tenint ella aquest tipus d'informació. Per tant, quan diem que això serà llarg, és que primer hi ha una causa, hi ha una part que encara és secreta, que és la que, segons sembla, està investigant també totes aquestes més ramificacions venezolanes, la part aquesta dels Estats Units. Per tant, és una causa que nosaltres ens estem fixant molt en Zapatero, perquè és el que toca, però que va molt més enllà. I per
3: de fet, aquí l'han obert perquè venia als Estats Units.
2: Exacte, exacte. Dels Estats Units de Bin Laden, no dels Estats Units de Trump, que també és una de les coses que havia circulat inicialment. No?
1: De Joe Biden, eh? De Joe Biden. És que has dit
3: Bin Laden.
2: Ai, de Biden, perdó.
1: No, sí.
2: Ai,
1: perdó. És que has dit dels Estats Units de Bin Laden. Sí, sí, no, per això.
2: He fet un... Sí. No, de Joe Biden. Llavors... Quan tu, Júlia, explicaves molt bé, que la Júlia és una experta en això, potser els nostres oients no ho saben, però és una experta en transparència i en lluita contra la corrupció, podem dir així. Quan tu deies, clar, el que estem veient és com funciona la relació entre el poder econòmic i polític d'una manera molt matussera, no? Sí, és així. I per això la decepció és més gran. Per això la decepció és més gran. I jo insisteixo, que pugui ser legal no vol dir que sigui ètic. O moralment ha de poder ser reprovable. Sobretot si tu has estat donant lliçons.
4: Totalment.
3: I després... anava a dir, el problema és que tot el que hi ha al darrere, diguem-ne, de la manca d'ètica, del fet de que pugui ser reprovable, no? Que sigui moralment acceptable, etcètera, etcètera, crec que en el moment que estem a l'estat espanyol i a Europa en general, tots aquests discursos que van aquí sota, no? I les crítiques del tots els polítics són corruptes, tothom es fot calés a la butxaca, que això ho sents al carrer cada dos per tres, sempre alimenten el mateix, que és l'extrema dreta. I sempre alimenten els discursos que en aquests moments està fomentant l'extrema dreta. Per tant, diguem-ne, no? Anem alimentant.
2: Clar,
3: allò
2: però els experts contra... en transparència. La Júlia, l'altre dia llegia un article que val la pena escoltar-lo molt, el Joan Linares, no?
4: Sí.
2: Un expert, va portar l'oficina antifrau a la Comunitat Valenciana.
4: Molt perseguit per la feina que ha fet.
2: Molt perseguit per la feina que ha fet, perquè, a més, va fer una feina molt lloable a l'oficina antifrau d'allà. I, clar, ell explicava, escolta... els que hi ha, no deia els experts, però bueno, s'entenia, fa temps que reclamem que es pugui d'alguna manera establir què poden fer i que no els expresidents, no? Jo, personalment, ja sé que alguns doncs, arriben a aquesta figura d'expresident a una edat que no és la que hi va arribar doncs, el president Pujol o el president Felipe González, i, per tant, han de poder tenir una trajectòria professional. No dic que no. Ara hi ha coses que ho sento molt. Ets una institució. No ets només tu, representes a una institució. Hi ha coses que no haurien de poder fer.
4: Jo estic totalment
3: d'acord. Per això jo abans apostava perquè això es reguli.
2: Yeah.
3: És a dir, quan el president... Ara poso un exemple per edat, eh? No perquè tingui res a veure amb corrupció. Però quan el president Aragonès, amb 40 anys, deixa de ser president, ell serà president tota la vida, perquè és la institució. Però, clar, amb 40 anys... Li has de poder continuar treballant, però li queden 25 de vida laboral, sí, diguem-ne, com a mínim.
2: Però en el seu cas...
3: No?
2: En fi, si fa alguna cosa malament, doncs espero que algú ho sapi i ho puguem explicar. Però en el seu cas sabem que es dedicarà a portar una empresa que està en el sector turístic, hotel i no sé què. Per tant, ja sabem què fa. El dubte és quan es dediquen a fer això que deies tu, no? La frontera entre lobista i tràfic d'influències i que, per tant, parlant en plata, no saps què estan fent.
3: Sí, però, sí, però que els telèfons, diguem-ne, de qualsevol president... Hi ha molts contactes, clar. Això ho sabem. Mm. Facin...
2: Per haver estat presidents,
3: facin,
2: el tenen, eh?
3: Per haver estat presidents, és a dir... Però també passa amb... No sé, per posar un altre exemple que no té res a veure amb la política, també passa amb els rectors de les universitats. És a dir, qualsevol que ha tingut un càrrec rellevant o qui ha sigut president de la Corpo, no?, o qui ha sigut president del grup Godó, m'és igual. O
2: que arribarà director d'informatius. No?
3: Espera que arribarem al president d'informatius.
5: Bueno, és evident que com a cap d'informatius tinc alguns telèfons que no hagués tingut. Que no hagués tingut si no ocupés aquest càrrec, evident.
3: Però això ens passa a tots. La Júlia també té telèfons, o jo tinc telèfons aquí, que els tinc per les feines que he desenvolupat i pels contactes que he anat tenint. A algú li poden interessar els contactes que jo tinc al meu telèfon? Segur que sí. Segur. I jo sóc molt mindundi, diguem-ne, al costat de tots els que estem dient. Però és evident que les agendes... Jo una vegada, quan treballava a un Escocat, vaig conèixer un senyor d'una entitat bancària que em va dir, tu has d'entendre que existeix una ciència que segurament no n'has sentit parlar mai. I li vaig dir, ah, sí, perdoni, disculpi, expliqui'm de quina ciència estem parlant. I em va dir, la contactologia.
5: Tenir contactes, no?
3: I és tenir contactes. I els contactes, al final, es paguen, es valoren, no? La cosa és, si tu els utilitzes bé o els utilitzes malament, no? I quan has tingut un càrrec com president del govern espanyol, doncs això és molt delicat.
4: Mm. No, i jo crec que, diríem, és molt interessant amb tot el que comentàveu, com s'ha d'enfocar la regulació. Jo crec que una regulació estricta amb l'ètica política ha de partir també, diríem, d'una anàlisi doncs, sossegat i en profunditat. Per exemple, hem de deixar els arguments de l'antipolítica i potser un expresident del govern no ha de poder treballar de res i no ha de poder cobrar de res més en tota la seva vida laboral, però, esclar, llavors li hem de pagar una paga pública. Clar. I segurament ha de ser una paga, doncs, correcta al nivell d'un expresident d'un govern. Bé, jo crec que el debat sobre la regulació de la corrupció no és fàcil.
5: No.
3: No, perquè llavors ve el debat de... Sempre tenen la pagueta.
5: Sí, per això. També hi ha qui diu que els polítics cobren massa poc, perquè això fa que els que són realment molt brillants no vulguin anar a la política, sinó que prefereixin quedar-se a l'empresa privada perquè no se sotmeten a aquesta... diguem-ne, el fet que es miri fins a l'última lletra del patrimoni que tenen, si s'han enriquit, si no, una exposició pública que des de la privada no tenen, i per això fa que els més brillants no vagin a la pública i prefereixin quedar-se a l'empresa privada perquè això, perquè no els hi surt a compte, entre cometes. Si,
2: I
5: aquí diu que si cobressin més, potser seria més rendible o els hi seria més
2: i per,
5: atractiu.
2: I com deia la Júlia, perquè després, per tornar a la privada, en alguns casos, no sé, és molt enginyers, arquitectes, és complicadíssim. Mm.
4: També és cert, només que els sous públics, això m'agradaria dir-ho, són molt variats. Sí. És a dir, és cert que un ministre cobra uns 80.000 euros i que a vegades un alcalde, no? Avui mateix Xavier Trias deia que hi cobrava 120.000 euros quan era alcalde.
2: Era l'alcalde d'Espanya que més cobrava. Però, per exemple, un dels sous més alts a l'administració, que potser la gent no ho sap, i molt preuat, per cert, és el de president o presidenta de Paradors. Molt més que el president del govern.
5: D'aquí 17 minuts seran les 4. Fem una pausa i de seguida continuem amb un altre tema.
6: Catalunya migdia.
7: El balcó gastronòmic és un lloc...
8: Què bo?
7: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
8: Parella, què us podem partir?
7: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona. Ocasión
9: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
10: Ja m'entens.
11: Un programa d'un altre gènere.
10: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
11: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
12: Amb David Ávila.
11: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya migdia.
14: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olor. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
15: Molt bé.
14: Arribarem a tot?
15: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
16: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
17: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
18: Bon Preu i Esclat.
19: Tota comunitat necessita un cor.
20: Un cor? Per què?
19: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
20: I reforçar la identitat?
19: Esclar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
20: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
21: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
22: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
23: Tots els marroquins roben.
24: Ens treuen treball.
25: Com a trans, et veuen com un monstre.
26: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
27: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
28: Una soledat, la gent gran.
29: Són gent que ruben.
30: Paràsit. Marimatxo.
31: Però existir solo.
32: Terroristes.
33: Ve a menjar plàtans.
34: Tot això és odi.
35: Aturem-lo.
36: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
12: Catalunya migdia.
37: Evitem el soroll.
38: Ens allunyem de les estridències.
37: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
38: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
12: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
37: Un informatiu sense presses.
38: Per donar context als grans titulars.
12: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3Cat.
11: Som 3Cat.
5: D'aquí a 12 minuts seran les 4 de la tarda. Seguim al Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Júlia Miralles i la Mònica Sabata. Hem parlat sobre aquest cas Zapatero, però avui el Ministeri de Consum ha bloquejat les pàgines web de plataformes d'apostes de prediccions, com ara Polymarket i Calxi, perquè operaven sense llicència de joc a l'estat espanyol. Són plataformes que fan apostes sobre prediccions, ja siguin resultats electorals, indicadors econòmics, resultats esportius o fins i tot guerres i operacions militars. Ara mateix, per exemple, pots apostar si Pedro Sánchez continuarà al càrrec de president del govern el 30 de juny. D'aquí una mica més d'un mes. El govern espanyol recorda que els mercats de predicció estan considerats jocs d'atzar perquè es fan apostes sobre resultats incerts i, per tant, cal tenir una llicència específica. Ara el Ministeri de Consum els ha obert un expedient i, mentre resol aquesta investigació, els ha bloquejat el web. Saludem a Sílvia Pardo, que és presidenta de la secció de Dret de Consum del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Senyora Pardo, bona tarda.
39: Bona tarda.
5: Com funcionen aquestes plataformes de prediccions?
39: Doncs mira, en el cas de les dues plataformes que ha bloquejat amb mesures cautelars el Ministeri, estàvem parlant d'Amelia Market i Calxi, són un mercat de predicció, i aquí entra una mica el debat, no? Si estem davant d'un joc o d'un producte financer, no? Perquè és una mica entre els dos. Aquí l'usuari que entra, on no hi ha una identificació prèvia, el que té que fer és fer uns ingressos dels diners, no? Ho pot fer amb targeta bancària, ho pot fer amb una transparència, o també ho pot fer amb criptomonedes, no? Aquí és on entra també el tema més delicat. Llavors, pots ficar una pregunta, no?, aquesta predicció, no?, tema d'eleccions, tipus d'interès, etc., inclús de guerres. Una vegada ja has fet aquesta pregunta, no?, comences a interactuar amb altres usuaris, que és el que t'interessa realment, perquè si aquesta aposta que has fet o aquesta predicció és molt, molt assídua, tindràs més gent que vulgui comprar el teu sí o el teu no. Mentre dura aquesta aposta, tu el que estàs fent és comercialitzar aquestes respostes, que normalment és el sí i el no, no hi ha més. I aquí som on pots treure els beneficis, no? Quanta més gent pugui apostar, més rentabilitat tindràs per aquella aposta. Això és el que dona fruit, és que puguin entrar doncs, màfies, etc. I és un mecanisme també de blanqueig de diners. Mm.
5: Quina diferència tenen amb les plataformes típiques d'apostes en línia, en la que hi ha molta gent que aposta, per exemple, a quin serà el pròxim gol en un partit de futbol?
39: Pues, primer de tot és la normativa, no? Les apostes que coneixem, la casa d'apostes que coneixem, està sota la normativa espanyola o qualsevol normativa estatal dels altres països europeus. Primer tenen una llicència, és a dir, que si hi ha una fallida, tu, pues, aquella cartera que pots tenir amb els teus diners, recuperes, no?, aquelles inversions, aquells diners. El segon és que tu, en la típica plataforma de jocs d'atzar, el que estàs interactuant directament amb la casa. Són ells qui fixen el que val aquella quota, no? I, en canvi, en aquestes plataformes que són mercats de predicció i també amb un vertent financer, el que estàs interactuant és amb la resta d'usuaris. Són ells els que fixaran el preu del valor d'aquella resposta. Llavors, bueno, per això entrem aquí una mica en mercat financer. I el tema també és el risc, no? El risc que tens d'aquella valet, si no pots entrar, no recuperaràs mai aquella inversió, aquells diners que tens, i no tens tampoc, com aquí tenim a Espanya, la Comissió Nacional de Mercat de Valors, que estigui darrere i que d'alguna manera doni aquella garantia, no?, a l'usuari.
5: Hi ha qui diu que poden arribar a manipular, per exemple, els preus d'un producte per interessos d'aquestes plataformes.
39: Sí, evidentment. Si tu fas una aposta molt gran en una de les respostes, és a dir, per al sí, i hi ha molta gent que aposta per això, pots influir en els preus de mercat, pots influir en una tendència política, en unes eleccions, i pots influir també doncs, en possibles inversions d'un estat. És a dir, si hi ha algun... Doncs, pot ser una persona amb molts diners, un milionari, o el que dic, màfies, que inverteixin molt per un resultat en concret, això pot ser que determini el resultat i que la gent doncs, es decanti per una resposta o una altra.
5: I, per tant, acaben manipulant l'opinió pública, per exemple, sí, davant d'unes eleccions.
39: Evidentment. Molta gent creu que això són mercats d'informació i realment no. No hi ha cap control d'informació previ per cap organisme.
5: N'hi hauria més? És a dir, el govern espanyol pot tenir algun altre que pugui també intervenir com ha intervingut aquestes dues, o de moment amb aquestes dues ja estaria pràcticament ocupat el mercat?
39: Aquestes dues són les més importants. Hi ha d'altres països, però aquestes són les que més s'estan movent, tant dins de metaversos, inclús dins del jovent. El tema més important, també per al que ha entrat el Ministeri de Consum, és que no té els controls previs que pot tenir una plataforma de joc d'atzar que tenim doncs, a Espanya, no? És a dir, tu quan entres hi ha una identificació prèvia. Mira que aquella persona no sigui un menor d'edat, que no hi hagi una discapacitació, és a dir, que no hi hagi una sentència, per exemple, que sigui el que entenem com pròdig, no? Que no pugui doncs, dilapidar el seu patrimoni. Tot això fa aquest control previ que aquestes plataformes no ho fan. És a dir, bueno, tenim aquestes diferències i de moment aquestes dues són les que més problemes han tingut, entre queixes, reclamacions de persones que l'han utilitzat i han perdut grans quantitats de diners.
5: Una altra cosa és si bloquejant les pàgines web s'aconsegueix l'objectiu, no? Perquè si canviant la VPN o buscant alguna manera alternativa d'entrar en aquestes pàgines web, com si no estiguessis entrant des de l'estat espanyol, pots sortejar, entre cometes, aquesta intervenció del govern. Vull dir que aquesta és una altra derivada, no?
39: No, i evidentment ara mateix encara es pot entrar. Hi ha aquest bloqueig de mesura cautelar, però no tindrà constància fins uns 7 o 8 dies. És a dir, que si ara la gent pot entrar amb tota la publicitat que s'està fent, hi poden entrar. Però és un mecanisme, però de fet s'ha tingut que fer aquesta mesura a través del BOE. És a dir, no teníem ni el domicili físic per poder enviar directament doncs, aquest bloqueig, no?, dins de l'estat espanyol, que no és l'únic, hi ha d'altres estats que també ho hem fet, com França i Brasil.
5: És Sílvia Pardo, és presidenta de la secció de Dret de Consum del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
39: Bona tarda, moltes gràcies.
5: No sé com ho veieu, la sensació aquesta d'intentar posar portes al camp, que és l'expressió habitual, però sí que això, no tens ni una seu física on anar per intervenir les oficines perquè no hi ha oficines. I, per tant, acabes fent tot a través del BOE i aquesta sensació que tu intentes aturar aquestes pàgines web però sempre troben la manera perquè l'usuari pugui sortejar aquesta intervenció i acabar apostant de la mateixa manera.
0: Sí, el dubte és si la mesura serà eficaç, però és cert que els jocs d'atzar, no, la, diríem l'addicció a la ludopatia, al joc, a les apostes, doncs és un problema de salut pública creixent, sobretot entre gent jove, i a més, moltes vegades en barris més vulnerables. No? És les cases d'apostes, com han anat creixent a les rodalies de les grans ciutats, és realment una cosa, jo crec, que fa por, i per tant, diríem, benvinguda sigui la mesura. Una altra cosa, si serà suficient, si cal anar més enllà, i amb internet ens passa sempre, no?, que efectivament és tota l'estona com intentar posar parar l'aigua amb els dits.
1: Nosaltres fa temps vam fer ja un reportatge de les apostes per Telegram. Mm-hmm. És a dir, que és que ja no, és, no cal que hi hagi una seu web, física, és que no tenen ni web en alguns casos, no? Home, la Sílvia Pardo ha dit pot servir, per exemple, per blanquejar diners. Clar, llavors ja no és un joc només, no? És alguna cosa més. I després la fórmula aquesta, no?, que ho comentaves abans, no? Clar, no són les apostes tradicionals en tant que són els usuaris qui decideixen i, per tant, allà és més fàcil, no sé si és la paraula, és més fàcil fer trampes, no?, perquè tu pots induir una aposta que ja estigui decidida, sí, per part del que la proposa, no?
5: De fet, que hi ha gent que té informació privilegiada i entrant en aquestes plataformes s'ha enriquit. Vull dir, els Estats Units van condemnar a un soldat que va apostar sobre la detenció de Nicolás Maduro. Ell tenia informació perquè formava part de l'operació. Per tant, sabia que el detindrien. Per tant, aposta, sabent que el detindran, aposta que el detindran i guanya diners. Hi ha qui diu que membres de l'administració de Donald Trump han apostat per la pujada o la baixada del petroli sabent, davant mà, si Donald Trump pensava fer un atac o reobrir o tancar l'estret d'Hormuz. Per tant, tenint informació privilegiada. Com que apostes contra altres usuaris que no tenen la mateixa informació, doncs clar, tens moltes més possibilitats d'enriquir-te d'una manera totalment il·lícita amb aquesta informació privilegiada.
2: La Sílvia Pardo parlava del control parental, no? Mm. El control parental ja l'hem vist com s'ha intentat assolir, no?, amb temes de pornografia, amb temes d'accés a certes aplicacions, etc, etc. Ja sabem quin ha estat l'èxit que s'ha aconseguit en general, no? Per tant, tinc poca esperança, diguem-ne, que en aquest cas s'aconsegueixi. Però a mi, d'aquest fenomen d'aquestes dues plataformes, m'espanta una mica o m'esclata una mica el cap, per dir-ho així a l'engròs, tota la desinformació i el soroll mediàtic que poden generar, no? Mm. És a dir, algú entra allà, sí, sí, decideix de preguntar si Pedro Sánchez està malalt o no està malalt, o de si Zapatero serà detingut o anirà a la presó, o el que sigui, és igual, el que qualsevol es pugui inventar, i s'enriqueix, però a més, fa un soroll mediàtic o una desinformació que no està basada, òbviament, ni en fets, ni en proves, ni en la feina que fan els mitjans habitualment, no? Qualsevol mitjà informa sobre coses que han passat. Aquests prediuen no? Generen informació sobre coses que passaran en el futur. I això, de la manera que sabem que la gent llegeix poc i es fixa molt en els grans titulars, doncs pot generar estats d'opinió.
1: Això que deies, com... no? L'exemple aquest de si Pedro Sánchez encara hi serà el 30 de juny.
5: Ara, sí. Aquesta aposta encara està vigent, eh? Ara pots entrar.
1: Clar, però crees una expectació en base a res, perquè enlloc s'ha dit que estigui previst que ho deixi o no ho deixi el 30 de juny, no? Llavors hi haurà molta gent que pot, com dius tu, sense tenir aquesta informació, pensar-se que aquesta opció...
5: Això abans d'unes eleccions es pot intercedir, o de fet hi ha gent també que si tu tens molts diners, és a dir, tu per exemple, m'invento les xifres, però tu compres ara accions d'una empresa a 10, per exemple. Com que tu compres, fas que pugin aquestes accions. Hi ha gent que veu que està pujant i diu alguna cosa passa, per tant també compra. Quan està al pic, llavors decideixes vendre, les has comprat a 10, a 20, és una especulació, però clar, l'especulació l'estàs provocant tu amb la informació privilegiada que tens o amb aquesta aposta que saps que pot molta gent arrossegar per tal de fer la mateixa aposta que tu. Ara, la sensació aquesta d'intentar posar portes al camp i d'intentar aturar una cosa que sembla pràcticament inaturable, sí, però vaja, el govern espanyol com a mínim ho intenta a través d'aquesta mesura del Ministeri de Consum d'intentar com a mínim bloquejar aquestes dues webs que de moment continuen funcionant, eh? Trigarà uns quants dies a fer-se efectiva la mesura i un cop sigui efectiva, insisteixo, que a través de canviar la VPN o a través de buscar altres fórmules per connectar-t'hi, semblarà que podries sortejar, entre cometes, aquest bloqueig. Però veurem com evoluciona, però és un tema del que realment molta gent cada vegada està posant més crits alerta i avisant que aquí hi ha molta informació i que, a més, s'està utilitzant per això, influir en l'opinió pública en temes tan delicats com no només els econòmics, sinó també els polítics a l'hora de fer unes eleccions. Veurem com evoluciona tot plegat, perquè això tot just acaba de començar. Neus Tomàs, Júlia Miralles, Mònica Sabata, gràcies a totes tres. Fins la pròxima.
2: Gràcies a vosaltres.
5: Ja aniré gràcies. Buscant si el dia del papa us convido o no us convido, depèn del que t'interessi.
1: A disposa.
5: Ah, molt bé.
0: A Montserrat, per això, no ho sé.
1: No, Montserrat no, eh?
5: No, Montserrat no, ja no hi sou a temps, eh? No, les acreditacions estan tancades, eh?
1: Nosaltres tot el que sigui guanyar-nos un espai al cel, si és venir aquí al papa...
5: No, Montserrat ja segur que no. D'això que esteu alliberades. Els que hi hem d'anar-hi ja estem acreditats. I per
1: posaràs
5: tant,
1: el Siri en el nom nostre.
5: Sí, que calgui, tu. Ja obriré una mena de compte per tal que tothom em faci passar els seus comptes pendents. Gràcies a tots els tres. Ho deixem aquí. De seguida, el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio, el 3 que t'info amb tota l'actualitat. Tornem demà a les dues. Bona tarda.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels.
4: Si fem un bon ús dels contenidors.
6: Castelldefels avui.
7: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. Comencem parlant d'educació, ja que avui i fins al 29 de maig, aquest divendres, el Teatre Plaza es converteix en l'escenari de la 20a mostra d'activitats extraescolars de teatre, música i dansa, una cita ja consolidada al calendari educatiu local i cultural de Castelldefels, que enguany celebra la seva 20a edició. Durant aquests 4 dies, infants i joves de diferents centres educatius de la ciutat mostraran davant del públic el treball realitzat al llarg del curs dins les activitats extraescolars en un espai de convivència, expressió artística i participació. Avui comença també, i ara passem a parlar de l'àrea de salut, la Setmana Sense Fum, amb activitats per respirar salut fins a aquest dissabte 30 de maig. Castelldefels celebra una nova edició sota el lema Inhala Vida, cada respiració compta. La programació ofereix activitats obertes a tota la ciutadania per fomentar el benestar, el moviment i la prevenció. Acabem amb la mirada a l'àmbit institucional, ja que demà dimecres la veu del veïnat pren protagonisme al barri de Can Bou amb una nova edició del programa mensual Parlem amb l'alcalde. Aquest programa s'emetrà en directe a les 12 aquí a Ràdio Castelldefels i, a més, també la ciutadania que vulgui es podrà apropar a la cantonada de l'Avinguda Ciutat de Màlaga amb el passeig del Pitort, on s'instal·larà l'equip de Ràdio Castelldefels i de l'àrea de comunicació digital de l'Ajuntament per entrevistar a l'alcalde de Castelldefels en aquest exercici de transparència i retiment de comptes, on la ciutadania que vulgui pot fer arribar ja les preguntes de manera prèvia a través dels mitjans digitals, a través del telèfon de Ràdio Castelldefels també, o a través de la bústia parlemalcalde@castelldefels.org i, com dèiem, també de manera presencial demà a partir de les 12 al barri de Can Bou. I fins aquí el repàs informatiu. Els titulars destacats d'aquesta hora tornarem en una nova hora amb una actualització. Fins ara.
6: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels, així som. Castelldefels, així somos. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels, així som. Sabremos lo que ofrece hoy Ernesto Duclosón en su programa Canto Popular Latinoamericano, los contenidos del programa del día. Hoy Canto Popular, que llegará en directo a las 8 de la tarde. En el COFIO, nuestro espacio de participación política al Partido Popular, nos acompañará la concejal de Comercio y Promoción Económica, Mar Cecilia. Recordaremos que se han abierto ya las inscripciones para el próximo curso de la Escuela Municipal de Danza y que se celebra el día 28 el Día Mundial de la Salud de las Donas. Y a la nuestra sección Castelldefels Europa Món, avui Alejandro Murillo de la empresa Emotion Analytics. Per suposar, la nostra mòbil tornarà a acostar-nos a un comerç local. Comencem, welcome!
2: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Quina bona olor!
2: Sí, potser és el perfum nou que porto.
1: A veure, deixa'm olorar-lo. Doncs sí, aquest perfum fa molt bona olor.
0: A punt de sal. En català, per expressar que les coses desprenen una olor determinada, utilitzem el verb fer olor. Per exemple, el perfum fa molt bona olor. Olorar, en canvi, significa aspirar aire amb el nas per sentir l'olor d'una cosa. Per exemple, la Núria olora el perfum. A punt de sal. Espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Anna López.
4: Castelldefels Coffee.
5: Pues efectivamente, y en este espacio, como todos los martes, el Partido Popular, y hoy nos acompaña Mar Cecilia, concejal de Promoción Económica y Comercio en el Ayuntamiento. ¿Qué tal?
6: Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Y

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassa les notícies locals d'actualitat ara amb els tres titulars destacats d'aquesta hora. Castelldefels estrena aquest cap de setmana una Fira de Sant Ponç renovada. La Fira de Sant Ponç torna aquest cap de setmana amb una proposta renovada que combina tradició i novetats. Gastronomia, cultura popular i música ompliran els carrers del centre en una celebració per a tota la família del 29 al 31 de maig. I demà, dimecres, la iniciativa L'alcalde al teu barri arriba a Can Bou, Les Botigues i Marisol. Aquests són els nous barris que formen part d'aquestes trobades d'atenció individualitzada de l'alcalde Manu Reyes i el seu equip de govern amb el veïnat de cada barri. Es pot demanar cita prèvia a través de WhatsApp al 600 929 600. I avui i demà té lloc a la nostra ciutat la 7a Assemblea General Estatal de la Coordinadora Estatal de Pensionistes, la COESPE. Delegats de les 17 comunitats autònomes debatran sobre el futur de les pensions a l'estat espanyol. Demà dimecres, a 2:15 del migdia, es convoca una roda de premsa amb els portaveus de la COESPE amb motiu d'aquesta Assemblea General. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som, així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Doncs parlem ara del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, que té lloc el proper 28 de maig. I com sempre, des d'aquí, des de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat, des de l'Ajuntament, doncs s'organitzen activitats al respecte. I perquè ens les expliqui, nosaltres, Ana Dolors Rodríguez, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, com esteu? Quant de temps? A més, feia dies que quan hem parlat per telèfon i no he vingut aquí.
0: No és igual.
1: No és el mismo, no? Així que encantada d'estar aquest matí amb vosaltres.
0: Moltes gràcies, Anna, a nosaltres de tenir-te. Bé, què s'ha preparat en enguany per celebrar aquest dia?
1: Doncs enguany jo el que resaltaria de la proposta, sabeu que és el Dia Internacional d'Acció de la Salut per la Salut de les Dones, és una de les jornades que d'alguna manera nutrim de les propostes que ens fan a altres àrees i també al propi Consell de Dones, i jo resaltaria principalment d'aquesta proposta d'activitats que aquest any tenim sobre la taula és la participació de les entitats del Consell de Dones. Tenim quatre propostes i aquestes quatre propostes estan enfocades a reflexionar, a donar eines a les dones sobre la seva salut. És un dia que es va començar a commemorar arrel d'una proposta que va fer la Red de Salut de Mujeres

0: latinoamericanes i del Caribe, i el que intenta és reflexionar, promocionar i fer palanca en el que històricament l'avenç mèdic ha tingut una mirada molt centrada en el model masculí, i sabem perfectament que tant els estudis... No vull enredar-me perquè són termes molt, molt mèdics i no vull aquí enredar-me, però sí que aquest avenç mèdic que es va centrar en el model masculí ha deixat tota la generalitat de la feminitat fora. Llavors aquest dia està pensat precisament per reflexionar sobre aquelles coses que ens afecten a les dones, sigui per tema biològic, perquè tenim doncs, unes hormones, una constitució doncs, biològica diferent, o bé tingui a veure amb els mandats de gènere, com per exemple poden ser les cures. Actualment continuem sent les dones majoritàriament, hi ha molts homes que s'estan incorporant en aquest vaixell, però continuem sent les dones que ens responsabilitzem de les cures. Les cures suposen una càrrega emocional, física i psicològica amb unes conseqüències doncs, a la nostra salut. Doncs aquestes conseqüències dels mandats de gènere doncs, també volem ficar aquest focus. Dit això, les propostes que tenim, a lo concret, són quatre propostes, les quatre molt canyeres, i us animem a participar totes. Una és una de les tertúlies amb veus de dones que va a càrrec de la Carolina May, que és la psicòloga del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, i que ens proposa el dimecres 27 de maig de 5 a 6 reflexionar de com, quan cuidar cansa, que és un dels temes que crec que en moltes converses femenines, i ara, com deia, incorporant també a molts homes que s'han incorporat a les cures, doncs és un dels temes que estan sobre la taula, no? Com impacten aquestes cures en la salut emocional de les persones cuidadores. Després, des d'Esports, han organitzat un taller d'autocura informada, que és una guia sobre una guia i recursos per al moment vital, és per dones de més de 45 anys, i la idea és que és conèixer, decidir-se, cuidar-se amb informació, que això també és molt important, i també amb confiança. Aquesta proposta és pel mateix dia 28 de maig a les 6 a Can Roca. Totes aquestes activitats necessiten inscripció, important. Llavors podreu trobar a la pàgina web de l'Ajuntament, a les xarxes socials també, l'enllaç per fer aquestes inscripcions. I ara sí, les dues propostes que venen d'entitats del Consell de Dones, que a més són entitats que són molt actives al nostre Consell, és una que proposa la xarxa d'intercanvi de coneixements de Castelldefels. La Joana Gallego fa una trobada on s'ajunten un grup de persones i caminen amb aquesta voluntat de cuidar-se i de fer xarxa i de també a vegades combatir la soledat. Però el dia el 27 de maig a les 10, justament aquesta caminada es farà en motiu d'aquest Dia Internacional de Salut de les Dones. I per últim, la SAF, l'Associació d'Afectats d'Estrès, Ansietat i Fibromialgia de Castelldefels, organitza un taller que es diu Cultiva el teu benestar, moviments i respiració conscient, que el dirigeix la Nora Spinedi, que serà el 29 de maig de 10 a 11, que també cal inscripció prèvia. Trobareu la manera de fer les inscripcions doncs això, a les xarxes socials i a la web.
1: Molt bé, doncs déu-n'hi-do les propostes, molt diverses, però totes tenim com a punt neuràlgic o central aquesta cura nosaltres mateixes.
0: I tan important que és, perquè justament dintre que parlàvem dels mandats de gènere que assumim les dones de cura, sempre cap als altres, mai aquest foco cap a nosaltres. I sempre, mira, això ho diu molt, molt la meva mare, mira, la citaré avui, amb especial orgull, que no podem cuidar si no ens cuidem. O sigui, és imprescindible que parem, que sí que és veritat que les cures sovint són urgents, no pots deixar cures per demà, no les pots aplaçar, però és també urgent i no pots aplaçar la cura d'una mateixa. I aquesta cura passa per parar, per informar-se, per conèixer, per compartir, i doncs això, doncs aquestes jornades són una oportunitat doncs, per fer això.
1: Molt bé, 28 de maig, Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones. Es poden consultar aquestes activitats, es poden fer inscripcions a través del web municipal?
0: Correcte, a través del web municipal trobareu tota la informació, perquè cada activitat, com organitzen persones, entitats diferents doncs, o departaments de l'Ajuntament diferents, tenen la seva via d'inscripció. Si algú es perd, no ho troba, estem a l'Espai Montserrat Roig, us podem donar tota la informació que necessitem, i com jo no em vull posar en jardins mèdics perquè no són els meus, jo dels viaixos de gènere aquests el que vulgueu, mira, vull recuperar, fa uns anys ja teníem un podcast que es deia Connectem amb la Salut, i el capítol 2 2, justament que vam gravar aquí a la ràdio de Castelldefels, gira entorn a aquest dia. És un podcast que està compartit amb diferents professionals de territori que reflexiona sobre aquestes diferències que impacten de manera directa a les dones. Així que qui no tingui temps no pugui, l'oportunitat d'escoltar aquest capítol 2 del podcast Connectem amb la Salut, que també és una oportunitat per compartir, per reflexionar d'aquest impacte diferencial que té les dones.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies, un plaer, com sempre, d'Anna Dolors Rodríguez, de tenir aquí els estudis de la ràdio.
0: Ja sabeu que el plaer és meu. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Adéu-siau, bon dia.
0: Adéu, bon dia.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.

0: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels.
1: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
2: Todos los viernes a las 10 de la noche.
0: Així som, així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: 爱是上
1: 爱是上
0: al magazine de Radio Castelldefels

0: Bon dia, repassem ara els titulars destacats d'aquesta hora a Castelldefels. La ciutat acollirà l'Europeu i el Mundial de Clubs de Dragon Boat. El Canal Olímpic de Catalunya serà la seu del Campionat Europeu de Clubs de Dragon Boat el 2027 i del Campionat Mundial de Clubs el 2028, després de l'èxit de la 7a edició del Barcelona International Dragon Boat Fest el passat cap de setmana. Ha reunit prop de 1.000 palistes de 15 nacionalitats i ha consolidat la nostra ciutat com un referent internacional d'aquest esport. Demà és l'últim dia per inscriure's i participar a la Festa de la Música al Carrer 2026. Es poden presentar aquells solistes i grups que vulguin formar-ne part de forma totalment voluntària i no remunerada a l'activitat que tindrà lloc el pròxim 21 de juny. La cita arriba a la seva 7a edició. I en l'àmbit de seguretat, una culebra en l'entorn natural de Castelldefels. Va ser divendres passat quan la policia local localitzava una culebra en una zona boscosa del municipi. Es tracta d'una espècie inofensiva i habitual en entorns naturals mediterranis com el Garraf. Després d'assegurar la zona per part de policia local, es va donar suport a agents rurals que es van encarregar de traslladar-la a l'interior del bosc per garantir de nou la seva seguretat. I fins aquí el repàs a les notícies destacades ara mateix, els tres titulars destacats d'aquesta hora a Castelldefels. Tornarem en una hora ja amb el torn de l'informatiu local. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels, Europa, món.
1: Doncs en aquest espai rebrem ara la visita d'Alejandro Murillo, directiu d'Emotion Analytics, una empresa amb seu aquí al Parc Mediterrani de Tecnologia de Castelldefels i amb vocació internacional. Què tal, Alejandro? Molt bon dia.
2: Doncs molt bon dia. En primer lloc, evidentment, agrair-vos, donar-vos aquest espai, tant a l'Ajuntament com a Ràdio Castelldefels, perquè al final és molt important per nosaltres donar-nos a conèixer i que la gent sàpigui doncs, què fem des d'Emotion Analytics per millorar a través de la tecnologia diferents coses que m'imagino que ara comentarem. Així que molt agraït.
1: Gràcies a tu per venir, Alejandro. Quina és la raó d'aquesta empresa? Quan es va crear?
2: Bueno, l'empresa es va fundar a Castelldefels el 2015, per tant ja portem 11 anys quasi d'activitat. I bueno, Emotion Analytics neix amb l'objectiu de dotar d'intel·ligència a qualsevol tipus de càmera, no? Què és el que perseguim amb aquesta tecnologia? Doncs dues coses molt importants. Per un costat, millorar la seguretat de les persones. Tenim casos d'ús d'intel·ligència artificial aplicat a càmeres per millorar la seguretat de les persones en diferents verticals, en diferents sectors. I després també donar una visió d'aquesta succeint al nostre negoci, no? Tant si en el nostre negoci pensem en un retailer que vulgui saber a la seva botiga què està succeint, com es mouen les persones, com es comporten, etc. Fins i tot pensant a dia d'avui com estem fent o donant aquesta informació a grans ciutats o a estacions de tren, no? Que mouen milers i milers de persones.
1: Va tenir sempre la vostra empresa aquesta vocació internacional?
2: Nosaltres, quan un comença... Bueno, i emprèn, doncs té molts objectius, no? En el nostre cas tenim la sort, a més, d'haver assolit una gran part d'aquests objectius, perquè sí que és cert que, evidentment, com a empresa catalana, doncs volíem comercialitzar la nostra solució començant per al mercat nacional, això és evident, també per capacitats econòmiques, logístiques i de tot tipus, però sí, que contestant a la pregunta, sempre hem tingut aquest objectiu de fer-nos internacional i haver assolit diferents fites que hem assolit fins a dia d'avui, doncs estem molt, molt, molt contents, no, al respecte.
1: A nivell internacional, quines són aquestes fites o quines passes heu donat per tenir un nom a l'esfera internacional d'Europa o d'altres continents?
2: Clar, matitzar, estem molt contents amb l'activitat de la companyia, encara som molt petits, no? Tenim molt per créixer. Nosaltres, després de 3 o 4 anys d'activitat, vam fer la reflexió doncs, que per poder arribar més lluny feien falta doncs, companys de camí, no? O com vulguem veure-ho. I en aquest cas el que vam començar és a tancar acords amb companys de viatge, millor dit, que ens poguessin fer arribar més lluny. Llavors, en aquest sentit, doncs, vam començar a tancar acords amb grans companyies que sí que estaven elles ja establertes en altres països i que, per tant, tancant acords amb ells aquí a Catalunya, aquí a Espanya, podíem arribar de la seva mà a altres mercats. Llavors, sí que és cert que nosaltres vam començar tota la part internacional molt vinculada primer a Europa. Després van tenir diverses oportunitats i estem presents al mercat d'Aràbia Saudita a través de diferents partners. Estem treballant amb IKEA i altres clients molt importants. I en els últims 2-3 anys sí que hem posat molt l'ull, per així dir-ho, al mercat americà. I quan dic americà, dic des d'Argentina fins a Canadà. En aquest sentit, bueno, suposo que ara ho parlarem com ho estem fent, sí que és cert que per poder arribar a una empresa tan petita a tants mercats tan diferents i tan llunyes, ens fa falta doncs, anar de la mà de companys de viatge. No?
1: De gent que ja està establerta.
2: Correcte.
1: en aquells països. No?
2: Correcte. I hi ha una altra part, que és la part legal. També és molt important tenir bons advocats que tinguin aquesta visió internacional, perquè al final cada mercat té les seves normes i coses que hem de tenir en compte, no?, com a empresa.
1: Clar, no és igual, estava pensant, Alejandro, establir-se un lloc dels Estats Units amb un marc legal molt diferent pot ser que hi ha a Espanya o a l'Aràbia Saudita, un altre país.
2: Totalment. Per això és important tenir un bon despatx al nostre costat, doncs que ens pugui assessorar. La nostra avantatge o l'estratègia que estem seguint és no tant obrir una oficina física al país de destí, sinó des d'Espanya, des d'Europa, poder tancar acords de comercialització de les solucions a través d'un acord marc amb companys de viatge que coneixen el territori de destí i que tenen presència i que ens poden ajudar doncs, i ens estan ajudant a créixer. No?
1: És a dir, allà es crea una necessitat, us la traslladen a vosaltres, vosaltres aporteu una solució.
2: Sí, ara, bueno, en el nostre cas tampoc és que la necessitat és detectar-la, no? Perquè una de les coses que estem utilitzant moltíssim són eines d'internacionalització de la companyia, com poden ser Acció o l'ICEX. Bueno, l'Acció està més vinculada evidentment a la Generalitat, però també treballem amb l'ICEX, depenent del país de destí. I gràcies a aquest ajut, el que estem fent és anar amb ells a diferents fires internacionals, a països on estem interessats de poder aterrar com a companyia, i amb el seu suport, evidentment, econòmic. No és el mateix anar sol que anar amb tota la infraestructura i tot el que t'aporta anar amb una Acció, per exemple. Un cop estem allà, a les diferents fires, localitzem aquells partners potencials que, evidentment, estan vinculats al nostre sector, empreses de seguretat o grans instal·ladores, telecomunicacions, etc., que puguin oferir als seus clients existents les nostres solucions. D'aquesta manera, d'alguna forma, el que aconseguim és que ells, evidentment, que coneixen, i perquè ja estan al mercat i coneixen els clients, poden afegir capes de serveis amb les nostres tecnologies. D'aquesta manera, evidentment, ells tenen doncs, un revenue, unes ganances doncs, per la venda de les nostres solucions, però també, com que estan comercialitzant tecnologia made in Castelldefels, però tecnologia molt puntera d'IA, el que també estan fent és diferenciar-se ells mateixos als mercats on ja estan competint. Per tant, no només, evidentment, som una fonts de remuneració per als nostres partners, sinó també som una fonts de diferenciació tecnològica. A més, i això sí que ho vull deixar clar, que el ser made in Castelldefels, made in Europa, el que ens està donant una mica a nivell internacional és una posició de compliance, de tranquil·litat legal, que no tenen altres competidors que no estan aquí a Europa.
1: Doneu una garantia, doncs, no?
2: Exactament.
1: Al servei.
2: Exactament. Al final, tot això que tenim aquí a Europa ho estem de regulació, vull dir, que evidentment és molt necessària, però que potser competidors nostres no tenen altres mercats, i són mercats potser que estem ara competint. El que estem agafant és una cosa que es podria identificar com una debilitat, que és tota la normativa que tenim nosaltres, que no tenen altres competidors, i transformar-ho en un avantatge, no? Perquè hi ha molts clients que tota la part de compliance i totes les capes de garanties que tenim els sembla molt interessants, perquè potser són normatives que no tenen ara mateix segons quins països, però que la tendència està anant que algun moment sí que ho tindran. I si ells ja estan preparats i ja estan amb una tecnologia doncs, que és tan garantista, això, sobretot administracions públiques i clients privats molt importants, ho veuen com un avantatge competitiu.
1: Has fet esment abans de l'administració pública en com, en aquest cas, us ajuda a vosaltres i en aquest cas, i en d'altres, penseu que és fonamental aquest suport a l'empresa privada?
2: Bueno, nosaltres, com he comentat, hi ha diferents camins, tots són bons, evidentment. En el nostre cas, portem molts anys treballant amb Acció i per alguns mercats també hem decidit doncs, treballar amb l'ICEX, que al final és una mica l'homòleg a nivell nacional. I jo crec que tota la cobertura que ens estan donant, informació que ells ja tenen i tot l'acompanyament és totalment necessari, no? Perquè al final una empresa, a no ser que sigui una multinacional, una empresa molt, molt gran, no pots tenir tota la informació, tant legal com la informació de comercial fins i tot, perquè també el que hem fet, per exemple, el tema de Colòmbia. No? Colòmbia, abans d'aterrar, vam encarregar Acció, fer un estudi, que evidentment al fer-ho a través d'Acció tenim dues coses. Primer, que econòmicament té un altre preu, i això per una empresa catalana és molt, molt important, bueno, per qualsevol empresa, no? Però que en aquest cas és un servei d'empreses catalanes. I d'altre costat també perquè ells tenen ja el coneixement del mercat, perquè tenen gent que porta potser 15 o 20 anys treballant al mercat, i et fan un acompanyament previ abans d'aterrar un mercat que tu potser identifiques com a interessant. Ells, amb aquest acompanyament, et poden fer veure si realment és tan, si fas tan match com tu creus que fas. No? Llavors, tot això, que si tu fessis com a empresa privada amb els teus mitjans, seria infinitament més car. I menys, bueno, més car i, a més, en el temps seria molt més llarg. No? Ells ja tenen tota aquesta capacitat, aquest coneixement per fer-ho en un temps molt correcte i a més a un preu encara més correcte.
1: Com valoreu el fet d'estar radicats aquí al Parc Mediterrani de la Tecnologia?
2: Nosaltres, al final, sí que és cert que tu, bueno, com a empresa catalana i que estem al final a la província de Barcelona, doncs hi ha molta visió d'estar directament a Barcelona, al Viteus Arroba o a altres zones. Jo crec que és un avantatge estar aquí al Parc Mediterrani de Tecnologia i no estar a l'altre indret, perquè al final tenim moltes sinergies amb la ETAC, amb la UPC, que estem, bueno, estem intentant sempre treballar conjuntament en diferents projectes i estem intentant doncs, que tot això que la universitat com a persona, perquè jo al final vaig estudiar, no? Igual que un dels meus socis, el Ramon, vam estudiar a la UPC, i estem intentant d'alguna manera doncs, que tot això que ens ha donat com a persones físiques, no? De coneixement, de contactes, de projecció, visió, que ens ha donat la universitat com a estudiants, també intentar-ho aprofitar com a empresaris. No? Sí que és cert que no és fàcil, al final els camins que té una empresa privada de necessitats i que té una universitat són diferents, no? Però sí que estem, i hem de dir, que estem molt contents amb la relació que tenim perquè bueno, ens donen difusió, estem fins i tot en algun projecte intentant entrar conjuntament, encara no ha succeït, però no tiro la toalla. I jo crec que és molt positiu, indiferentment que no sigui la ubicació que tothom pensa per una startup, una empresa tecnològica, sí que és cert que ve moltes sinergies. Més enllà de l'indret, que és preciós, i que estem aquí a casa nostra, Castelldefels, les sinergies que es produeixen a la universitat crec que són molt positives.
1: Precisament vau rebre, no fa gaire, un premi.
2: Correcte.
1: Per la vostra tasca, per la vostra empresa.
2: Nosaltres, a més, estem molt orgullosos perquè el 2017 vam rebre el primer Premi Delta per una solució que vam fer d'experiència de client, detecció d'emocions, al sector de turisme, al sector hoteler, al sector retail, i en aquest cas també hem tingut l'oportunitat, perquè la nostra tecnologia ha evolucionat molt de 2017 fins ara, doncs hem fet un canvi tecnològic molt important, fins i tot a nivell de sectors als que estem, perquè estem també molt ficats en l'infraestructura crítica i el concepte aquest que hi cap tot, que és l'Smart City, no? Que al final és una informació per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Doncs estem molt orgullosos, no? Aquestes sinergies que es produeixen al territori, doncs al final ens donen visibilitat, que això és el més important per a una empresa que vol créixer.
1: I vosaltres heu d'estar justament pendents dia a dia de la tecnologia, de l'evolució que imagino que és molt ràpida, Alejandra, no?
2: Sí, a veure, la globalització té les seves parts negatives, les positives és que no per no estar a Silicon Valley, deixem d'estar menys actualitzats que si estiguéssim allà, no? Llavors també té la seva part positiva, no? Al final, aquesta globalització de la informació, fins i tot dels perfils que estem contractant i que tenim a l'equip, que ja no busquem que estiguin a la província de Barcelona, ens dona igual la ubicació geogràfica, no? Doncs sí, jo crec que tota la tecnologia que tenim per comunicar-nos i que per produir aquesta globalització també ens permet doncs, que estan aquí fent tecnologia Made in Castelldefels puguin competir amb empreses que estan potser a zones que des de fora semblen molt més tecnològiques, no? Com són Silicon Valley. Evidentment, Silicon Valley a nivell de quantitat d'empreses i mida té un altre tamany, això és indiscutible, però sí que és cert que la tecnologia no té tanta diferència. Potser hi ha diferències d'inversions, que això sí que potser dona per una altra entrevista, però sí que és cert que tecnològicament doncs, estem competint.
1: Doncs, Alejandro, t'agraïm moltíssim la teva visita als estudis de Ràdio Castelldefels. Força èxit en els projectes futurs de la vostra empresa Emotion Analytics.
2: Doncs moltíssimes, Mercès.
1: Des de tu, bon dia.
2: Que vagi bé.
0: Castelldefels. Europa. Món.
3: Amics de Ràdio Castelldefels, encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.
4: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels.
1: Ràdio a la carta i ràdio online. Castelldefels a través del nostre web radiocastelldefels.org.
0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

0: 爱之声，
1: 爱之声，爱之声，
0: el magazín de Ràdio Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels a dimarts 26 de maig. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Caminades, tertúlies i tallers per commemorar el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones a la Ciutat. La jornada del 28 de maig posa el focus en la necessitat d'incorporar la perspectiva de gènere en la investigació, la prevenció i l'atenció sanitària per garantir una salut més equitativa per a les dones. Castelldefels acollirà el 5è torneig internacional de pàdel per a persones amb discapacitat de Catalunya. Tindrà lloc els dies 29 i 30 de maig al Club de Tenis Andrés Gimeno i comptarà amb la presència del secretari general d'Esports Abel García. La mostra d'activitats extraescolars celebra avui 20 edicions a la ciutat. Des d'avui fins al 29 de maig, el Teatre Plaza es convertirà en l'escenari de la mostra d'activitats extraescolars de teatre, música i dansa, una cita ja consolidada al calendari educatiu i cultural de Castelldefels, que enguany celebra la seva 20a edició. Comencem l'informatiu.

0: El 28 de maig se celebra el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, una jornada impulsada per la Red de Salut de Mujeres Latinoamericanes i del Caribe, amb l'objectiu de reivindicar el dret de les dones a una atenció sanitària adequada i lliure de desigualtats. Des de l'Ajuntament s'han organitzat diverses activitats de sensibilització al voltant d'aquesta data entre dimecres 27 i divendres 29 de maig. Dues d'aquestes activitats compten amb la participació d'entitats del Consell de Dones, tal com explica la tècnica d'igualtat, l'Anna Rodríguez.
1: És una de les jornades que d'alguna manera nutrim de les propostes que ens fan altres àrees i també el propi Consell de Dones, i jo resaltaria principalment d'aquesta proposta d'activitats que aquest any tenim sobre la taula és la participació de les entitats del Consell de Dones. Tenim quatre propostes i aquestes quatre propostes estan enfocades a reflexionar, a donar eines a les dones sobre la seva salut.
0: La commemoració vol sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de tenir en compte les diferències de gènere en l'àmbit de la salut, tant en la recerca científica com en la prevenció, el diagnòstic i els tractaments mèdics. Durant molts anys, l'avenç mèdic s'ha desenvolupat principalment a partir d'un model masculí extrapolat posteriorment a les dones. Escoltem el que ens explica la tècnica d'igualtat, l'Anna Dolors Rodríguez.
1: Aquest avenç mèdic que es va centrar en el model masculí ha deixat tota la generalitat de la feminitat fora. Llavors aquest dia està pensat precisament per reflexionar sobre aquelles coses que ens afecten a les dones, sigui per tema biològic, perquè tenim unes hormones, una constitució biològica diferent, o bé tingui a veure amb els mandats de gènere, com per exemple poden ser les cures.
0: Els biaixos de gènere en la medicina han comportat, entre d'altres aspectes, una manca d'investigació en qüestions relacionades amb el dolor o l'acceptació de determinades interpretacions sense prou rigor científic, sense considerar factors genètics, biològics, fisiològics o psicològics diferencials. I amb motiu d'aquesta jornada es duran a terme activitats de sensibilització entorn de la salut de les dones per promoure la reflexió i avançar cap a una atenció sanitària més igualitària. Ens ho explica la tècnica d'igualtat, l'Anna Dolors Rodríguez.
1: Són quatre propostes, les quatre molt canyeres, i us animem a participar totes. Una és una de les tertúlies amb veus de dones que va a càrrec de la Carolina May, que és la psicòloga del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, i que ens proposa el dimecres 27 de maig de 5 a 6 reflexionar de com quan cuidar cansa, que és un dels temes que crec que en moltes converses femenines, i ara, com deia, incorporant també a molts homes que s'han incorporat a les cures, doncs és un dels temes que estan sobre la taula, no? Com impacten aquestes cures en la salut emocional de les persones cuidadores. Després, des d'Esports, han organitzat un taller d'autocura informada, que és una guia sobre una guia i recursos per al moment vital, és per dones de més de 45 anys, i la idea és que és conèixer, decidir-se, cuidar-se amb informació, que això també és molt important, i també amb confiança. Aquesta proposta és pel mateix dia 28 de maig a les 6 a Can Roca. Totes aquestes activitats necessiten inscripció.
0: Les propostes impulsades per diferents entitats i serveis de la ciutat volen fomentar així espais de reflexió, suport i promoció de la salut en perspectiva de gènere, com són també les propostes que s'han fet per part d'entitats al Consell de les Dones.
1: Les dues propostes que venen d'entitats del Consell de Dones, que a més són entitats que són molt actives al nostre Consell, és una que proposa la xarxa d'intercanvi de coneixements de Castelldefels. La Joana Gallego fa una trobada on s'ajunten un grup de persones i caminen amb aquesta voluntat de cuidar-se i de fer xarxa i de també a vegades combatir la soledat. Però el dia el 27 de maig a les 10, justament aquesta caminada es farà en motiu d'aquest Dia Internacional de Salut de les Dones. I per últim, la SAF, l'Associació d'Afectats d'Estrès, Ansietat i Fibromialgia de Castelldefels, organitza un taller que es diu Cultiva el teu benestar, moviments i respiració conscient, que el dirigeix la Nora Spinedi, que serà el 29 de maig de 10 a 11, que també cal inscripció prèvia. Trobareu la manera de fer les inscripcions a les xarxes socials i a la web.
0: Les persones interessades a participar en les activitats poden formalitzar la seva inscripció des del web oficial de l'Ajuntament a través dels canals habilitats per a cada proposta. I per qualsevol dubte o per rebre més informació sobre les activitats, Els requisits d'inscripció o la disponibilitat de places, la ciutadania es pot posar en contacte amb el Servei de Polítiques d'Igualtat que es troben a l'espai Montserrat Roig, així com amb les entitats col·laboradores que impulsen cadascuna de les propostes. Castelldefels acollirà els dies 29 i 30 de maig el torneig internacional de pàdel per a persones amb discapacitat de Catalunya. Tindrà lloc al club de tenis Andrés Gimeno i comptarà amb la presència del secretari general d'Esports, l'Abel García. El torneig està organitzat per part de l'associació EPA, que col·labora amb ajuntaments, escoles d'educació especial, també amb escoles ordinàries, amb alumnes de necessitats educatives especials i fundacions d'adults amb discapacitat. Escoltem a Nil Martínez, el director tècnic de l'associació.
2: Ens vam fundar el 2017, ja l'any que ve fem 10 anyets, que estem molt contents, i bueno, es va fundar pues, per donar les mateixes oportunitats que tenim tots a aquest col·lectiu, que són nens amb discapacitats o capacitats diferents, i això, pues, per donar una miqueta aquestes oportunitats i poder treballar amb ells pues, molts aspectes que treballem dia a dia.
0: L'associació compta amb la participació de jugadors i jugadores de diferents municipis de la comarca, fet que també contribueix a crear espais de convivència, relació i integració a través de l'activitat esportiva, tal com ho explica el seu director tècnic, el Nil Martínez.
2: Ho vam fer al principi pels de Castelldefels, pensant que només vindrien de Castelldefels i 4 o 5, i bueno, se'ns ha acabat desmadrant la cosa, i sí que venen molts de Gavà també, Viladecans, el Prat, Sant Boi, inclús de Barcelona i el Vallès també ens venen uns quants. Actualment estem ja amb més de 200 alumnes, com l'any passat una miqueta més. El que hem fet aquest any ha sigut descentralitzar una miqueta, abans ho estàvem fent totes les instal·lacions del club de tenis Andrés Gimeno aquí a Castelldefels, i aquest any hem començat també a treballar amb un club de pàdel del Prat, que els fem allà l'activitat als alumnes del centre especial de Can Rigol, i estem començant a treballar amb ells també.
0: Els alumnes de Catalunya provenen de l'associació Esports Pàdel Adaptat, EPA, un projecte que acull persones amb discapacitat des dels 5 anys fins als 65 i que ofereix classes de pàdel adaptat. I pel que fa al certamen, rep participants amb discapacitat de tota Catalunya, Espanya, Portugal, Itàlia i França. Escoltem a Nil Martínez, el director tècnic de l'associació.
2: La cinquena edició que fem aquest esdeveniment, que és el nostre esdeveniment preferit, i ho passem superbé. Divendres fem activitat a la platja, al Carita Morena, que aquest any està al Casanova Beach. Pues anirem allà enfront a fer activitats a la platja, amb tots plegats, perquè venen també una associació de Madrid, ve una associació d'Andalusia, que són de Càdiz, i venen també aquest any venen de França, també d'una associació de França, amb uns quants nens, i fem activitat a la platja el divendres, i després el dissabte per la tarda fem el torneig a les instal·lacions del club, al club de tenis Andrés Gimeno.
0: I durant el torneig el Nil Martínez explica el perquè de fer-se més activitats.
2: Juntem activitats a la platja que no tenen res a veure amb el pàdel, fem jocs típics i ens inventem les mil i unes perquè s'ho passin tots el millor possible. I després en el torneig el mateix, quan és l'activitat del pàdel, el dissabte el mateix. Tenim els alumnes que sí que fan competició i fan partits i van a guanyar, però després la majoria que no van a competir, els hi fem altres jocs, altres activitats. Vull dir, no és cap competició, és més una festa que una competició al final del nostre torneig.
0: Aquesta aposta per l'esport i les activitats a l'aire lliure serveixen com a eina fonamental per treballar aspectes tan importants com l'autoestima, l'autonomia personal, la forma física i la inclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual, segons explica el president de l'entitat, el Joan Anton Martínez Pallarés. Des d'avui i fins al 29 de maig, el Teatre Plaza es convertirà en l'escenari de la 20a mostra d'activitats extraescolars de teatre, música i dansa, una cita ja consolidada al calendari educatiu i cultural de Castelldefels, que enguany celebra la seva 20a edició. Escoltem el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
3: Des de l'àrea d'educació ja vam destinar una part important a poder també doncs, que sigui una, unes activitats, uns tallers amb un preu molt assequible per les famílies, són 13 euros mensualment per fer ball, hip-hop, bueno, és una mostra artística. 20 anys que fent la celebració d'aquesta mostra, però totes les activitats extraescolars van començar, no sé si 4 o 5 anys abans. El que passa que aquesta instauració de fer al finalitzar el curs una activitat oberta a les famílies perquè les famílies poguessin veure tot el que els seus fills i filles fan durant el curs, doncs això s'està fent des de fa 20 anys, no? I s'habilita el teatre perquè totes les entitats, tots els centres, doncs puguin participar, no?
0: És així com durant 4 dies infants i joves de diferents centres educatius de la ciutat mostraran davant al públic el treball realitzat al llarg del curs dins de les activitats extraescolars en un espai de convivència, expressió artística i participació. El programa inclou una gran varietat de propostes escèniques amb actuacions de teatre, dansa, hip-hop, ritme, percussió i zumba interpretades per l'alumnat de diferents edat i escoles del municipi. Escoltem el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
3: L'àrea està molt orgullosa d'aquesta activitat perquè no és només una exhibició d'arts escèniques, que estan bé, perquè ho fan molt bé, sinó que és una exhibició, podríem dir, de lo més important, del treball que és de la feina i de la tasca que fan els monitors durant tot el curs, no? Que és treballar la confiança, el català també, la creativitat, el treball en equip, el perdre aquesta vergonya escènica que quan pugen a dalt, doncs de veritat és que hi ha vegades que hi ha infants que pot ser que a classe passen desapercebuts, però dalt d'un escenari canvien totalment i comencen a ballar pels seus pares i familiars i avis i àvies, també, de fet també a la grada, jo pràcticament estic a totes les sessions, veus com des de les grades també les familiars s'emocionen per veure els seus fills i filles doncs, donant allà un espectacle que mai s'ho haguéssim imaginat, no?, dintre de les escoles o inclús a casa, no? I això és molt, fa molt de goig.
0: La mostra s'emmarca dins del Pla Educatiu d'Entorn i té com a objectiu donar visibilitat a les activitats que es desenvolupen fora d'horari lectiu, reforçant el paper educatiu, creatiu i social d'aquestes experiències. L'activitat és oberta a tota la ciutadania i convida a famílies, alumnat i veïnat a gaudir del talent i de l'esforç dels infants i joves de Castelldefels. La policia local de Castelldefels continua reforçant els controls de seguretat als autocars escolars coincidint amb el final de curs i l'augment de les sortides i excursions organitzades pels centres educatius. Segons ha explicat el subinspector Leo Piqué a Ràdio Castelldefels, aquests controls es duen a terme a petició de les escoles i formen part d'un protocol de seguretat instaurat des de fa anys per protegir els menors d'edat durant els desplaçaments.
4: Ja tenim un protocol establert amb ells que ens poden demanar doncs, fer aquest control de seguretat, no sols de la prova d'alcoholèmia, que és una prova des que fem als conductors, sinó d'elements de seguretat de l'autocar.
5: De mateix vehicle,
4: evidentment, si els frens estan en condicions, les mesures de seguretat, els cinturons, tot el que sigui seguretat estàtica, o, per exemple, des de l'estat de les rodes, no? Que no tinguin, agafin un nens d'autocar amb unes rodes desgastades que tinguin risc de perill de patinar el vehicle. No? És a dir, si fem un protocol de seguretat que el tenim establert i, evidentment, no estudiarem mitjans per continuar fent-ho de la millor forma possible per protegir els nostres menors, no?
0: La policia local també comprova que el vehicle compleixi totes les condicions necessàries abans de permetre la sortida dels alumnes i en aquests controls, si es detecta alguna incidència greu relacionada amb la seguretat del vehicle, s'activa el protocol corresponent per garantir la seguretat dels passatgers. Escoltem el sotinspector de policia local, Leo Piqué.
4: si se detectés que donés positiu algun conductor en la prova d'alcoholèmia, que alguna vegada ha donat, s'immobilitza i fins que no arribi a algun condicions aquest vehicle no pot sortir. Fins que no se subsana la deficiència, insisteixo, greu, si té un problema d'una finestra lleu, evidentment pot fer el seu paper perquè el risc al menor és lleu. Però, evidentment, en un risc greu, s'atura la sortida, s'atura l'autocar, s'immobilitza, ha de venir un autocar nou, complint les condicions que marquem i a partir d'aquí se fa el canvi de crios a l'altre autocar i se pot fer la sortida. Mentrestant tingui aquesta deficiència, no deixarem sortir.
0: Segons assenyala la policia local, l'objectiu és protegir els menors d'edat i assegurar que els desplaçaments escolars es facin amb les màximes garanties de seguretat. Parlem amb l'alcalde Torna aquest dimecres com a espai de participació directa amb la ciutadania. Aquesta nova edició del programa serà a les 12 del migdia a l'Avinguda Màlaga amb Pitort. El programa es presenta com un espai mensual de proximitat que té com a objectiu acostar l'Ajuntament a la ciutadania i fomentar la participació directa. Escoltem a Miguel Ángel Vázquez, el cap de secció de comunicació i imatge de l'Ajuntament.
5: Al final el que volem és que la gent participi, no? Si és que estem en un moment en què la política no s'entén d'una altra manera, només es pot entendre des del contacte directe amb la ciutadania, poder justificar les decisions, poder explicar les decisions que es prenen, poder escoltar el que està succeint al carrer, que moltes vegades doncs, no arriba al despatx. Per això es donen totes les possibilitats que podem oferir en quant al contacte amb l'alcalde, no? En principi hi ha un molt directe, que és anar a l'estudi on es fa el directe, parlem cada mes i parlar amb l'alcalde directament cara a cara, però també es poden enviar les preguntes a través de les xarxes socials, dels nostres perfils institucionals, del correu o fins i tot trucant directament a la ràdio. O sigui que hi ha moltes maneres de poder contactar i de poder col·laborar i de poder fer arribar aquestes sugerències, consultes a l'alcalde de forma directa.
0: Durant l'emissió, veïns i veïnes poden fer arribar les seves preguntes i inquietuds tant de manera presencial com per vies telemàtiques, facilitant així una comunicació oberta amb el consistori. Per telèfon també es poden fer arribar a través del número 93664172 als perfils municipals de xarxes socials i a l'adreça de correu electrònic parlemalcalde@castelldefels.org. Com és habitual, l'alcalde respondrà a qüestions d'actualitat municipal i atendrà directament les aportacions de la ciutadania en un exercici de transparència i escolta activa, tot plegat amb la mirada a trencar amb la distància que s'ha originat entre les figures institucionals i la ciutadania. Escoltem ara el cap de secció de comunicació i imatge de l'Ajuntament, el Miguel Ángel Vázquez.
5: L'època en què estem més connectats és l'època amb més desinformació perquè tothom pot enviar missatges moltes vegades contradictoris respecte al que està succeint o la realitat, no? I la realitat es pot veure des de molts punts de vista. Aquí és difícil que pugui passar això perquè el contacte directe és la clau d'aquest programa, no? I és el contacte directe amb la darrera persona que pren les decisions d'una administració tan important com un ajuntament que mou 100 milions d'euros, no? I que està gestionant la res pública de 70.000 persones que vivim a Castelldefels. Doncs això, posar-nos davant de l'alcalde i dir-li i si s'ha de criticar, doncs s'ha de criticar, si s'ha de preguntar, s'ha de preguntar, si s'ha de suggerir, s'ha de suggerir i fins i tot en alguna vegada hi ha fins i tot alguna felicitació. O sigui que, bueno, jo crec que aquest programa s'ha anat adaptant al pas del temps, que és cert que va començar amb una situació, amb un ecosistema comunicatiu molt, molt, molt diferent del que hi ha en l'actualitat, però, bueno, s'ha anat adaptant.
0: L'espai conduït per la periodista Ana López de Ràdio Castelldefels i en participació de l'equip de comunicació digital s'ha formulat així com una eina de comunicació pública i participació ciutadana. El programa Parlem amb l'alcalde es pot escoltar en directe a Ràdio Castelldefels al 98 de la FM i també s'enregistrarà en vídeo i estarà disponible poc després al canal de YouTube de l'Ajuntament. I també demà dimecres la iniciativa L'alcalde al teu barri arriba a Can Bou, les botigues i Marisol. L'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, atendrà els veïns de la iniciativa L'alcalde al teu barri mitjançant la qual l'alcalde, acompanyat de membres del seu equip de govern, s'apropa al veïnat de diferents barris per conèixer de primera mà les seves inquietuds, suggeriments i necessitats. Aquesta activitat s'ha anat desenvolupant al llarg de tot el mandat amb l'objectiu de reforçar la proximitat i el contacte directe amb la ciutadania i la iniciativa permet als veïns i veïnes traslladar propostes, plantejar dubtes o compartir qüestions relacionades amb el dia a dia del barri i de la ciutat en un espai de trobada obert i proper. Les darreres setmanes l'alcalde al teu barri ha fet parada en diferents punts del municipi i continuarà recorrent els barris de Castelldefels per mantenir aquest canal de comunicació directa entre l'Ajuntament i la ciutadania. L'aplec de Brugués reforça els vincles entre Castelldefels i Begues. L'ermita de Brugués va acollir aquest diumenge 24 de maig una nova edició de l'aplec de Brugués, una cita tradicional que uneix cada any Castelldefels i Begues coincidint amb la celebració de la segona Pasqua. La trobada, organitzada conjuntament pels ajuntaments dels dos municipis, va reunir així entitats i col·lectius de cultura popular amb l'objectiu de compartir una jornada de convivència, tradició i intercanvi cultural en un entorn emblemàtic com és el Brugués. El programa va començar al matí amb la missa solemne i va continuar amb el concert de cant coral protagonitzat per la Coral Montau de Begues i les corals Marinada i Margalló de Castelldefels, que van donar el tret de sortida a una jornada marcada per la participació i el retrobament. Al llarg del matí, l'activitat es va traslladar als espais exteriors de l'ermita amb una mostra de danses, balls tradicionals i actuacions de cultura popular catalana i la jornada va comptar amb la participació de colles i entitats dels dos municipis amb actuacions de gegants, bastoners, grallers i colles castelleres, així com la presència del drac Garigot que va aportar un dels moments més festius de la trobada. La celebració va finalitzar amb el tradicional dinar popular de Germanor, un espai de trobada entre participants, entitats i assistents que va servir per posar el punt i final a una jornada que un any més ha posat en valor la cultura popular i els vincles històrics entre Castelldefels i Begues.

Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui dimarts 26 de maig a Castelldefels. Caminades, tertúlies i tallers per commemorar el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones a la ciutat. La jornada del 26 de maig posa el focus en la necessitat d'incorporar la perspectiva de gènere en la investigació, la prevenció i l'atenció sanitària per garantir una salut més equitativa per a les dones. Castelldefels acollirà el 5è torneig internacional de pàdel per a persones amb discapacitat de Catalunya. Tindrà lloc els dies 29 i 30 de maig al Club de Tenis Andrés Gimeno i comptarà amb la presència del secretari general d'Esport, l'Abel García.

Estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un dia més, tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: Que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

0: Afons.
1: Avui parlarem de la Guaita, el centre de suport a l'economia de l'Ajuntament de Castelldefels, un servei municipal que té com a objectiu principal impulsar l'ocupació i el desenvolupament econòmic del municipi. Tenim amb nosaltres a Santiago Amaro, que és el tècnic responsable d'aquest servei, que està pensat per ajudar a millorar les oportunitats d'inserció laboral de la ciutadania. Molt bon dia, Santiago, i moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
2: Molt bé, molt bon dia. Gràcies a vosaltres. Un plaer.
1: Doncs per qui no conegui el vostre servei, aquest servei de suport a l'economia, quin és el paper de la Guaita dins de l'estratègia de promoció econòmica?
2: Bé, la Guaita és el nom de l'equipament, del centre, que dona cabuda, diguem, al Departament de Promoció Econòmica, des del qual s'impulsen tots els programes que tenen a veure amb l'activitat econòmica del municipi, no? Principalment tenim dos tipus de serveis que van adreçats a persones que estan en recerca de feina i serveis que van destinats a les empreses. Per tant, jo diria, per resumir-ho d'alguna forma molt entenible, que és el lloc on ha d'anar-hi qualsevol ciutadà de Castelldefels que o bé estigui buscant feina o bé vulgui millorar la seva capacitació, la seva formació per millorar en el mercat laboral, o bé ha d'anar qualsevol ciutadà o ciutadana que tingui algun projecte empresarial, que necessiti de cert acompanyament per garantir doncs, l'èxit en la seva creació. O bé també qualsevol ciutadà o ciutadana que tingui ja una activitat empresarial, una activitat econòmica empresarial a Castelldefels i que d'alguna manera doncs, pugui identificar quins són els serveis que nosaltres estem

0: impartint per la seva millora, millor consolidació empresarial.
1: Quina va ser llavors la necessitat al municipi que va motivar la creació d'aquest servei?
0: Bé, nosaltres estem a la Guaita, a l'equipament que ocupem ara, des de l'any 2003. Ja prèviament, des de l'any 1995 aproximadament, diguem que amb l'aparició de les primeres convocatòries de subvencions, les primeres subvencions d'agents d'ocupació, AODL es deien, agents d'ocupació i desenvolupament local, molts ajuntaments de certa dimensió doncs, van començar a pensar en la possibilitat de tenir un departament que s'encarregués de les polítiques actives d'ocupació. Les polítiques actives d'ocupació són aquelles, sembla tonto, però són el contrari a les passives. Les polítiques passives són aquelles que et donen un salari, com és l'atur o una prestació, mentre estàs en un temps que no pots treballar. No? Aquelles que són actives, les polítiques actives, són aquelles que d'alguna forma obliguen a les persones que estan en atur o conviden a les persones que estan en atur a fer alguna cosa per millorar la seva ocupabilitat. Aleshores, en aquells anys la Generalitat va començar a impulsar programes que tenien a veure amb la creació de serveis adreçats a les persones que estaven en recerca de feina o les persones que volien crear una empresa, i els departaments de promoció econòmica van començar a assumir aquesta tasca. Des d'aleshores fins ara, doncs, pots imaginar-te que ens hem adaptat a tot tipus de situacions molt, molt, molt, molt diferents, no? I que hem crescut moltíssim.
1: Des dels inicis, llavors, fins a l'època actual, creus que ha canviat molt el concepte de promoció econòmica i ocupació? Com ho heu viscut?
0: Molt. Aviam, una característica molt d'aquests, diguem, de tot el nostre recorregut, diguem, la primera qüestió a destacar és que hem crescut. O sigui, en un principi hi treballàvem 7 o 8 persones i actualment som una plantilla, som un nombre de persones que superen les 20. Moltes són funcionàries i d'altres estan adscrites a programes. No? Aquesta és una característica. Per tant, a mesura que ha anat creixent el municipi, nosaltres hem anat també creixent com a departament. Una altra qüestió que ha anat canviant ha sigut, diguem, el que se'ns ha demanat com a secció, com a regidoria o com a departament. En un principi només érem un departament que gestionava algunes polítiques actives, feia plans d'ocupació, cursos de formació, i actualment som gairebé un departament estratègic. No? Se'ns demana que impulsem programes que millorin la visibilitat de la ciutat, no? I que siguem un factor clau a l'hora de la marca, de tenir una marca potent a nivell d'empresa Castelldefels. No? I una altra característica molt nostra és que, com que depenem molt, prestem serveis que van adreçats a l'economia, i l'economia és una cosa viva i que va canviant en funció del mercat, doncs ens anem adaptant molt, no? Hem passat per etapes, èpoques de crisi, com és la crisi del 2008-2010, que va trigar molt a marxar i que aleshores doncs, hi havia molta gent a l'atur i que, per tant, els nostres serveis anaven adreçats a donar algun tipus de servei a aquelles persones que estaven fora del mercat, no? I que d'alguna manera volien treballar i no podien, no? No trobaven feina. Hem passat també per una crisi com és la del Covid, que era una crisi econòmica i una crisi també de salut, no? Que van volcar tots els esforços doncs, a fer donar subvencions per poder garantir la continuïtat dels comerços i les petites activitats empresarials de la ciutat, que són la majoria, perquè durant un temps no podien ni tan sols obrir. No? O èpoques com la d'ara, que tenim un atur molt controlat i que, en canvi, el que estem intentant és adaptar, diguem, el nostre múscul a intentar crear noves activitats empresarials més vinculades amb la innovació, etc. Per tant, jo diria que ens hem intentat sempre adaptar una mica al mercat laboral i empresarial de la ciutat.
1: Doncs ara, pel que deies, dins el mercat laboral actual que hi ha un atur controlat, no sé si ho has dit així, llavors quins serien els principals objectius del centre?
0: Bé, mira, actualment tenim diversos projectes que tenen a veure amb la digitalització i la innovació empresarial. Un d'ells és, tenim un equipament a Vistalegre, al Centre Cívic Vistalegre, un servei que es diu OnLab. És un centre de divulgació digital. És l'espai des del qual l'Ajuntament impulsa els programes que tenen per objectiu que no quedi ningú enrere en la formació digital. Això es va crear just després de la Covid, va ser un dels programes que van sortir, diguem, després del tancament, i la seva, el seu programa té a veure, el centre té com dos parts, una part que és de divulgació i formació i una altra que és un centre de fabricació digital. Tenim eines de fabricació digital que són útils per a moltes coses, són útils gairebé per a qualsevol disciplina. Aleshores, el que estem fent des d'allà és impulsar un conjunt de cursos i programes per tal que tothom tingui algun vessant o algun programa que li pugui interessar. Per tant, jo convidaria a consultar aquest programa tant a professors per adaptar les seves metodologies didàctiques a mètodes més online, a persones grans que no saben fer ús del mòbil o que han d'aprendre a comunicar-se, per exemple, amb l'administració pública d'una forma digital, i fins i tot a persones que tenen una idea, un projecte empresarial, perquè puguin veure quines màquines tenim allà i les poden fer utilitzar. I l'altre projecte una mica que també destaca, que estem donant impuls, és tenim un centre, un coworking, un espai per la creació d'empreses, un espai que està ubicat al Lògic, a l'edifici Lògic, al parc empresarial que tenim aquí a la ciutat i compartim amb Gavà, i que és un espai de 800 metres quadrats que inclou allotjament empresarial i serveis de valor afegit per tal de que les persones que tenen un projecte empresarial vinculat amb la tecnologia i la innovació tinguin un lloc on poder-lo crear.
1: Com s'organitzen aquestes, la guaita amb aquestes empreses del territori que comentes?
0: Bé, nosaltres estem en contacte directe amb les associacions de la ciutat, per tal que puguin tenir aquelles associacions que ja d'alguna forma tenen certa experiència i porten algun temps col·laborant entre elles. Estem ajudant ara a donar un cop de mà amb una nova associació que s'ha creat, que es diu Castelldefels Empresarial i que té un impacte directe sobretot en la zona industrial, en l'espai industrial. I a part d'això, el que fem és tractar de fer la màxima difusió de tots els nostres serveis per tal que les empreses els puguin utilitzar.
1: Llavors, aquest suport entenc que és com més cap a emprenedors. Quin tipus de suport?
0: Mira, els emprenedors de la ciutat poden venir a la guaita, primer, simplement a rebre un suport a l'hora de convertir la seva idea empresarial en un projecte empresarial. Això significa que des que tu tens una idea, per validar si aquesta idea té alguna validesa en el mercat, tenim una eina que es diu Pla d'Empresa, val? Que amb un tècnic especialitzat en temes empresarials ajuda a aquesta persona a convertir la seva idea en un projecte. La següent fase és aquest projecte convertir-lo en realitat. Per tant, la primera cosa que fem és ajudar aquestes persones a validar que la seva idea realment es pot portar a terme, que no l'haurà de tancar cap de 4 dies. Si és vàlida, nosaltres hi ajudem a l'hora de posar en marxa. A l'Ajuntament s'encarreguen de la part del tràmit de la llicència municipal i nosaltres ens encarreguem de donar-la d'alta amb un servei que ens està funcionant molt bé, que es diu PuntPAE, punt d'atenció a l'emprenedor, a través del qual, a través d'un document únic, donem d'alta aquella empresa a la Seguretat Social i a Hisenda. O sigui, que en una visita de mitja hora una persona pot convertir-se en autònom o en societat limitada només en 30 minuts i amb els documents previs que nosaltres els demanem, que són pocs, és DNI, un compte bancari, 4 coses més. O sigui que per la part d'emprenedoria fem això, assessorament individualitzat, formació vinculada a l'emprenedoria i la donada d'alta en el punt PAE.
1: I després d'aquesta donada d'alta, tot i així esteu en contacte amb empreses per...
0: Exacte.
1: Que continuïn.
0: Exacte. Sí. Amb aquestes empreses, que sobretot aquelles que nosaltres hem ajudat a crear, fem un seguiment que al principi és de cada 3 mesos, després cada 6 mesos, i intentem veure una mica quina és l'evolució d'aquestes empreses que han sigut creades per nosaltres i veure també quins són els serveis que els poden ser d'alguna forma útils, que molts d'ells són serveis de formació, serveis de consultoria, de vegades tenim projectes que van destinats a un sector molt, molt concret i aleshores convidem amb aquestes empreses que ja tenim certa confiança a participar-hi.
1: I a més d'aquest col·lectiu, no?, dels emprenedors, quins altres són prioritaris en les actuacions de la guaita?
0: Bueno, mira, nosaltres l'altra pota de serveis va més relacionada amb persones que estan en atur. Aleshores, tenim tot un conjunt de programes que van destinats a millorar la seva situació. El més antic i probablement dos dels més coneguts és la borsa de treball. Tenim una borsa de treball que intermedia entre empreses locals que estan buscant treballadors i treballadors que estan buscant feina entre les empreses locals. No? Aquest és un servei que funciona des del principi del servei. I l'altre servei que és també molt, molt antic i que probablement és un dels més coneguts és el de la formació ocupacional. Fem cursos de formació ocupacional de diverses fórmules. La més àmplia, diguem, són els certificats de professionalitat, que són un certificat de professionalitat, és un curs que quan l'acabes, si l'acabes correctament i el certifiques, et donen un document des de la Generalitat que et capacita per treballar a nivell nacional en aquella professió. Val? És un de les són cursos que solen ser més o menys llargs, entre les 300 i les 600 hores. I després tenim cursos i píndoles formatives que ataquen una necessitat molt concreta, com és la informàtica, la introducció a algun programa, el treball administratiu, el treball en una recepció, etc. Val? O sigui, aquests són dos dels projectes més longevos o més antics de la UAIT. Però en tenim d'altres. Tenim un programa, per exemple, que es diu Integral Plus, que el que fa és que agafem a 20 persones que estan desocupades i són contractades per una empresa per fer una tasca, les agafem, les formem i quan les contracta una empresa, aquesta empresa rep per part de la Generalitat una subvenció. Una subvenció pel valor del salari mínim interprofessional. És un projecte que està funcionant també molt bé i que ja portem uns 7 o 8 anys amb ell.
1: Sí, que realment hi ha molts projectes, no sé si tots, però gran part que ho feu amb entitats col·laboradores. Ens pots explicar més d'això?
0: Sí, mira, principalment nosaltres, un percentatge molt important de les despeses del que nosaltres fem venen d'entitats supralocals, principalment, i juraria que per aquest ordre, Generalitat de Catalunya, el Servei d'Ocupació de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. I a part, el pressupost propi de l'Ajuntament. No? Per què? Doncs principalment perquè les polítiques actives són una política la competència de la qual la té la Generalitat i no els ajuntaments. La Generalitat, d'alguna forma, cedeix aquesta competència als ajuntaments a través d'aquestes subvencions que ens solen donar, entenent que nosaltres tenim certa proximitat amb la ciutadania i que, per tant, som una entitat local més pròpia per poder fer o més adequada per fer aquest tipus de polítiques. Però sí, principalment, la Generalitat, molts dels programes que nosaltres tenim són programes finançats per la Generalitat de Catalunya, d'altres per la Diputació de Barcelona, que col·labora molt també a nivell de finançament de programes d'ocupació i, sobretot, de centres locals de suport a les empreses, i també l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que des d'aquí fa com 10 anys aproximadament, doncs també financia projectes d'aquest tipus.
1: I pel que fa doncs, a aquests projectes, no, que comentes que venen impulsats també de polítiques públiques d'ocupació, com ho feu per valorar l'eficiència de les actuacions o si estan funcionant o no?
0: Molt bé, doncs mira, principalment nosaltres fem dues coses. Una és una valoració... Som una àrea que estem certificat per l'ISO 9000, per tant, estar certificat t'obliga a avaluar el que estàs fent d'una forma objectiva, no? I principalment ho fem de dues maneres. Una d'elles és demanant la satisfacció per part de les persones que passen per allà, i l'altra, que és més objectiva, és fer un seguiment posterior de si la política activa en qüestió és d'ocupació, és d'inserció laboral, és trucar a aquestes persones per saber d'elles després d'uns mesos, 6 mesos normalment. Molts programes també ens ho demanen, que al cap de 6 mesos doncs, controlem en quina situació estan les persones que han passat per un curs o per un dispositiu o per alguna cosa d'aquestes per saber en quina situació està i saber si ha sigut útil la inversió, no? I en el cas de les empreses doncs fem el mateix. En cas de que sigui un projecte, per exemple, que fomenti la creació d'empreses entre les dones o entre certs col·lectius, el que fem és, un cop ha finalitzat el programa, investigar si realment ha servit per l'objectiu del programa o no.
1: Clar, o sigui, té molt valor aconseguir aquest retorn, entenc, per realment projectar, no?, cap al futur. El que també volia preguntar, i ja com per tancar l'entrevista, és sobre això, sobre els principals reptes de futur amb l'ocupació i el desenvolupament econòmic aquí a Castelldefels.
0: Jo diria que per una banda per la part més d'ocupació actualment, el que un repte important és que aquelles persones que estan en risc d'exclusió social per motius socials principalment, puguin ser incloses en el mercat laboral. El treball, a part d'una forma de ganar-se la vida, és algo que d'alguna manera ordena i vehicula, diguem, el teu projecte vital, no? I és necessari que qualsevol persona doncs pugui tenir un projecte laboral per tenir un projecte vital. I aquí, diguem, hi ha un repte important en la part de tractament de la diversitat, d'incloure la diversitat, no? Les persones que són estadísticament diferents, no? Aquest és un repte per nosaltres i per tot el país, eh? I per la banda més empresarial, els reptes pels propers anys és potser tenint en compte una mica les directrius estratègiques i polítiques de la ciutat, és postular Castelldefels com un espai amigable per a la creació d'empreses. Crec que hi ha un potencial molt gran a Castelldefels, hi ha moltes persones autònomes, hi ha molt de potencial emprenedor i nosaltres hem d'oferir les eines perquè aquest potencial sigui real i que en breu doncs, Castelldefels estigui en el mapa de les ciutats doncs, amb més, ja ho és, però encara més, amb més empreses innovadores, amb més empreses vinculades amb la innovació. I jo crec que aquests serien els grans reptes a mig termini.
1: En el futur, sí. Moltes gràcies per explicar, no, tot el funcionament de la Guaita. Recordem que Santiago Amores és el tècnic responsable d'aquest servei, que està pensat per ajudar i millorar el futur laboral de les persones, també les oportunitats d'inserció laboral. Santiago, com a tancament, t'agradaria destacar alguna cosa o animar la ciutadania d'alguna manera?
0: Bueno, sí, a mi m'agradaria simplement recordar a totes les persones que s'estiguin sentint que convido a tothom a venir a la Guaita, sobretot a tots aquells que estiguin en recerca de feina o pensant en crear una activitat empresarial. I també aquells que ja les tenen, que visitin la nostra pàgina web, que vegin quins són els serveis que nosaltres hi podem oferir, que segurament ens portaran alguna sorpresa.
1: Doncs molt bé, vull dir, realment en aquest molt tan global trobo que has fet bé com a fer aquesta crida, perquè realment, no, les tendències són molt canviants, o sigui que ja ho sabeu, qui pot estar interessat, doncs que us vingui a visitar la Guaita. Moltes gràcies, Santi.
0: Gràcies a vosaltres. És tot, no?
2: A fons. Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
3: El 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya. Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Castelldebit, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Bona nit i benvinguts al Club del Jazz. Avui ens acompanya al Club del Jazz el saxofonista i compositor emblemàtic bas Víctor de Diego. Bona nit, Víctor, i benvingut al Club del Jazz.
1: Hola, Joan. Gràcies. Gràcies per invitar-me.
0: Si et sembla bé, parlarem del present, de la teva trajectòria professional, que ho farem en català. Et sembla bé?
1: Esclar. Som a Catalunya, oi?
0: Sí, a Castell de Pesta.
1: Això.
0: Com estàs i com contemples la situació actual en quant a la professió de música, de la música?
1: Ostres, ahí directo al estómac. És una pregunta bueno. molt ampla, no?
0: Obligada.
1: La música com està? Jo què sé, la música, jo sóc músic i bastante tengo amb intentar fer bona música, gaudir i fer gaudir als que vulguin apropar-se a escoltar els meus concerts. Com està la música? Pues depèn, hi ha música que va molt bé perquè és de masses i comercial i això sempre hi haurà. En canvi, la música més no sé com dir-ho, sofisticada, no en el sentido malo de la paraula, sinó músiques més interessants, més que sé jo, és com qualsevol art, pues tenen públic més petit i costa de que augmenti, la veritat.
0: Has viscut alguna altra època en situació similar del jazz?
1: Doncs, bueno, de fet, no? La situació de totes les coses canvien al llarg dels anys. Tot canvia. Tu tens una edat, jo també.
0: I evolucionen les coses.
1: Evolucionen res, es queda igual. I jo què sé, el jazz sí ha evolucionat. Jo crec que, bueno, i ara el panorama és molt maco perquè ja han sortit molts i molt bons músics joves en els últims anys. En canvi, els jocs per tocar i on pugui venir la gent a gaudir d'aquesta meravellosa música, doncs, bueno, és un altre debat que, no sé si...
0: Sí, estic d'acord amb tu, sí.
1: Sí, avui...
0: Falten empreses que es dediquin a promocionar el jazz, bueno, amb actuacions i concerts. Estic d'acord.
1: Sí, però jo el que crec és que el que falta és educació, el que falta és públic, públic que li agrada aquesta música, i això es aconsegueix pues, de la mateixa manera que aconseguim públic que li agradi les bones, els bons llibres, les bones pel·lícules i no les dolentes. I llavors això és una tasca molt més gran, no? d'educació des de petits als nens, que no intentar que no consumen porqueria, que és el que fan molt sovint, però això ja és un tema, jo què sé, molt complex, que jo solo aportaré el meu granito d'arena si es pot, però vaja, que és un problema complex.
0: Víctor, hi ha diferències logístiques estables en quant a treball entre el País Basc i Catalunya en quant a apareix el jazz?
1: Doncs el que passa és que Catalunya sempre ha sigut un referent a nivell nacional, a nivell de l'estat espanyol, sempre, des de que van començar els primers músics als anys 20 que escoltaven... Que copiaven la música que escoltaven a la ràdio i dels músics americans que venien, els marines i no sé què, i això ja passava als anys 20. I ha sigut sempre un pioner i punter a l'estat espanyol. Al País Basc hi ha molt moviment i últimament a tot arreu s'ha globalitzat i s'ha, com es diu, homogenitzat bastant tot això. I hi ha molts bons músics joves en qualsevol ciutat o poble de la geografia.
0: Tenim futur, amb la joventut,
1: això,
0: nova generació.
1: O sigui, de músics està millor que mai. Cada vegada hi ha més i millors músics de jazz o música moderna. Això està clar.
0: Pot ser que quan estàs a Catalunya enyores el País Basc i quan estàs al País Basc enyores a Catalunya?
1: Sí, pero el que em passa és que quan vaig al País Basc i surt d'allà, dona pena, però de seguida dic, bueno, torno a casa, a la meva ciutat, a la meva família, als meus amics, a la meva gent i tal i qual. Però és veritat que quan vaig cap al País Basc em passa semblant, no? Tinc dues cases, diguéssim.
0: Tens el cor dividit.
1: Sí, bueno,
0: entre País Basc
1: però, i Catalunya. Però no és cap
0: professionalment, ens apareix.
1: No, no, i personalment, vull dir, però no és cap, com dir-ho, cap cosa dolenta, està molt bé.
0: És
1: o sigui,
0: bo.
1: Jo sí. Soc feliç aquí i allà, i bueno, em reparteixo i de vegades estic allà i de vegades aquí.
0: Al País Basc hi ha molts músics i jo estic rebent d'Errabat Jazz, ho coneixes això?
1: Clar.
0: Constantment treballs propis de músics, com el guitarra Marco Martínez, et sona?
1: Doncs aquest justament ara em pillaràs, perquè hi ha molta gent jove ja. que a Catalunya és més fàcil que les conegui, i allà no tant, però allà conec i he tocat amb molts músics
0: per
1: joves.
0: Per exemple, allà. Bobby Martínez, et sona? Neb, saxofonista...
1: Bueno, Bobby Martínez em sembla que és el gran saxofonista cubà que viu a Madrid fa anys, que suposo que ha gravat amb aquest segell, que també grava gent de fora, no solament del País Basc.
0: Però Jorge sí. Pisa, sona? Guitarra?
1: Sí.
0: Núcleo Trio, més convidats, Gilden Plana, guitarra?
1: Sí, alguns d'ells em sonen, sí.
0: Xavi Olcoz? Bueno, ja estic parlant de gent de la nova generació basca.
1: Sí, tot i que el que et deia, hi ha molts joves que és impossible conèixer a tots. Jo conec a molts de no tan potser joves que he tocat amb ells, que han sortit alguns d'ells de Musiquene, i hi ha molta, molta gent tocant molt bé.
0: Això, si et sembla bé, oferirem un tema del disc Asi Berriat als oients del Club del Jazz. Com a primer tema, què et sembla? Tigre de Recalde?
1: Molt bé.
0: Et sembla bé?
1: Em sembla fantàstic.
0: Pues endavant, Tigre de Recalde.

0: Després de l'experiència de Barcelona Jazz, Orquestra Big Bang i Dani Alonso, director i trompó, de les nits del swing a la Sala Apollo, va ser un bon màster acompanyant a convidats de l'elit jazzística, com Jesse David, saxofon, Nicole Rochelle, cantant, Susana Seiman, Pepino Pascual, músic humorista, Biel Ballester, guitarra, Gemma Abrier, cantant, i molts més, gaudint molt de la qualitat d'aquests artistes, oi, Diego? Va ser una època molt brillant a les nits de l'Apollo Swing.
1: Sí, jo toco a la Barcelona Jazz Orquestra des de fa, sembla que 30 anys o bueno, més o menys, i tenim una història molt bonica i molt rica, molt intensa d'èpoques. Ara també estem tocant, tocarem aquest proper diumenge al... Hòstia, ara no sé si és o clar, si surt el dimarts.
0: Ah, bueno, escolta, bueno, jo la Barcelona Jazz Orquestra ets una llegenda.
1: Sí, vull dir, i si no, podeu fer que... o sigui, hem tocat el diumenge passat, o tocarem el diumenge a l'Apollo una altra vegada. O sigui, encara estem fent molts concerts a l'estiu.
0: Dirigida
1: també
0: pel Dani?
1: Sí. Sí, hem tocat molts anys, molts concerts amb molta gent dels que has citat, i hi ha molts més noms molt importants de l'escena internacional jazzística, i hem tingut la sort i de van haver-hi molts anys de grans concerts a França i, bueno, i aquí també, molt treball van tenir molts anys.
0: A l'Apollo té màgia i swing.
1: Sí, l'Apollo és un lloc molt maco, molt... Hem estat tocant allà, doncs crec que una vegada al mes, durant 20, 25, no sé quants anys, fa poc van fer no sé quin aniversari, i continuem tocant a l'Apollo.
0: A més, sona molt bé, eh? Sona sí, molt bé. Perquè, mira, jo no sé si encara estan a l'orquestra components, director Dani Alonso, trompó Víctor de Diego, saxo, Mateu Simón, trompeta, Sergi Vergés, trompó, Ignasi Terrassa, piano, Nono Fernández, el contrabaix, Jean-Pierre Deuquart, bateria, i me'n falten anunciar 11 músics més, total 18 músics.
1: Clar, has de pensar...
0: Com sonava i com sona de bé i com gaudiu.
1: Sí, alguns noms que has dit ja no estan.
0: No estan.
1: No estan.
0: Ja.
1: Sergi va estar molts anys, ara fa arranjaments, però no toca el trombó amb nosaltres. Has de pensar que... Sí, has de pensar que en 30 anys, bueno, hi ha canvis. Jo sóc el
0: crec, veterano.
1: Jo crec que amb Dani sóc el més vell de o sigui,
0: de l'orquestra.
1: L'únic que amb Dani que estem des del començament. I va passant gent, alguns porten molts anys, però bueno, entra gent jove
0: per
1: també.
0: Per això t'hi dic que ets una llegenda, sí, a l'orquestra.
1: Sí. Hòstia, no sé si això és bo, però bueno, vale, sí. M'ho prenaré com que és bo, una llegenda.
0: Escolta, són inolvidables els temps que heu estat a l'Apollo, a que sí?
1: Sí, clar, sí.
0: Què et sembla? Posem un segon tema?
1: Vinga.
0: Què et sembla Collserola?
1: Collserola.
0: Vale?
1: Estupendo.
0: Ok.
1: Ok.
0: Endavant, Sebastià.

0: En aquests moments estàs formant grups reduïts de trios o quartets amb músic de l'èlit jazzística de Barcelona i el País Basc. Per pressupost econòmic no són fàcils avui aquests més temps trobar feina. És veritat, de Diego.
1: Bueno, Víctor, una mica el que dius és veritat, clar. Però bueno, jo amb el format amb el que me trobo més a gust és en petits formats, que és on jo puc tocar més.
0: La teva música.
1: Sí, i la meva música o la música sense...
0: Els Andes també en toques. Sí.
1: Sí, vull dir, per mi no és important, tan important el que es toqui, sinó el com es toqui. I a trio quartet pues és una sonoritat que és molt... dona portes per a tocar més obert, més experimental, més provar coses.
0: Però portes gent que t'arropa molt bé.
1: Clar. A Barcelona hi ha molts bons músics, com ho deia abans, joves i no tan joves, i això no és problema. Hi ha molts amb els qui fer bona música. És una sort viure a Barcelona.
0: Què te resulta més fàcil, trobar feina a Barcelona o al País Basc?
1: Bueno, a Barcelona hi ha una mica més de llocs i de moviment, i és una ciutat més gran i hi ha més oportunitats, més coses, però bueno, al País Basc també hi ha, i vaig a tocar molt sovint, un parell de vegades a l'any, tot i que bueno, de vegades són concerts més grans o més petits o gires o... però sí, vaig molt sovint al País Basc també.
0: Però ho fas amb músics d'allà, no tots en portes
1: bueno,
0: d'aquí.
1: No, de tot. De fet, abans sobretot portava músics d'aquí. Ara el que ha passat, com deia abans, que estan sortint músics joves a tot arreu, a Barcelona, al País Basc i a tot arreu, i llavors és més fàcil, i és el que també estic fent, és tocar allà amb músics d'allà, joves, que ho fan molt bé.
0: Et sembla bé un tercer tema?
1: Dale.
0: All the things you are.
1: Molt bé. All the things you are.

0: T'agrada aquest tema?
1: Clar.
0: Digue'ns algú que potser et queda la morrinya que no has arribat a fer algú que volies i no ho has fet. Amb
1: ostres,
0: música, hem d'aparèixer.
1: Amb música?
0: Amb jazz.
1: No ho sé, no ho sé. He tocat el que he volgut. Vull dir, és veritat que de vegades un pensa, hòstia, haver tocat amb no sé qui haguessi estat bé. Però per mi això és una mica com quan vols viure en parella. Jo no viviré en parella amb algú o alguna que no vulgui, o amb mi. O sigui, llavors, la música també és una mica així. Jo vull tocar amb gent que vulgui tocar amb mi. No, no pas... I, de fet, he tingut algunes experiències no molt gratificants en aquest sentit, de tocar amb gent que no volia tocar amb mi i dius, hòstia...
0: Però no et pots queixar, Víctor.
1: No, clar que no, clar que no.
0: Vull dir que tu portes la crem i músics de l'elit.
1: Bueno, invito als oients a que donguin una ullada al meu currículum a la pàgina web, que surten no

0: noms bueno, a punta pala.
1: Amb el quartet que heu gravat, Afi Berriat, tens el Roger Mas, un gran pianista que està molt temps amb el contrabaixista Benavent, Josep Campis, baixista, Andreu Pitar, bateria, i tu, Víctor de Diego, saxo tenor. Ets feliç amb aquest grup?
0: Ah, i tant. Clar, són molt bons músics i molt bona gent. O sigui, cada concert és una experiència fantàstica. En aquest sentit, sóc feliç com una lombriz, que es diu. Tot i que, com deia abans, hi ha molts bons músics a Barcelona amb els que pugué tocar i ser feliç com una lombriz.
1: Escolta'm una cosa, per favor. Explica'ns, abans d'arribar al temps de la improvisació, el músic que nota, que necessita impulsar, dir, transmetre sentiments, però hi ha algú que potser no sabem, un secret, ens ho pots dir?
0: Jo el que més aviat diré és el contrari. Vull dir, l'ofici, o sigui, la professió de músic de jazz, d'improvisador, no és, en el fons, molt diferent de qualsevol persona que intenta ser creativa en el seu camp de professional, però de qualsevol cosa. Vull dir, des de fora pot ser, és que el músic improvisa i és com molt oníric, molt èpico, i bueno, jo crec que té més de currela, de conèixer recursos i com es fa això d'improvisar, que té la seva part d'aprendizatge, de recursos, d'artesania, de saber què has de fer, has de trobar, has de mezclar una cosa a l'altra, treballar, practicar, i després surt més o menys rutinari, entre cometes. Tot i que pel públic pugui semblar que és único, increïble, flipante, bueno, una mica sí, però hi ha molt d'això que estic dient, de rutines, de recursos que són professionals, artesans del nostre ofici, i sabem què s'ha de fer per a tocar, improvisar i connectar i tot això.
1: Sense apartar-se de les harmonies, entreu i sortiu de les harmonies al moment d'improvisar. No tothom pot fer-ho, això.
0: Bueno,
1: no tots els músics.
0: Sí, però que, insisteixo, és un ofici, és un, o sigui, són patrons, són recursos que estan ahí. No ens inventem gairebé cap cosa. Està tot inventat, pots dir-ho. Són maneres de fer música que estan ahí i que hay que estudiar-les, conèixer, practicar i gaudir, i ja està.
1: Estimat amic Víctor, hem arribat a la fi del programa i ens hem d'acomiadar. Donarem les gràcies al nostre estimat amic Sebastià per la seva tasca tècnica i a tu per acceptar la invitació. Et desitgem molta sort i èxits. I com a cloenda als nostres oients del programa del Club del Jazz, què et sembla? Si de a Song Flute.
0: Si de Song Flute, em
1: bon
0: sembla
1: tema.
0: Un bon tema del gran John Coltrane.
1: Bueno, pues aquí vull dir-te que sàpigues que Ràdio Castelldefels és casa teva.
0: Doncs
1: mai que necessitis comunicar als estimats oients i amics del jazz, pots fer-ho a través d'aquests micròfons. Moltes gràcies.
0: Doncs jo t'ho agraeixo de veritat molt i vull fer una crida, diguéssim, o una...
1: Estàs amb el teu dret, si pots fer-ho.
0: No. Vull dir, vull donar-te les gràcies perquè gent com tu i com el teu equip tècnic feu possible fer una tasca molt important de difusió d'aquesta meravellosa música, que tant de bo arribi a més gent i que pugui gaudir com gaudim nosaltres.
1: Bueno, aquí a la zona del Baix Llobregat jo crec que molta gent t'escoltarà.
0: Doncs fantàstic, que vinguin als concerts, que és encara millor.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels a dimarts 26 de maig. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Caminades, tertúlies i tallers per commemorar el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones a la Ciutat. La jornada del 28 de maig posa el focus en la necessitat d'incorporar la perspectiva de gènere en la investigació, la prevenció i l'atenció sanitària per garantir una salut més equitativa per a les dones. Castelldefels acollirà el 5è torneig internacional de pàdel per a persones amb discapacitat de Catalunya. Tindrà lloc els dies 29 i 30 de maig al Club de Tenis Andrés Gimeno i comptarà amb la presència del secretari general d'Esports Abel García. La mostra d'activitats extraescolars celebra avui 20 edicions a la ciutat. Des d'avui fins al 29 de maig, el Teatre Plaza es convertirà en l'escenari de la mostra d'activitats extraescolars de teatre, música i dansa, una cita ja consolidada al calendari educatiu i cultural de Castelldefels, que enguany celebra la seva 20a edició. Comencem l'informatiu.

0: El 28 de maig se celebra el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, una jornada impulsada per la Red de Salut de Mujeres Latinoamericanes i del Caribe, amb l'objectiu de reivindicar el dret de les dones a una atenció sanitària adequada i lliure de desigualtats. Des de l'Ajuntament s'han organitzat diverses activitats de sensibilització al voltant d'aquesta data entre dimecres 27 i divendres 29 de maig. Dues d'aquestes activitats compten amb la participació d'entitats del Consell de Dones, tal com explica la tècnica d'igualtat, l'Anna Rodríguez.
1: És una de les jornades que d'alguna manera nutrim de les propostes que ens fan altres àrees i també el propi Consell de Dones, i jo resaltaria principalment d'aquesta proposta d'activitats que aquest any tenim sobre la taula, és la participació de les entitats del Consell de Dones. Tenim quatre propostes i aquestes quatre propostes estan enfocades a reflexionar, a donar eines a les dones sobre la seva salut.
0: La commemoració vol sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de tenir en compte les diferències de gènere en l'àmbit de la salut, tant en la recerca científica com en la prevenció, el diagnòstic i els tractaments mèdics. Durant molts anys, l'avenç mèdic s'ha desenvolupat principalment a partir d'un model masculí extrapolat posteriorment a les dones. Escoltem el que ens explica la tècnica d'igualtat, l'Anna Dolors Rodríguez.
1: Aquest avenç mèdic que es va centrar en el model masculí ha deixat tota la generalitat de la feminitat fora. Llavors aquest dia està pensat precisament per reflexionar sobre aquelles coses que ens afecten a les dones, sigui per tema biològic, perquè tenim unes hormones, una constitució biològica diferent, o bé tingui a veure amb els mandats de gènere, com per exemple poden ser les cures.
0: Els biaixos de gènere en la medicina han comportat, entre d'altres aspectes, una manca d'investigació en qüestions relacionades amb el dolor o l'acceptació de determinades interpretacions sense prou rigor científic, sense considerar factors genètics, biològics, fisiològics o psicològics diferencials. I amb motiu d'aquesta jornada es duran a terme activitats de sensibilització entorn de la salut de les dones per promoure la reflexió i avançar cap a una atenció sanitària més igualitària. Ens ho explica la tècnica d'igualtat, l'Anna Dolors Rodríguez.
1: Són quatre propostes, les quatre molt canyeres, i us animem a participar totes. Una és una de les tertúlies amb veus de dones que va a càrrec de la Carolina May, que és la psicòloga.

0: del Servei d'Informació i Atenció a les Dones i que ens proposa el dimecres 27 de maig de 5 a 6 reflexionar de com, quan cuidar cansa, que és un dels temes que crec que en moltes converses femenines i ara, com deia, incorporant també a molts homes que s'han incorporat a les cures, doncs és un dels temes que estan sobre la taula, no? Com impacten aquestes cures en la salut emocional de les persones cuidadores. Després, des d'Esports, han organitzat un taller d'autocura informada, que és una guia sobre una guia i recursos per al moment vital, és per dones de més de 45 anys i la idea és que és conèixer, decidir-se, cuidar-se amb informació, que això també és molt important i també amb confiança. Aquesta proposta és pel mateix dia 28 de maig a les 6 a Can Roca. Totes aquestes activitats necessiten inscripció.
1: Les propostes impulsades per diferents entitats i serveis de la ciutat volen fomentar així espais de reflexió, suport i promoció de la salut en perspectiva de gènere, com són també les propostes que s'han fet per part d'entitats al Consell de les Dones.
0: Les dues propostes que venen d'entitats del Consell de Dones, que a més són entitats que són molt actives al nostre Consell, és la, una que proposa la xarxa d'intercanvi de coneixements de Castelldefels. La Joana Gallego fa una trobada on s'ajunten un grup de persones i caminen amb aquesta voluntat de cuidar-se i de fer xarxa i de també a vegades combatir la soledat. Però el dia el 27 de maig a les 10, justament aquesta caminada es farà en motiu d'aquest Dia Internacional de Salut de les Dones. I per últim, la SAF, l'Associació d'Afectats d'Estrès, Ansietat i Fibromialgia de Castelldefels, organitza un taller que es diu Cultiva el teu benestar, moviments i respiració conscient, que el dirigeix la Nora Spinedi, que serà el 29 de maig de 10 a 11, que també cal inscripció prèvia. Trobareu la manera de fer les inscripcions doncs això, a les xarxes socials i a la web.
1: Les persones interessades a participar a les activitats poden formalitzar la seva inscripció des del web oficial de l'Ajuntament a través dels canals habilitats per a cada proposta. I per qualsevol dubte o per rebre més informació sobre les activitats, els requisits d'inscripció o la disponibilitat de places, la ciutadania es pot posar en contacte amb el Servei de Polítiques d'Igualtat que es troben a l'espai Montserrat Roig, així com amb les entitats col·laboradores que impulsen cadascuna de les propostes. Castelldefels acollirà els dies 29 i 30 de maig el Torneig Internacional de Pàdel per a Persones amb Discapacitat de Catalunya. Tindrà lloc al Club de Tenis Andrés Jimeno i comptarà amb la presència del secretari general d'Esports, l'Abel García. El torneig està organitzat per part de l'associació EPA, que col·labora amb ajuntaments, escoles d'educació especial, també amb escoles ordinàries, amb alumnes de necessitats educatives especials i fundacions d'adults amb discapacitat. Escoltem a Nil Martínez, el director tècnic de l'associació.
2: Ens vam fundar el 2017, ja l'any que ve fem 10 anyets, que estem molt contents, i bueno, es va fundar pues, per donar les mateixes oportunitats que tenim tots a aquest col·lectiu, que són nens amb discapacitats o capacitats diferents, i això, pues, per donar una miqueta aquestes oportunitats i poder treballar amb ells pues, molts aspectes que treballem dia a dia.
1: L'associació compta amb la participació de jugadors i jugadores de diferents municipis de la comarca, fet que també contribueix a crear espais de convivència, relació i integració a través de l'activitat esportiva, tal com ho explica el seu director tècnic, el Nil Martínez.
2: Ho vam fer al principi pels de Castelldefels, pensant que només vindrien de Castelldefels i 4 o 5, i bueno, se'ns ha acabat desmadrant la cosa. I sí que venen molts de Gavà també, Viladecans, el Prat, Sant Boi, inclús de Barcelona i el Vallès també ens venen uns quants. Actualment estem ja amb més de 200 alumnes, com l'any passat una miqueta més. El que hem fet aquest any ha sigut descentralitzar una miqueta. Abans ho estan fent totes les instal·lacions del Club de Tenis Andrés Jimeno aquí a Castelldefels, i aquest any hem començat també a treballar amb un club de pàdel del Prat, que els fem allà l'activitat als alumnes del Centre Especial de Can Rigol, i estem començant a treballar amb ells també.
1: Els alumnes de Catalunya provenen de l'associació Esports Pàdel Adaptat, EPA, un projecte que acull persones amb discapacitat des dels 5 anys fins als 65 i que ofereix classes de pàdel adaptat. I pel que fa al certamen, rep participants amb discapacitat de tota Catalunya, Espanya, Portugal, Itàlia i França. Escoltem a Nil Martínez, el director tècnic de l'associació.
2: La cinquena edició que fem aquest esdeveniment, que és el nostre esdeveniment preferit, i ho passem superbé. Divendres fem activitat a la platja, al Carita Morena, que aquest any està al Casanova Beach. Pues anirem allà enfront a fer activitats a la platja, amb tots plegats, perquè venen també una associació de Madrid, ve una associació d'Andalusia, que són de Càdiz, i venen també aquest any venen de França, també d'una associació de França, amb uns quants nens, i fem activitat a la platja el divendres, i després el dissabte per la tarda fem el torneig a les instal·lacions del club, al club de tenis Andrés Gimeno.
1: I durant el torneig, el Nil Martínez explica el perquè de fer-se més activitats.
2: Juntem activitats a la platja que no tenen res a veure amb el pàdel, fem, bueno, jocs típics i ens inventem les mil i unes perquè s'ho passin tots el millor possible. I després en el torneig el mateix, quan és l'activitat del pàdel, el dissabte el mateix. Tenim els alumnes que sí que fan competició i fan partits i, bueno, van a guanyar, però després la majoria, pues, que no van a competir, els hi fem altres jocs, altres activitats. Vull dir, no és cap competició, és més una festa que una competició al final del nostre torneig.
1: Aquesta aposta per l'esport i les activitats a l'aire lliure serveixen com a eina fonamental per treballar aspectes tan importants com l'autoestima, l'autonomia personal, la forma física i la inclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual, segons explica el president de l'entitat, el Joan Anton Martínez Pallarés. Des d'avui i fins al 29 de maig, el Teatre Plaza es convertirà en l'escenari de la 20a mostra d'activitats extraescolars de teatre, música i dansa, una cita ja consolidada al calendari educatiu i cultural de Castelldefels, que enguany celebra la seva 20a edició. Escoltem el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
3: Des de l'àrea d'educació ja vam destinar una part important a poder també, doncs, que sigui unes activitats, uns tallers amb un preu molt assequible per les famílies, són 13 euros mensualment, per fer ball, hip-hop, bueno, és una mostra artística. 20 anys que fem la celebració d'aquesta mostra, però totes les activitats extraescolars van començar, no sé si 4 o 5 anys abans. El que passa que aquesta instauració de fer al finalitzar el curs una activitat oberta a les famílies perquè les famílies poguessin veure tot el que els seus fills i filles fan durant el curs, doncs això s'està fent des de fa 20 anys, no? S'habilita el teatre perquè totes les entitats, tots els centres, doncs puguin participar, no?
1: És així com durant 4 dies infants i joves de diferents centres educatius de la ciutat mostraran davant el públic el treball realitzat al llarg del curs dins de les activitats extraescolars en un espai de convivència, expressió artística i participació. El programa inclou una gran varietat de propostes escèniques amb actuacions de teatre, dansa, hip-hop, ritme, percussió i zumba, interpretades per l'alumnat de diferents edat i escoles del municipi. Escoltem el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
3: L'àrea està molt orgullosa d'aquesta activitat perquè no és només una exhibició d'arts escèniques, que estan bé, perquè ho fan molt bé, sinó que és una exhibició, podríem dir, de lo més important, del treball que és de la feina i de la tasca que fan els monitors durant tot el curs, no? Que és treballar la confiança, el català també, la creativitat, el treball en equip, el perdre aquesta vergonya escènica que quan pugen a dalt, doncs de veritat és que hi ha vegades que hi ha infants que pot ser que a classe passen desapercebuts, però dalt d'un escenari canvien totalment i comencen a ballar pels seus pares i familiars i avis i àvies, també, de fet també a la grada. Jo pràcticament estic a totes les sessions, veus com des de les grades també les familiars s'emocionen per veure els seus fills i filles doncs, donant allà un espectacle que mai s'ho haguessin imaginat, no?, dintre de les escoles o inclús a casa, no? I això és fa molt de goig.
1: La mostra s'emmarca dins del Pla Educatiu d'Entorn i té com a objectiu donar visibilitat a les activitats que es desenvolupen fora d'horari lectiu, reforçant el paper educatiu, creatiu i social d'aquestes experiències. L'activitat és oberta a tota la ciutadania i convida a famílies, alumnat i veïnat a gaudir del talent i de l'esforç dels infants i joves de Castelldefels. La policia local de Castelldefels continua reforçant els controls de seguretat als autocars escolars coincidint amb el final de curs i l'augment de sortides i excursions organitzades pels centres educatius. Segons ha explicat el subinspector Leo Piqué de Ràdio Castelldefels, aquests controls es duen a terme a petició de les escoles i formen part d'un protocol de seguretat instaurat des de fa anys per protegir els menors d'edat durant els desplaçaments.
4: Ja tenim un protocol establert amb ells que ens poden demanar doncs, fer aquest control de seguretat, no sols de la prova d'alcoholèmia, que és una prova des que fem als conductors, sinó d'elements de seguretat de l'autocar.
5: Del mateix vehicle.
4: Del mateix vehicle, evidentment, si els frens estan en condicions, les mesures de seguretat, els cinturons, tot el que sigui seguretat estàtica o, per exemple, de l'estat de les rodes, no? Que no tinguin, agafin un autocar amb unes rodes desgastades que tinguin risc de perill de patinar el vehicle. No? És a dir, si fem un protocol de seguretat que el tenim establert i, evidentment, no estudiarem mitjans per continuar fent-ho de la millor forma possible per protegir els nostres menors, no?
1: La policia local també comprova que el vehicle compleixi totes les condicions necessàries abans de permetre la sortida dels alumnes i en aquests controls, si es detecta alguna incidència greu relacionada amb la seguretat del vehicle, s'activa el protocol corresponent per garantir la seguretat dels passatgers. Escoltem el sotinspector de policia local, Leo Piqué.
4: Si se detectés que donés positiu algun conductor en la prova d'alcoholèmia, que alguna vegada ha donat, s'immobilitza i fins que no arribi a algun condicions aquest vehicle no pot sortir. Fins que no se subsana la deficiència, insisteixo greu, si té un problema d'una finestra lleu, evidentment pot fer el seu paper perquè el risc al menor és lleu. Però evidentment en un risc greu s'atura la sortida, s'atura l'autocar, s'immobilitza, ha de venir un autocar nou, complint les condicions que marquem i a partir d'aquí se fa el canvi de crios a l'altre autocar i se pot fer la sortida. Mentrestant tingui aquesta deficiència, no deixarem sortir.
1: Segons assenyala la policia local, l'objectiu és protegir els menors d'edat i assegurar que els desplaçaments escolars es facin amb les màximes garanties de seguretat. Parlem amb l'alcalde Torna aquest dimecres com a espai de participació directa amb la ciutadania. Aquesta nova edició del programa serà a les 12 del migdia a l'Avinguda Màlaga Ampitort. El programa es presenta com un espai mensual de proximitat que té com a objectiu acostar l'Ajuntament a la ciutadania i fomentar la participació directa. Escoltem a Miguel Ángel Vázquez, el cap de secció de comunicació i imatge de l'Ajuntament.
6: Al final el que volem és que la gent participi, no? Si és que estem en un moment en què la política no s'entén d'una altra manera, només es pot entendre des del contacte directe amb la ciutadania, poder justificar les decisions, poder explicar les decisions que es prenen, poder escoltar el que està succeint al carrer, que moltes vegades doncs, no arriba al despatx. Per això es donen totes les possibilitats que podem oferir en quant al contacte amb l'alcalde, no? En principi hi ha un molt directe, que és anar a l'estudi on es fa el directe, parlem cada mes i parlar amb l'alcalde directament cara a cara, però també es poden enviar les preguntes a través de les xarxes socials, dels nostres perfils institucionals, del correu o fins i tot trucant directament a la ràdio. O sigui que hi ha moltes maneres de poder contactar i de poder col·laborar i de poder fer arribar aquestes suggerències, consultes a l'alcalde de forma directa.
1: Durant l'emissió, veïns i veïnes poden fer arribar les seves preguntes i inquietuds tant de manera presencial com per vies telemàtiques, facilitant així una comunicació oberta amb el consistori. Per telèfon també es poden fer arribar a través del número 93664-1752 als perfils municipals de xarxes socials i a l'adreça de correu electrònic parlemalcalde@castelldefels.org. Com és habitual, l'alcalde respondrà a qüestions d'actualitat municipal i atendrà directament les aportacions de la ciutadania en un exercici de transparència i escolta activa, tot plegat amb la mirada a trencar amb la distància que s'ha originat entre les figures institucionals i la ciutadania. Escoltem ara el cap de secció de comunicació i imatge de l'Ajuntament, el Miguel Ángel Vázquez.
6: L'època en què estem més connectats és l'època amb més desinformació, perquè tothom pot enviar missatges moltes vegades contradictoris respecte al que està succeint o la realitat, no? I la realitat es pot veure des de molts punts de vista. Aquí és difícil que pugui passar això, perquè el contacte directe és la clau d'aquest programa, no? I és el contacte directe amb la darrera persona que pren les decisions d'una administració tan important com un ajuntament que mou 100 milions d'euros, no? I que està gestionant la res pública de 70.000 persones que vivim a Castelldefels. Doncs això, posar-nos davant de l'alcalde i dir-li i si s'ha de criticar, doncs s'ha de criticar, si s'ha de preguntar, s'ha de preguntar, si s'ha de suggerir, s'ha de suggerir, i fins i tot en alguna vegada hi ha fins i tot alguna felicitació. O sigui que, bueno, jo crec que aquest programa s'ha anat adaptant al pas del temps, que és cert que va començar amb una situació, amb un ecosistema comunicatiu molt, molt, molt diferent al que hi ha en l'actualitat, però, bueno, s'ha anat adaptant.
1: L'espai conduït per la periodista Ana López de Ràdio Castelldefels i en participació de l'equip de comunicació digital s'ha formulat així com una eina de comunicació pública i participació ciutadana. El programa Parlem amb l'alcalde es pot escoltar en directe a Ràdio Castelldefels al 98 de la FM i també s'enregistrarà en vídeo i estarà disponible poc després al canal de YouTube de l'Ajuntament. I també demà dimecres la iniciativa L'alcalde al teu barri arriba a Can Bou, Les Botigues i Marisol. L'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, atendrà els veïns de la iniciativa L'alcalde al teu barri mitjançant la qual l'alcalde, acompanyat de membres del seu equip de govern, s'apropa al veïnat de diferents barris per conèixer de primera mà les seves inquietuds, suggeriments i necessitats. Aquesta activitat s'ha anat desenvolupant al llarg de tot el mandat amb l'objectiu de reforçar la proximitat i el contacte directe amb la ciutadania, i la iniciativa permet als veïns i veïnes traslladar propostes, plantejar dubtes o compartir qüestions relacionades amb el dia a dia del barri i de la ciutat en un espai de trobada obert i proper. Les darreres setmanes l'alcalde al teu barri ha fet parada en diferents punts del municipi i continuarà recorrent els barris de Castelldefels per mantenir aquest canal de comunicació directa entre l'Ajuntament i la ciutadania. L'aplec de Brugués reforça els vincles entre Castelldefels i Begues. L'ermita de Brugués va acollir aquest diumenge 24 de maig una nova edició de l'Aplec de Brugués, una cita tradicional que uneix cada any Castelldefels i Begues, coincidint amb la celebració de la segona Pasqua. La trobada, organitzada conjuntament pels ajuntaments dels dos municipis, va reunir així entitats i col·lectius de cultura popular amb l'objectiu de compartir una jornada de convivència, tradició i intercanvi cultural en un entorn emblemàtic com és el Brugués. El programa va començar al matí amb la missa solemne i va continuar amb el concert de cant coral protagonitzat per la Coral Montau de Begues i les corals Marinada i Margalló de Castelldefels, que van donar el tret de sortida a una jornada marcada per la participació i el retrobament. Al llarg del matí, l'activitat es va traslladar als espais exteriors de l'ermita amb una mostra de danses, balls tradicionals i actuacions de cultura popular catalana, i la jornada va comptar amb la participació de colles i entitats dels dos municipis amb actuacions de gegants, bastoners, grallers i colles castelleres, així com la presència del drac Garigot, que va aportar un dels moments més festius de la trobada. La celebració va finalitzar amb el tradicional dinar popular de Germanor, un espai de trobada entre participants, entitats i assistents que va servir per posar el punt i final a una jornada que un any més ha posat en valor la cultura popular i els vincles històrics entre Castelldefels i Begues.

Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui dimarts 26 de maig a Castelldefels. Caminades, tertúlies i tallers per commemorar el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones a la ciutat. La jornada del 26 de maig posa el focus en la necessitat d'incorporar la perspectiva de gènere en la investigació, la prevenció i l'atenció sanitària per garantir una salut més equitativa per a les dones. Castelldefels acollirà el 5è torneig internacional de pàdel per a persones amb discapacitat de Catalunya. Tindrà lloc els dies 29 i 30 de maig al Club de Tenis Andrés Gimeno i comptarà amb la presència del secretari general d'Esport, l'Abel García. La mostra d'activitats extraescolars celebra avui 20 edicions a la ciutat. Des d'avui i fins al 29 de maig, el Teatre Plaza es convertirà en l'escenari de la mostra d'activitats extraescolars de teatre, música i dansa, una cita ja consolidada al calendari educatiu i cultural de Castelldefels, que enguany celebra la seva 20a edició. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un dia més tornem demà per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: Que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
2: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
3: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
4: Al 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels.
5: Si fem un bon ús dels contenidors.
6: Castelldefels avui.
7: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. Comencem parlant d'educació, ja que avui i fins al 29 de maig, aquest divendres, el Teatre Plaza es converteix en l'escenari de la 20a mostra d'activitats extraescolars de teatre, música i dansa, una cita ja consolidada al calendari educatiu local i cultural de Castelldefels, que enguany celebra la seva 20a edició. Durant aquests 4 dies, infants i joves de diferents centres educatius de la ciutat mostraran davant del públic el treball realitzat al llarg del curs dins les activitats extraescolars en un espai de convivència, expressió artística i participació. Avui comença també, i ara passem a parlar de l'àrea de salut, la Setmana Sense Fum, amb activitats per respirar salut fins a aquest dissabte 30 de maig. Castelldefels celebra una nova edició sota el lema Inhala vida, cada respiració compta. La programació ofereix activitats obertes a tota la ciutadania per fomentar el benestar, el moviment i la prevenció. Acabem amb la mirada a l'àmbit institucional, ja que demà dimecres la veu del veïnat pren protagonisme al barri de Can Bou amb una nova edició del programa mensual Parlem amb l'alcalde. Aquest programa s'emetrà en directe a les 12 aquí a Ràdio Castelldefels i, a més, també la ciutadania que vulgui es podrà apropar a la cantonada de l'Avinguda Ciutat de Màlaga amb el passeig del Pitort, on s'instal·larà l'equip de Ràdio Castelldefels i de l'àrea de comunicació digital de l'Ajuntament per entrevistar a l'alcalde de Castelldefels en aquest exercici de transparència i retiment de comptes, on la ciutadania que vulgui pot fer arribar ja les preguntes de manera prèvia a través dels mitjans digitals, a través del telèfon de Ràdio Castelldefels també, o a través de la bústia parlemalcalde@castelldefels.org i, com dèiem, també de manera presencial demà a partir de les 12 al barri de Can Bou. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem en una nova hora amb una actualització. Fins ara.
6: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.
8: Baby! Baby! What? Come on, my mic. 1, 2, 3.

0: Castelldefels, així som. Castelldefels, així somos. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels, així som. Sabremos lo que ofrece hoy Ernesto Duclosón en su programa Canto Popular Latinoamericano, los contenidos del programa del día, hoy Canto Popular, que llegará en directo a las 8 de la tarde. En el COFIO, nuestro espacio de participación política al Partido Popular, nos acompañará la concejal de Comercio y Promoción Económica, Mar Cecilia. Recordaremos que se han abierto ya las inscripciones para el próximo curso de la Escuela Municipal de Danza y que se celebra el día 28, el Día Mundial de la Salud de las Donas. A la nostra secció Castelldefels Europa Món, avui Alejandro Murillo de l'empresa Emotion Analytics. Per suposar, la nostra mòbil tornarà a acostar-nos a un comerç local. Comencem, welcome!
2: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels. Yeah.

Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassa les notícies locals d'actualitat ara amb els tres titulars destacats d'aquesta hora. Castelldefels estrena aquest cap de setmana una Fira de Sant Ponç renovada. La Fira de Sant Ponç torna aquest cap de setmana amb una proposta renovada que combina tradició i novetats. Gastronomia, cultura popular i música ompliran els carrers del centre en una celebració per a tota la família del 29 al 31 de maig. I demà, dimecres, la iniciativa L'Alcalde del teu barri arriba a Can Bou, Les Botigues i Marisol. Aquests són els nous barris que formen part d'aquestes trobades d'atenció individualitzada de l'alcalde Manu Reyes i el seu equip de govern amb el veïnat de cada barri. Es pot demanar cita prèvia a través de WhatsApp al 600 929 600. I avui i demà té lloc a la nostra ciutat la 7a Assemblea General Estatal de la Coordinadora Estatal de Pensionistes, la COESPE. Delegats de les 17 comunitats autònomes debatran sobre el futur de les pensions a l'estat espanyol. Demà dimecres, a 2:15 del migdia, es convoca una roda de premsa amb els portaveus de la COESPE amb motiu d'aquesta Assemblea General. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

Així som, el magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Doncs parlem ara del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, que té lloc el proper 28 de maig. I com sempre, des d'aquí, des de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat, des de l'Ajuntament, doncs s'organitzen activitats al respecte. I perquè ens les expliqui, nosaltres, Ana Dolors Rodríguez, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, com esteu? Quant de temps? A més, feia dies que quan hem parlat per telèfon i no he vingut aquí.
0: No és igual.
1: Així que no és el mismo, no? Així que encantada d'estar aquest matí amb vosaltres.
0: Moltes gràcies, Anna, nosaltres, de tenir-te. Bé, què s'ha preparat enguany per celebrar aquest dia?
1: Doncs enguany, jo el que resaltaria de la proposta, sabeu que és el Dia Internacional d'Acció de la Salut per la Salut de les Dones, és un,

0: en el que històricament l'avenç mèdic ha tingut una mirada molt centrada en el model masculí i sabem perfectament que tant els estudis... No vull enredar-me perquè són termes molt, molt mèdics i no vull aquí enredar-me, però sí que aquest avenç mèdic que es va centrar en el model masculí ha deixat tota la generalitat de la feminitat fora. Llavors aquest dia està pensat precisament per reflexionar sobre aquelles coses que ens afecten a les dones, sigui per tema biològic, perquè tenim doncs, unes hormones, una constitució doncs, biològica diferent, o bé tingui a veure amb els mandats de gènere, com per exemple poden ser les cures. Actualment continuem sent les dones majoritàriament, hi ha molts homes que s'estan incorporant en aquest vaixell, però continuem sent les dones qui ens responsabilitzem de les cures. Les cures suposen una càrrega emocional, física i psicològica amb unes conseqüències doncs, a la nostra salut. Doncs aquestes conseqüències dels mandats de gènere doncs, també volem ficar aquest focus. Dit això, les propostes que tenim, a lo concret, són quatre propostes, les quatre molt canyeres, i us animem a participar totes. Una és una de les tertúlies amb veus de dones, que va a càrrec de la Carolina May, que és la psicòloga del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, i que ens proposa el dimecres 27 de maig de 5 a 6 reflexionar de com, quan cuidar cansa, que és un dels temes que crec que en moltes converses femenines, i ara, com deia, incorporant també a molts homes que s'han incorporat a les cures, doncs és un dels temes que estan sobre la taula, no? Com impacten aquestes cures en la salut emocional de les persones cuidadores. Després, des d'Esports, han organitzat un taller d'autocura informada, que és una guia sobre una guia i recursos per al moment vital, és per dones de més de 45 anys i la idea és que és conèixer, decidir-se, cuidar-se amb informació, que això també és molt important i també amb confiança. Aquesta proposta és pel mateix dia 28 de maig a les 6 a Can Roca. Totes aquestes activitats necessiten inscripció, important. Llavors podreu trobar la pàgina web de l'Ajuntament, a les xarxes socials també, l'enllaç per fer aquestes inscripcions. I ara sí, les dues propostes que venen d'entitats del Consell de Dones, que a més són entitats que són molt actives al nostre Consell, és una que proposa la xarxa d'intercanvi de coneixements de Castelldefels. La Joana Gallego fa una trobada on s'ajunten un grup de persones i caminen amb aquesta voluntat de cuidar-se i de fer xarxa i de també a vegades combatir la soledat. Però el dia el 27 de maig a les 10, justament aquesta caminada es farà en motiu d'aquest Dia Internacional de Salut de les Dones. I per últim, la SAF, l'Associació d'Afectats d'Estrès, Ansietat i Fibromialgia de Castelldefels, organitza un taller que es diu Cultiva el teu benestar, moviments i respiració conscient, que el dirigeix la Nora Spinedi, que serà el 29 de maig de 10 a 11, que també cal inscripció prèvia. Trobareu la manera de fer les inscripcions doncs això, a les xarxes socials i a la web.
1: Molt bé, doncs déu-n'hi-do les propostes, molt diverses, però totes tenim com a punt neuràlgic o central aquesta cura nosaltres mateixes.
0: I tan important que és, perquè justament dintre que parlàvem dels mandats de gènere que assumim les dones de cura, sempre cap als altres, mai aquest foc cap a nosaltres. I sempre, mira, això ho diu molt, molt la meva mare, mira, la citaré avui, amb especial orgull, que no podem cuidar si no ens cuidem. O sigui, és imprescindible que parem, que sí que és veritat que les cures sovint són urgents, no pots deixar cures per demà, no les pots aplaçar, però és també urgent i no pots aplaçar la cura d'una mateixa. I aquesta cura passa per parar, per informar-se, per conèixer, per compartir, i doncs això, doncs aquestes jornades són una oportunitat doncs, per fer això.
1: Molt bé, 28 de maig, Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones. Es poden consultar aquestes activitats, es poden fer inscripcions a través del web municipal?
0: Correcte, a través del web municipal trobareu tota la informació perquè cada activitat, com organitzen persones, entitats diferents doncs, o departaments de l'Ajuntament diferents, tenen la seva via d'inscripció. Si algú es perd, no ho troba, estem a l'Espai Montserrat Roig, us podem donar tota la informació que necessitem i com jo no em vull posar en jardins mèdics perquè no són els meus, jo dels desviaixos de gènere aquests el que vulgueu, mira, vull recuperar, fa uns anys ja teníem un podcast que es deia Connectem amb la Salut i el capítol 2 2, justament que vam gravar aquí a la ràdio de Castelldefels, gira entorn a aquest dia. És un podcast que està compartit en diferents professionals de territori que reflexiona sobre aquestes diferències que impacten de manera directa a les dones. Així que qui no tingui temps no pugui, l'oportunitat d'escoltar aquest capítol 2 del podcast Connectem amb la Salut, que també és una oportunitat per

0: Compartir per reflexionar de aquest impacte diferencial que té les dones.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies. Un plaer, com sempre, Anna Dolors Rodríguez, de tenir-te aquí als estudis de la ràdio.
0: Ja sabeu que el plaer és meu. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Adéu-siau, bon dia.
0: Adéu, bon dia.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.

Bon dia, repassem ara els titulars destacats d'aquesta hora a Castelldefels. La ciutat acollirà l'Europeu i el Mundial de Clubs de Dragon Boat. El Canal Olímpic de Catalunya serà la seu del Campionat Europeu de Clubs de Dragon Boat al 2027 i del Campionat Mundial de Clubs al 2028, després de l'èxit de la 7a edició del Barcelona International Dragon Boat Fest el passat cap de setmana. Ha reunit prop de 1.000 palistes de 15 nacionalitats i ha consolidat la nostra ciutat com un referent internacional d'aquest esport.